0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Picat Weekend.
1: ¡Gabriel! ¡Y Paco Amoroso!

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre...

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li...

0: Ta-ta-ta-ta.
1: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
2: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
1: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
3: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
4: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana ballarem a la pista amb la màgia del funk i l'electrònica més fina. I atenció, tenim un munt de novetats.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Ara explica.
4: Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
3: Sense consentiment. És agressió, tio.
5: Llavors hem d'anar als Mossos.
6: Pubertat. Capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit amb Marina Romero.
0: Escoltes i cap.

0: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT. ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al fotiment. Programa força lliure, un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Ok,
1: 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi. Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, ha arribat a un acord en la 8a jornada de negociacions que ha durat tot el dia durant aquesta jornada de divendres. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al complement de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros, que sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març, i els increments estatals faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. USTEC i professors de secundària sotmetran ara la consulta, sotmetran a consulta aquest nou acord. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de maig amb unes temperatures que a aquestes hores del matí són molt i molt suaus a tota la costa catalana. El matí d'aquest dissabte serà molt assolellat, amb el passatge així de molts núvols alts i prims. I una tarda, que amb l'arribada d'una miqueta d'aire fred a capes altes de l'atmosfera, farà que tinguem un augment de la inestabilitat. Ruixats que podran aparèixer sobretot al Pirineu i Prepirineu i acabaran afectant les comarques de la Catalunya central. Haurem d'estar molt pendents perquè aquest ruixats podran descarregar molta intensitat i molts d'ells també anant acompanyats de calamarsa o pedra. I tot plegat amb un migdia on les temperatures no s'enfilaran tant com els darrers dos dies. Farà calor, però amb una calor ja una miqueta més frenada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I seguim parlant del clima, perquè precisament aquesta calor rècord que s'ha produït durant tot aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Per exemple, aquest dijous ja van alertar d'un primer foc a la població de Bot. I seguim en aquest cas en mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per una incidència a la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figarons. S'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. I en els esports, ahir victòria del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie dels quarts de final del playoff de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdere.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: doncs va, ja de ple seguim més contingut i com ja és habitual cada començament de setmana el que fem és això, és trobar, reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn i tornem-ho a dir altra vegada, l'oportunitat de poder conèixer tota l'activitat que es desenvolupa, i en aquest cas torna a ser un d'aquests dies, a través de centres educatius, escoles, instituts, però més enllà i en moltes ocasions també conèixer una mica això, projectes educatius, psicopedagògics i que es desenvolupen al municipi del Vendrell. Però ja hem dit que avui tornem a marxar cap a una escola i en aquest cas marxem cap a l'escola Àngels Garriga i amb un fet que, clar, ens toca molt de prop i que a mi em fa molta il·lusió parlar-ho, que és la ràdio o com a través de la ràdio es pot treballar la llengua, entre d'altres. I justament hem de parlar d'això. I tenim una bona representació de l'escola. Juliana Ballester, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va això?
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Gràcies per acompanyar-nos. I al teu costat, el Joan Cantó. Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Com va?
2: Molt bé, molt bé. Molt content d'estar aquí.
0: Fantàstic. Ràdio a l'escola. Veniu a la ràdio del Vendrell per explicar la ràdio que feu a l'escola. És fantàstic, això, eh? És una mica metaràdio, eh? Parlar de ràdio dins la ràdio. Però, per començar, ja directament, és una gran eina, la ràdio. Sí o no?
1: Sí, la veritat és que sí.
2: La veritat és que sí. És una eina meravellosa, fantàstica.
0: Clar.
2: Per compartir i per portar-ho a terme a l'escola.
0: Clar, clar. L'objectiu principal, clar, treballeu vosaltres, és a través de la llengua oral, de la comunicació oral, sobretot, però, clar, a partir d'aquí podem afegir tantes coses, no?, això de la ràdio, no?,
2: sí, tant.
0: Continguts, temes, entrevistes, el que és la pròpia comunicació... Mm-hmm. No acabaríem mai, eh?
2: No acabaríem mai, el llistat és infinit.
0: Que bé, em fa molta il·lusió, de veritat, que l'eina, a banda de ser aquesta feina diària que fem nosaltres, almenys sigui un recurs i una eina pedagògica importantíssima. Que bé. Doncs, explicau una mica com comença tot. Sé que és a través de tot un material que es facilita a les escoles, que és com... És una maleta, amb tot ple de material. Explica-m'ho vosaltres, sisplau.
1: És una maleta molt xula que arriba a les escoles, que ens arriba amb tabletes de ràdio per treballar la ràdio, per treballar la televisió, i res, arriba a l'escola... Clar, no la sabem fer molt bé fer servir.
0: Clar, és molt tècnic.
1: És molt tècnic tot, sí. Però hi tenim unes persones que s'han anat formant per que puguem utilitzar-les.
0: Val.
1: I des de l'any passat que les anem utilitzant per fer diversos programes de ràdio interna de l'escola.
0: Mm-hmm. Molt bé.
2: Sí.
0: Clar, a partir d'aquí desenvolupar tot un projecte pedagògic
1: sí.
0: I d'anar treballant al llarg del curs. Alumnes de sisè, m'heu comentat abans, eh?
1: Sí. Sí. Es va decidir és que de l'escola treballem la part de la llengua oral des de primer fins a sisè d'una manera sistemàtica.
0: Val.
1: Llavors es va decidir des de l'escola que sisè, com que teníem aquest material tan xulo, aprofitar per fer ràdio.
0: Val.
2: Totalment. Val. És un projecte que pues, també que naix de la voluntat de practicar la llengua catalana oral, però també de conèixer un mitjà de comunicació com és la ràdio, no? Que ara posen tot l'abans de les tecnologies,
0: sí.
2: La ràdio com a que ha quedat un poc en segon pla, no? Però bueno, que sàpiguen també que la ràdio és un bon mitjà de transmissió d'informació i ells també ho coneixen i és ficar-se en el lloc d'una persona que està davant d'un públic que no veu, però que també ha de buscar aquesta expressivitat, no? Per a poder arribar als que són els seus oients.
0: Correcte, no? Correcte. A més, també amb criteri, això també és molt important.
2: Exacte.
0: No? És a dir, saber discernir en la informació veraç, contrastada amb mitjans veraços i concertats. I això també és, això és educació, també, no? Saber que els mitjans, doncs, també s'han de concertar i també s'han de conèixer, no?
2: Totalment.
0: És important, és important. Però que a partir d'aquí ho treballeu, entenc, ja no ens ho explicareu, d'una manera distesa, fent un programa de ràdio, entenc, no? Com és això? És a dir, com treballeu físicament?
2: Mira, primerament el que fem és buscar temes d'interès que toquen alguna curiositat als alumnes i a partir d'ahir fer la búsqueda, aquesta búsqueda que acabes de nombrar contrastada d'informació.
0: Clar.
2: Per després oferir un contingut veraç i contrastat sobre algo que els interessa. Ho fem també en l'objectiu perquè participem també al Irradiant Paraules, que és una iniciativa d'aquí el Vendrell, que participa en totes les escoles, on la finalitat és crear un programa que fan en directe a un dels teatres, i a partir d'ahir es practica amb el material que tenim a l'escola, es practica a través d'aquests temes, creem un guió i a través d'activitats per treballar la vocalització, la dicció... també perquè encara que no tinguin públic davant, els nens i nenes es fiquen molt nerviosos. Aleshores, doncs, fem diferents tipus d'activitats també perquè ells es senten segurs i ho puguin anar practicant.
0: Clar, clar. Estic convençut. I la majoria d'ells no han tingut mai contacte amb una ràdio, això per suposat, però inclús potser, segons quines generacions, ara potser està canviant amb el tema del podcast i tot plegat, però molts d'ells inclús no saben el que és una ràdio. Segurament no l'han escoltat mai, la ràdio. No.
2: Totalment. I ja et dic, jo puc verificar que no l'han escoltat.
0: Veus? Doncs això per nosaltres està molt bé, també s'ha de dir, eh? Clar, és això, sí que és cert que ara, doncs, sí que coneixen, no? Quan veuen un micro, almenys ja saben el que és un micròfon, sí que és cert que ara, doncs, estan rodejats, els més joves d'això, de podcast, i segurament que deuen escoltar o han vist algun podcast a través de xarxa. I no deixa de ser ràdio, això.
2: Totalment.
0: Sembla que sigui un invent d'ara, però fa 100 anys que es fa ràdio. Ha canviat la difusió, però la manera de fer és la mateixa. Un micròfon i xerrem.
2: I ja està.
0: No?
2: Sí. De fet, també és un dels temes que toquem també a tercer cicle, el tema del podcast.
0: Val.
2: Possiblement és com un impàs entre 5è i 6è, no? Que és la primera toma de contacte que fem és a 5è.
0: Clar.
2: Amb el podcast, perquè és veritat que és el que més a prop es toca.
0: Sí, sí, sí.
2: Ara, és a dir, és el que més a l'abast tenen. També en el tema de la imatge, que els agrada molt veure el vídeo, no? No sols escoltar la veu, sinó també veure com estan parlant.
0: Sí, sí, sí. Perquè amb aquest material audiovisual del qual disposeu, també hi ha càmeres.
2: També hi ha càmeres, sí, sí. I un croma.
1: Un croma molt xulo.
0: Doncs, jo, en alguna època que l'havia vist, inclús, mira, me'n recordo, ja fa molts anys, hem fet ràdio amb aquesta ràdio. No recordo quina escola va ser, que vam anar a fer un programa de ràdio especial des de la Calaixera, des d'aquest espai, eh? I vam fer-ho amb aquesta maleta. En aquest cas era una caixa, era un rack, que diem nosaltres, únicament era de ràdio, però ara veig que s'ha anat complementant i tenim això, imatge, croma. Ostres, està molt complet, doncs.
2: Sí, és molt complet, de veritat.
0: És un bon recurs... Però sí que és cert que també fan falta altres recursos, eh? No vull entrar per aquí,
1: sí.
0: Però...
1: Hombre, sí, podríem entrar.
0: S'ha de dir, és un molt bon recurs, és evident que és un gran recurs pedagògic, però que és cert que la ràdio és bona, però també els professors també fan molta feina, també és un molt bon recurs.
1: És un molt bon recurs.
0: Segons quines inversions també serien de...
2: Bé, totalment.
0: És un tema...
2: Deixem-ho-hi.
0: Va, tornem això, al món de la ràdio. Suposo que ells... Tot i aquesta desconeixença inicial al món de la ràdio, un cop s'hi posen i ho coneixen, encantats, no?
2: Sí, ells estan encantats, ells de veure's... Al principi semblen com molt vergonyosos i vergonyoses, però després, una vegada es fiquen davant del micro, s'engega la llumeneta vermella i es fiquen els cascos, entren en situació,
0: clar.
2: La veritat. I es tiren avant, ho han fet molt bé, la veritat, han tingut molt bons resultats.
0: Que bé.
2: Molt bons resultats.
0: A més, això, continguts o temes que ells trien...
2: Clar.
0: Podem saber quins són aquests tries? És a dir, quins són els temes d'interès avui en dia de nens de...
2: Doncs et sorprendràs.
0: Sí?
2: Molts han parlat de desastres naturals.
0: Què dius?
2: Sí, amb tot això de la Dana a València,
0: sí, tot el que
2: ha passat i això, de desastres naturals l'han parlat molt. Altres han tirat més a recomanacions de pel·lícules, recomanacions de llibres, de jocs de taula també. Bueno, van fer una pluja d'idees prou àmplia, de veritat. Però sobretot els desastres naturals també.
0: És curiós, eh?
2: Sí, a mi m'ha sorprendre molt. Tenim molta curiositat sobre aquest tema.
0: També hi ha una mica les inquietuds dels més joves,
2: sí.
0: No, en aquest aspecte, o ganes d'explicar alguna cosa que segurament es diu rondar el cap, i és una bona manera d'expressar-ho, d'aquesta manera. I això, tornem-ho a dir, a partir d'aquí elaboreu un programa a l'ús, no? Suposo que amb entrevistes, seccions,
2: sí.
0: Reportatges o el que trieu fer,
2: exacte.
0: Amb aquests temes que ells van triant, eh?
2: Exacte. Alguns ho fan més informatiu, no? Com siguent més amb una finalitat més informativa. Altres sí que fan entrevistes, altres ho fan com una mena de conte, tot aquest tema. Per exemple, un grup se recorda que va triar el reciclatge, jo va explicar una història sobre el reciclatge, que ells, en informació contrastada, es van inventar i van poder anar fent-ho.
0: Molt bé.
2: És a dir, han fet com una mescla, no? Si fan més entrevistes, més rotllo ràdio, no? Però també, com el que hem dit abans del podcast, també algo més informatiu.
0: Sí, està clar. Que això, doncs, clar, no? Es van sorgint aquests diferents productes, podcast, digue-li com vulguis, que després què feu amb això? Ho emeteu?
1: Ho han gravat.
2: Exacte.
1: Ho tenim gravat.
2: Sí.
1: I em sembla que només un per cada trimestre, no? Hem dit...
2: Sí, no, un de cada classe,
1: cada classe.
2: Ha sigut emès aquí a la ràdio, a la ràdio del Vendrell.
0: És veritat, la diem paraules, no.
1: No.
0: Ara no recordo el títol, però el fareu buscar, que és aquest programa setmanal que es fa aquí a la casa, que està conduït per l'Anna Ibars, que de fet l'Anna Ibars és la conductora de la Irradiant Paraules, i ara en parlarem, d'aquest Irradiant Paraules, aquest programa que podeu escoltar cada setmana els dimarts aquí a Ràdio del Vendrell, és Veus que Parlen.
2: Sí.
0: Veus que Parlen, és veritat, i entre ells podeu anar escoltant aquestes càpsules que elaboreu a les escoles, que després no sé, també és un bon recurs, no sé si teniu canal propi per poder emetre o que poder de la pàgina web la, les no, famílies el puguin escoltar.
1: Em sembla que ho pengen o a la pàgina web ho envien directament a les famílies.
0: Va, això està bé, no?
1: Puguin escoltar.
0: Clar. Aquí sempre diem no, que les famílies puguin ser conscients de la molta cosa que feu i de quina manera ho feu, i aquest pot ser un bon argument. De, millor que un programa de ràdio més xulo que hem fet, no? En certa manera, això està molt bé. Uh-huh. I això, perquè fa l'Irradiant Paraules, del qual hi participeu, ara estic parlant de memòria, eh? Sí. Crec que és el 8 de juny, ho
1: sabeu? És que han canviat les dates per les vagues, val, i sí, no, jo realment no val, sé la data
0: crec,
1: exacta.
0: Crec que inicialment era finals de maig, sí, per aquests canvis crec que va passar, i finalment crec que és el 8 de juny.
2: Dilluns, crec, sí.
0: Sí?
2: 8 de juny, dilluns.
0: És un dilluns,
2: sí, pot
0: eh?
2: Ser, pot ser.
0: O un dilluns... Perdó, que és un juliol. Sí, dilluns 8 de juny, crec, eh? És igual, aquella setmana de juny, i el que també vull dir que hi participeu vosaltres, i participen moltes escoles de la comarca, i a més, és un programa que la gent podrà escoltar en directe des d'aquest espai, perquè a més coincideix amb la Calaixera, i encantadíssims a donar la senyal a través del 107 en Podrem FM perquè es pugui escoltar arreu de la comarca. I per això és important destacar-ho i recordar-ho.
1: Sí.
0: Ja dic, no recordo ben bé la data, però ja la informarem i la direm. El dia que pertoca i que l'audiència estigui ben present i que sàpiga quin serà el dia que es farà aquest Irradiant Paraules, que si no m'equivoqui i no hi ha canvis, es tornarà a fer des de l'escola de música, no?
1: Sí, crec que sí.
0: A l'auditori del Tívoli, i on hi van totes les escoles. És un dia, una jornada molt xula, eh?
1: És una jornada molt xula, realment. Crec que és la tercera vegada ja que la fem, la segona? Tercera, que
0: tercera vegada, tercera. Sí, sí.
1: I realment els nens els tornen encantats.
0: Clar.
1: Els agrada molt perquè veuen com es fa un programa de ràdio en directe. Clar, sí que és molt diferent, que no és una ràdio.
0: Sí, no és un estudi, però...
1: Però els hi fa molta gràcia.
0: Clar. No, però està
1: bé. I disfruten molt.
0: Uh-huh.
1: I com que no és una cosa que ho van treballant al llarg de l'any, doncs estan molt contents.
0: No, i això, i ho tenen ben present, sí, i ho han treballat, i els hi permet conèixer el mitjà i tot el que desenvolupa, sobretot, amb això. Llengua oral, perquè tot parteix de la llengua oral...
1: En català.
0: En català, sobretot.
1: Que
0: el que recull és això, saber expressar-se correctament, de manera adequada, una mica, es persegueixen aquests objectius pedagògics, no? Però tot això, els alumnes ho assumeixen sense voler, que jo crec que és la millor educació possible.
1: Sí, que ho fessin.
0: Jo sense ser mestre, que quedi clar, però no, a vegades aquest tipus de feines, i jo sé que per sort també avui en dia l'educació va cap a aquest punt, d'aquesta educació manipulativa, de projectes, amb matisos, que no tot ha de ser així, però sí que és cert que, clar, treballar-ho d'aquesta manera, ells no són conscients de que estan fent una classe, em fa l'efecte, però en canvi estan assumint moltes coses.
2: Sí, la paraula que has dit és perfecta, és inconsciència, és a dir,
0: clar,
2: perquè és veritat que l'ús del català avui en dia, molts l'estan atribuint sols a l'àmbit acadèmic, no? És que he d'estudiar el català perquè l'he de fer, però ells en aquest cas no estan pensant que estan parlant en català,
0: clar,
2: simplement l'estan parlant, que
0: sí,
2: és la millor manera
0: sí.
2: de mantenir una,
0: sí,
2: una
0: sí,
2: llengua
0: sí,
2: viva.
0: Correcte, ostres, que bé. I després, si ells els genera l'interès d'escoltar ràdio o escoltar podcast, doncs mira, potser també triaran de fer un català, no? Que
2: totalment,
0: és una molt bona manera. N'hi ha poquets, però encara n'hi ha de podcast en català o ràdios en català.
2: Com és aquesta?
0: Fantàstic. Que bé. Ostres, en podríem parlar molta estona. També és un tòpic de la ràdio, aquest de podríem parlar molta estona, s'estira temps a sobre. És cert, ens quedem sense temps, però això, reivindicar aquesta feina que feu des de les aules en aquest aspecte, i si utilitzeu la ràdio, doncs millor que millor, perquè fa la nostra part. No sé si voleu comentar alguna cosa més, de tot el projecte. Ho hem dit tot, de veritat,
1: sí,
0: de manera
2: sí,
0: oberta.
2: Sí,
1: sí,
2: molt bé, ho han dit absolutament tot el
0: fantàstic,
2: que treballem i tot el que
0: fantàstic.
2: Fem.
0: Fantàstic. Doncs endavant. També aprofito que, de fet, quan veniu aquí en moltes ocasions veniu amb samarretes grogues, i també aprofito per reivindicar i per donar suport a tot el col·lectiu, al món educatiu en general, que esteu lluitant perquè l'educació sigui realment com ha de ser al segle XXI i en català. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: De veritat. Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
0: Secció setmanal cada dimecres. En aquesta franja volem conèixer i volem acabar d'aprofundir el que s'hi fa, que s'hi cou des de com a Rogal Literària, però com ja hem dit, sobretot, conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. I avui tindrem el gust de poder conèixer i parlar una mica més amb la Mar Veiga, que ja ens acompanya telefònicament. Mar, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Pere, què tal?
0: Com estàs?
5: Bien, muy bien, encantada de estar aquí.
0: Qué bien.
5: Me deis esta oportunidad de hablar
0: Fantàstic.
5: Con vosotros.
0: Qué bien, doncs encantadíssims que ens acompanyis al llarg d'aquesta estona. I això, aquest objectiu que tenim, que és, en aquest cas, conèixer literàriament una miqueta més.
5: Uh-huh.
0: Explica'ns, Mar, què fas, què has fet, què t'agrada escriure...
5: O sea, una pregunta muy amplia,
0: sí,
5: ¿no?
0: Sí.
5: Bueno, en principio yo escribo novela, aunque sí tengo algún libro de relatos, y también escribo, bueno, he escrito algunos cuentos infantiles, lo que pasa que esto ya es otro lenguaje, otra uh-huh. responsabilidad, y bueno, eso sería ya para otro debate, ¿no?
0: Va.
5: Y... pues eso, desde muy pequeña,
0: ¿no? Uh-huh. Mira, torna a ocórrer aquesta casuística, que és molt comuna, que ens hi trobem gairebé cada setmana quan parlem per vosaltres, que això, que sempre aquesta intenció d'escriure... Bé, la lectura sempre està present, amb molts de vosaltres, però el fet de la intenció d'escriure, ja des de jovenets, la intenció d'escriure, que no acaba d'arribar mai, fins ja uns quants anys després, intueixo que també és el teu cas,

0: amor o no, se quieren o no se quieren, pero ellos son la columna vertebral de que va a sustentar toda la novela. Y esa va a ser la parte mágica, ¿no? Donde desarrolla un poco más la fantasía y la ilusión y tal. Eso tampoco se puede perder nunca, vale. Como personas y como escritor, como autores. Ajá. Pero luego está, me gusta muchísimo escribir sobre la otra realidad, ¿no? Y en la diégesis del resto de la novela, en el ambiente, pues trato otros subtramas, unas subtramas que para mí son muy importantes, que puede haber gente que diga, pues qué rollo, ¿no? Pero para mí son muy importantes y me apetece escribir sobre eso, ¿no? Y luego, bueno, pues recojo también la crítica y me agrada seguir por ahí. Que y en esas subtramas, como te decía, escribo, hago escritura social, no para cambiar paradigmas, ¿no? Pero bueno, para hablar sobre cosas que a mí me remueven y cosas que...
1: Claro.
0: Que tienen que estar ahí presentes.
1: Sí,
0: hablo
1: sí,
0: de
1: sí.
0: viajes, de arte, de hechos históricos, son novelas muy generacionales, también las mías. Me gusta hablar de la herencia emocional que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos. Y bueno, al final me salen pues novelas bastante reflexivas, ¿no? Y que los propios personajes, con toda su ilusión y su magia, pues acaban pues resolviendo ellos mismos los conflictos. Yo digo ellos, porque aunque soy yo la que lo escribo, al final me dejo llevar por ellos, ¿no? Y bueno, y eso, así son básicamente mis
1: wow.
0: novelas o mis relatos.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, és que ja ho deies, que no, les experiències de quan eres petita, de Galícia, que ara en parlarem, perquè també sé que Galícia també forma part important una mica de, les, de no només de la teva història, sinó de les teves històries. És important, clar, els qui escriviu, els qui feu novel·la, teniu aquesta capacitat d'inventiva, i això és magnífic, crec.
0: Sí, bueno, esa capacidad inventiva hay que tenerla, hay que aprender muchísimo también, porque este oficio no cae del cielo así, ¿no?
1: Claro.
0: Hay que hacerlo bien. Pero sí que es verdad que la esencia o la querencia, que yo le llamo, lo que llevamos dentro, si mis novelas tienen esa dosis de realidad, pues lo que yo he nacido, o sea, lo que yo he vivido, pues creo que lo plasmo ahí. Puede gustar o no, pero bueno, hay mucha gente que se identifica también.
1: Sí.
0: Y luego esa parte bucólica, esos paisajes, porque Galicia, no me negarás que es un paraíso. Que Cataluña es una maravilla también, porque, o sea, desde el Valle del Ebro, lo voy a decir en castellano, ¿no? Por toda la sierra, tirando hasta el Val d'Aran, los Pirineos, yo estoy enamorada. Y cada día más de la alta montaña y todo eso que me encanta, ¿no? Pero Galicia, pues, también tiene...
1: Sí.
0: Aquella hermosura, ¿no? Que
1: sí.
0: viene muy bien para los libros y que yo conozco también y me gusta.
1: Claro.
0: Me gusta escribir sobre eso.
1: Es un paraíso, ya lo decías. Es un paraís, sens dubte. I això que dèiem, que clar, és molt present, ¿no? Perquè, de fet, tu ets nascuda a Ferrol, a Corunya, però que després
0: sí.
1: has viscut, inclús crec que has viscut al sud, a Andalusia, ara vius aquí a Catalunya. T'has mogut molt, també, Mar.
0: Sí, bueno, pues por motivos profesionales y familiares y tal he tenido algunos traslados y bueno, y ahora pues aquí estoy también,
1: vale,
0: tengo
1: vale.
0: la familia cerca también y quiero estar aquí, bueno, se ve muy bien. Lo que pasa que también te digo que cada tres o cuatro veces al año pues me voy para Ferrol, para allá y voy, vengo,
1: claro,
0: voy cargando las pilas. Es que aquí estoy bien, muy bien, porque me tratáis muy bien. Es que, mira, yo siempre digo, en toda esta experiencia que he tenido, siempre digo que las ciudades no son tan solo la estética, ¿no? Son, que también es muy importante, pero es que son las gentes, las personas.
1: Claro.
0: Da igual que seas del sur, del norte, del centro, de tal, pues también he vivido en Madrid. Siempre me he encontrado con gente fantástica por todas partes. He ido siempre con la predisposición de que iba a estar bien. Y la verdad, eso es muy bonito. Entonces, cuando te quieres marchar de un sitio, dices, uy, pero me voy a ir, pero no puede ser. O sea, Galicia siempre presente, siempre, pero luego pues hay gente maravillosa por todas partes, y eso
1: y
0: es
1: tant.
0: Lo que quiero, con lo que me quiero quedar, claro.
1: Sí. Claro, y no solo te lo preguntaba por xafarderia, sincerament, sinó que també suposo que aquest fet, no?, d'això, de viure en diferents espais, diferents realitats, diferents llocs, també ajuda, no?, a la pròpia escriptura, entenc.
0: Sí, totalmente, porque conoces culturas diferentes, costumbres diferentes, idiomas también, ¿no?
1: Claro.
0: La manera de expresar. expresarse y tal. Y luego tenemos una cosa, el ser humano, todos en general, yo creo que estamos muy necesitados de que nos escuchen. Uh-huh. Entonces, y tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Entonces yo cuando comento, o sea, no lo voy comentando, ¿no? Pero si surge o me ha surgido alguna vez de que, ah, pues estoy escribiendo un relato, digo, ah, pues no sé, a ver la novela. Entonces, es raro el grupo en el que yo esté, pero ya te digo, tomando un café con gente que no tiene nada que ver con la escritura, uh-huh, y que me dice, uy, pues si yo te cuento mi vida, tienes ahí para un libro, no sé qué. Entonces empiezan a contarte, claro, y al final, bueno, por respeto, y además te dicen, sí, es que te doy licencia para que lo escribas, oh, y lo cuentes, cambias nombres y ciudades y tal, pero hay veces que sí que me sirve para eso y hay veces que me sirve para colaboraciones, claro, como por ejemplo en la segunda novela con una escritora, que una poetisa buenísima que ahora ya no escribe tanto, ¿no? Pero que me prestó y enriqueció mi segunda novela con sus poemas, es una maravilla.
2: Qué bien.
0: Y entiendes, por eso el estar por ahí, bueno, pues el salir, pues te ajuda a conèixer.
1: Clar, això ajuda a històries, i de fet, i aquest tòpic que és molt cert, que és la realitat, sempre supera la ficció, eh?
0: Pues sí, porque creo que es en esta segunda novela que me contaron una vez una historia de amor preciosa, de dos personas, voy a decir, bueno, era por el norte, la ciudad de Oviedo, y me parece que le dediqué un par de hojas y recuerdo después algunos lectores que me hacían comentarios y me decían, a ver, pero esto que acabas de contar, esto no es verdad, esto no puede ser. Y yo decía, pues sí, porque realmente me lo han contado así, tal y como lo he escrito, que es una página o dos nada más, ¿no? Ajá. Pero por eso te digo que ahí la realidad superó totalmente,
2: claro, la ficción. Tú dirás. Escolta'm,
0: y es bonito.
1: Sí. Ja hem parlat una mica de les novel·les publicades, convidem ja que la gent busqui Mar Veiga Martínez, també ets present a xarxes socials, que puguin trobar les teves publicacions, que puguin conèixer doncs això que ja has fet, i aquesta darrera novel·la, que és Canela y Cielo, que ja estàs preparant altres projectes, que això també és algo recurrent, que sempre teniu moltes coses al cap, i segons també m'heu passat així a nivell informatiu, estàs ja acabant d'editar una nova novel·la a banda de la segona part de 17 dies con Sara, per exemple.
0: Exactamente, amapolas azules en enero. Estoy enamorada de esa novela, y además la he dejado reposar mucho. La terminé el año pasado, a mediados o bueno, después del verano. La he dejado reposar, la hemos corregido 3 veces. Está ya en maquetación. Lo que pasa que ahora me estoy entreteniendo un poco porque quería hacer yo la capa, lo que es el dibujo de la portada, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final me vengo arriba, pero después no me cuesta más, ¿no? Me refiero con una aguada, ¿no? En acuarela.
2: Sí.
0: Y bueno, y ahí está. Y es una novela que es la segunda parte, no sé si lo comenté antes, pero es la segunda parte a petición de los lectores.
2: A ver,
0: porque... Sí, esa es la cuestión. La primera, 17 días con Sara, bueno, tuvo muchísimo éxito, se vendieron 2 ediciones de 150 ejemplares cada edición en muy poquito tiempo, y yo creo que fue un poco el factor sorpresa, ¿no? Que la gente, era mi primera novela y toda la gente que me conocía decía, bueno, pues vamos a comprarla y tal, y por eso tuvo ese éxito, ¿no? Luego fueron muy benévolos conmigo, casi todos me dijeron cosas que había que corregir, pero una cosa muy bonita que me dijeron desde el primer momento fue que los protagonistas eran gente que tenían un mundo muy importante detrás, pero que estaba sin desarrollar. Y nos dijeron, Mar, necesitamos una segunda parte. Y yo dije, bueno, vale, algún día. Y algún día fue en el 2025, ¿no?
2: Muy bien.
0: Y sí, la verdad, pues bueno, se puede leer de manera independiente, porque no es una saga, ni una trilogía. Y digo trilogía porque va a haber una tercera, ¿no?
1: Esto lo soy.
0: Sí, me da para mucho y no quiero saturar demasiado cada novela. Y entonces no es una trilogía ni tampoco una saga, lo que son unos personajes y un ambiente, ¿no? Están en el mismo universo, digamos, ¿no? O sea, hay algunas cosas que he capturado y las he traído para la segunda, y los personajes, por supuesto, son los mismos, pero he cambiado muchas cosas. Y la persona que no haya leído la primera puede leer esta segunda de manera independiente, no se va a perder. O sea,
1: d'acord.
0: Y sí, la verdad que no sé, es como si fuera la primera. Tengo una ilusión tremenda por sacarla. Y por eso creo que le estoy dando largas, de no acabarla. creo que es así.
1: Molt bé. I has anomenat diverses vegades aquesta interacció que tens amb els lectors, que suposo que és fonamental, no?, tenir feedback amb els teus lectors.
0: Sí, sí, sí, totalmente, totalmente, porque, a ver, yo en principio escribo para mí, ¿no? Porque yo sé que no voy a vivir de esto, está claro, a no ser que, yo que sé, Spielberg, bueno, no, Spielberg, los Javis, que están ahora con lo del Goya y tal,
1: sí, sí, sí,
0: y que son magníficos, a no ser que se enamoren de una de mis novelas o de un relato mío, yo no voy a vivir de esto. Entonces yo escribo para mí. Y al escribir para mí y meter, en principio, y no quiero estar pendiente del algoritmo, de que vendo más, vendo menos, tal, no, punto. Entonces, escribo para mí, escribo de estas cosas que a mí me agradan, y luego es muy importante cuando el lector, yo pregunto, ¿no?, y digo, ¿qué te ha parecido? Cuando me escriben directamente, o yo pregunto a los conocidos, pero no que están aquí, que están que no hablo a diario con ellos.
1: ¿Qué te
0: ha parecido? Y dicen, pues mira, me ha gustado, por ejemplo, de Canela y Cielo, hay una cosa muy bonita que hablo, pues sobre, bueno, una parte, sin hacer spoiler, una parte marginal de Egipto, ¿no? Y la verdad que me he documentado muchísimo para eso y a la gente le ha encantado, porque es algo diferente, claro, algo que no está al alcance del alma. Yo escribo costumbrismo contemporáneo, pero dentro de eso es una cosa que ni todos estamos en Egipto, creo que estamos un poco en la sociedad del bienestar, ¿no?, con los que nos estamos rodeando, pero hay gente que no está pasando mal. Y entonces, bueno, hay algunos capítulos que hablo de esas cosas, y cuando el lector me dice, me han contado esta parte, me ha hecho llorar o me ha hecho reír o tal, eso es buenísimo, buenísimo. Esa complicidad, o sea, para mí como autora, y creo que para todos los que nos dedicamos a este oficio, ¿no?, es muy, muy bonito, dejando el ego en su sitio, ¿no?, en su límite, pero creo que eso motiva a seguir escribiendo y te conmueve. Sí.
1: I pel que fa a les edicions, que també sempre us ho pregunto, el que és l'edició, és autoedició, autopublicació, com és aquest procés? Perquè és un complement a l'escriptura, no?, en certa manera, per vosaltres també.
0: Clar, sí, és necessari, clar, de alguna manera. Mira, la primera mía fue de autoedición, que con una editorial que se llamaba Ende, ¿no? Uh-huh. Bueno, que llegué allá un poco por referencias de otra gente, porque, claro, como eran de copago, pues, sabes, vas a meter un montón de dinero en una cuenta que tú no sabes de quién es y tal. Bueno, entonces, la primera fue con esa. Luego ya me pasé, contacté con Autografía, la editorial Autografía, que estaban empezando en ese momento, y sigo con ellos. Y luego tengo la de la novela ilustrada, que como fue una colaboración con la ilustradora, pues decidimos irnos a autoedición, que fue con Círculo Rojo. No sé si se pueden decir los nombres.
1: Sí, por cero, qué problema.
0: Vale, lo mismo que he tirado los rago ahí para que los Javis me contraten y Spielberg, ¿no? Pues lo otro también, vale. Gracias. Pues bueno, ¿sabes qué pasa? Que si lo hago ahora mismo me estoy rodeando y estoy participando en muchos eventos con gente que está autopublicando, ¿no? Uh-huh. Y veo, me están enseñando cómo va el engranaje y tal. Yo creo que para mí eso es demasiado trabajo, porque a mí lo que me gusta es escribir.
1: Yeah.
0: Y disfrutar todo el proceso. A mí una novela quiero que me dure tiempo, el proceso de escribirla. A mí no me vale hacerla en 3 meses, ¿entiendes? Uh-huh. Y entonces, bueno, quiero disfrutarlo de esa manera. Y no te digo que no vaya a hacer autopublicación, ¿no? Uh-huh. No te digo que igual en algún día lo haga, ¿no?
1: Vale, ya vendrá, sí.
0: Pero bueno, de momento no me lo pide el cuerpo.
1: Pues nada.
0: Y sigo con mi editorial, me trata muy bien. Además,
1: fantástico.
0: Soy un icono porque son todos muy jovencitos. I jo ja tinc una edat.
1: Molt bé. Doncs sempre s'ha de fer allò, el que demani el cos, com tu dius, eh?
0: Claro,
1: sempre
0: claro.
1: S'ha de fer el que et demani el cos, sens dubte. I també això, que la gent et segueixi a xarxes socials, com a Marc Veiga mateix, poden trobar els teus perfils, i també és una molt bona manera de conèixer les teves publicacions. Torno a dir, eh?
0: Sí, ahí sí, y luego en Instagram soy @veigamar, o sea, el apellido y el nombre, sí, en Instagram, en las redes, en Facebook tengo dos perfiles, uno que se llama Literatura, que es específico para los libros, y el otro que es un poco mi vida no personal, porque no publico cosas personales, pero sí publico fotos de los viajes de Galicia y de... Bueno, salgo yo también de
2: vez en cuando. Qué bé,
0: pero
2: fantàstic.
0: Sí. Sí, ahí estoy.
1: Molt bé. Doncs, Marc, enhorabona per aquesta feina. Gràcies per explicar-ho i això permetre que et coneixem literàriament una miqueta més, de veritat. Una forta abraçada i esperem parlar ben aviat.
0: Pues lo mismo para ti, de verdad. Ha sido genial.
2: Gracias.
0: Pero muy bueno. Muchísimas gracias, Pera.
1: Gràcies, amb tu. Una forta abraçada.
0: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
4: Els millors moments de la setmana de La Calaixera en repetició els dissabtes.
1: I dins de tot aquest circuit artístic cultural que té Vendrell, per sort, dins el Portal del Pardo hi ha el projecte Essencials, del qual doncs, això s'ofereixen diferents exposicions, visions, exposicions artístiques, pictòriques, escultòriques, bé, un llarg, etc. I, de fet, volem copsar el protagonisme de l'entrevista d'aquesta setmana amb la protagonista de l'exposició que podeu trobar ara mateix al Portal del Pardo fins al 25 de juliol. Essencials, la força del silenci, amb la Carme Cañete, que està amb nosaltres. Carme.
5: Bona tarda.
1: Com estàs?
5: Bé.
1: Sí?
5: Bé, sí. Sí. Amb ganes d'explicar, ganes de conversar d'art, de conversar de la vida.
1: Sí.
5: I ja veureu que, d'alguna manera, l'exposició té molt a veure amb la vida, no? Amb el dia a dia de què és ser persona.
1: Que bé. I a més, de debò, en aquest espai, jo personalment m'agrada molt sempre parlar amb vosaltres, aquests valors que podem trobar a la comarca, que feu moltes coses, sempre dic, aquest univers creatiu que us explota dins el vostre cap, i per sort això, podem anar parlant amb molts d'aquests protagonistes, amb això, amb pintura, il·lustracions... Ara, potser l'escultura com a tal, potser no n'hem parlat massa, eh? No és un dels gèneres artístics, potser més, no? O què?
5: El tema de l'escultura és complicat.
1: És que és complicat, l'escultura.
5: Per començar, tècnicament, has de tenir un coneixement.
1: Clar.
5: O sigui, no parteixes de zero.
1: Clar.
5: No vol dir que pintar o
1: no, no,
5: dibuixar.
1: No, no, no.
5: No, no, no estem parlant aquí. Però sí que hi ha uns medis que has de tenir i un espai.
1: Val, clar.
5: Aquí és important. Per exemple, jo al taller tinc dos tallers, no? Un taller de fusta, amb tot de material relacionat amb la fusta, i fustes i taulons, no sé què. Clar, això a qualsevol casa no ho pots tenir.
1: No,
5: a un pis no ho pots tenir.
1: Clar.
5: Cosa que, doncs, un cavallet, un petit estudi, amb un pis el pots tenir. En el tema de la pedra, igual, tornem una altra vegada. Compressors, mateix, pneumàtics, tot, radials, clar, impossible. Un pis impossible.
1: Que sempre m'ha fascinat molt, de veritat, de l'escultura. Tornem-ho a dir, sobretot, no desmereixem, que n'hem parlat
5: no,
1: en altres
5: no,
1: ocasions,
5: no.
1: D'altres tècniques.
5: Tot té un secret.
1: Exacte.
5: O sigui, per una banda hi ha una tècnica,
1: sí,
5: i per l'altra banda hi ha tot el que l'artista vol copsar en aquella peça o en aquell quadre, en aquella il·lustració.
1: Correcte.
5: O sigui, hi ha una professionalitat, però també hi ha unes emocions, també hi ha tot el que és la persona, no?
1: Clar,
5: el que transmets al públic. Això.
1: I aquí vinc, i en l'escultura concretament, que aquesta tècnica passa per saber manegar moltes eines, tu deies radials, és a dir, jo agafo una radial i no seria capaç ni de tallar un tub de PVC o de coure, no sé com dir-ho. Molt menys amb aquestes eines que són, ostres, són agressives, complicades d'utilitzar per la gent mortal, però és que no. A més, allò en benefici i per poder, doncs, això, plasmar les emocions i fer una peça artística amb aquests elements tan bastos, no? No m'explico, eh?
5: Aquí hi ha tan grans.
1: Doncs va,
5: ja t'explico.
1: Corregeix-me i explica-m'ho, va.
5: A veure, nosaltres veiem la pedra, la fusta, com un element... Està allà.
1: Sí.
5: Sí, val. Però és que la pedra i la fusta tenen les seves pròpia... han tingut la seva pròpia vida i continuen tenint la seva pròpia vida.
1: Val.
5: Aleshores, si partim de que... com a analogia, val? De que estem treballant amb una persona,
1: sí,
5: en comptes d'una fusta o una pedra, veiem que estem treballant, estem dialogant amb un material que ha estat viu i continua viu, aquí la cosa canvia. Per
1: ja.
5: què? Doncs perquè nosaltres ens surten arrugues amb els anys,
1: sí,
5: i a la fusta li surten esquerdes.
1: Ah, val.
5: I no sabem què hi ha al nostre interior. Jo t'acabo de conèixer, sí, jo no sé qui ets. A la fusta ens passa el mateix. O sigui, jo començo a treballar, però jo no sé si a dins em puc trobar aquests coses que es troben a la fusta.
1: Val,
5: no?
1: Val, val. Sí,
5: aleshores,
1: sí, sí.
5: Hi ha l'element de, del moment, hi ha l'element del què hi ha dins, de la sorpresa, què hi ha a dins. O sigui, tu tens un projecte, tu veus la pedra o veus la fusta i dius, aquí naixerà això, però com es va desenvolupant, a vegades és deixar-te portar.
1: Val.
5: Deixar-te portar. Per què? Perquè la pedra, diu, és una cosa, una pedra. Sí, però és que a dins hi ha escletxes, hi ha pèls de terra. Aleshores, tot això fa que, encara que tu tinguis una tècnica, la pedra pugui obrir-se.
1: Val, val, val, val.
5: Hi ha sí, una tècnica, sí, sí, sí. Però també hi ha una, un diàleg. A vegades em poso davant de l'escultura i penso, avui tu i jo no ens portarem gaire. Vaig a fer una altra cosa, perquè... I, en canvi, comences a treballar amb l'altra pedra i la cosa rutlla, no?
1: Val, val, val. Però ho deia molt, també, sobretot, per les eines d'utilitzar. No, no, jo sí, també, com tu crec, dins la meva ignorància, és a dir, la noblesa de la fusta, la noblesa de la pedra, del marbre, que tu treballes molt, de qualsevol element, és a dir, qualsevol element té una noblesa i, a més, si es treballa amb connotació artística, ja ni t'explico qualsevol cosa, inclús materials reciclats. Però jo deia, aquesta dificultat, és a dir, una radial, que a priori és un fet molt, molt, molt, molt feréstec, i que amb allò puguis arribar a fer alguna cosa tan emocional, tan expressiu, en pedra o en què sigui, en fusta, amb un element tant d'això com una radial. Anava per aquí, és a dir, com amb eines tan difícils d'utilitzar, pugueu arribar amb el coneixement de la tècnica a fer les creacions que feu.
5: Sí, sí.
1: En certa manera, és xulíssim, eh?
5: Bueno.
1: Va, anem a l'exposició.
5: Vinga, anem.
1: Jo penso que anem parlant una mica més aquí, si et sembla, però sobretot jo he venit a parlar de mi libro, he venit a parlar de la seva exposició. Una exposició, com deia, que està dins d'aquest projecte fantàstic del Portal del Pardo, a través de l'Ajuntament del Vendrell, que es diu Essencials, i en aquest cas és a través del teu protagonista, La força del silenci, que són les obres que marquen aquesta exposició. Explica'ns-ho, això. Què podem trobar al Portal del Pardo i per què aquesta força del silenci?
5: Vivim en un món constantment ple d'estímuls, no?
1: Sí.
5: Ple de sorolls, ple de... No sons, sorolls. No? Aleshores, el fet de en un moment determinat trobar-te tu, amb tu mateix, amb la força aquesta que té, el poder que té el silenci i la reflexió, realment costa. Perquè estem acostumats a
1: sí.
5: Sortim corrents, vinga, va, ràpid, que arribem tard. Que...
1: Clar,
5: aleshores,
1: sí, sí, sí.
5: El fet de dir, ei, calma, anem a frenar, anem a pensar, no? Aleshores, i a partir d'aquí anem a reflexionar. A la força del silenci el que ens trobem és això, no? La gran majoria són escultures de dones, no? Per exemple, aquesta, no? Que teníem, són aquestes flors, no? Són les flors de la vida. Quina és la teva flor de la vida? O sigui, hi ha una part molt simbòlica, no? Què representa per tu les flors de la vida? Els moments bonics. Allò que vols acaronar i que no... i que d'alguna manera és com essencial per tu, no? Aleshores, la força de silenci parla d'aquests moments, els moments d'interioritat, on et trobes amb tu mateix. Per exemple, hi ha tres peces, no?, que parlen sobre el kintsugi, de, com la reconstrucció d'un mateix, de tot el que ens està passant com a persones i com podem progressar, o sigui, el que ens ha passat existeix.
1: Sí, sí, sí. Sí.
5: Però, com li donem, quina força té el passat per mirar el futur, no? Aleshores, tot això, si tu no et trobes a tu mateix, no aconseguiràs fer aquest pas. Però l'objectiu no és fer una teràpia, sinó és parlar de tot això que ens uneix com a persones. Val? Perquè el que em pot haver passat a mi et pot haver passat
1: sí.
5: a tu. Aleshores, l'objectiu és que també l'escultura vagi molt més enllà i vagi cap a l'espectador.
1: Va.
5: I a l'espectador es senti reconegut perquè hi ha coses que ens van passant. O sigui, no només té una lectura l'escultura, també ha de tenir una lectura per tu.
1: Jo sí,
5: a vegades
1: sí.
5: en alguna visita i tal, quan he anat explicant, dic, això en un principi partés aquí, però a tu per tu què és, no? Per exemple, la de l'úter, no? És el retorn a l'úter. Al final penses, val, si tornéssim a néixer, faríem tot igual? Possiblement hi ha coses que no... que les faríem diferent.
1: Clar, i tant, i tant.
5: Però aleshores no estaríem en aquest plató, tu
1: clar,
5: i jo.
1: I no ho estigués explicant.
5: Aquí estem fent, no?, aquesta reflexió, la força del silenci. Reflexionar sobre tu, sobre els altres, sobre la vida.
1: Clar.
5: Molt en tema feminista, perquè, a veure, com a dona, vas trobant-te a la vida coses que dius, això no li passa a un home.
1: Ja.
5: Aleshores, he tingut la sort de que la Sílvia... bestial, no només té aquest projecte, sinó també ara hem començat amb un projecte nou de dones creadores.
1: Sí,
5: aquest projecte també té molt a dir, no? O sigui, què volem com a dones a la societat, què volem dir, no?
1: Molt bé.
5: El poder de l'art. I la força del silenci com a exposició, d'alguna manera ens intenta trobar vincles, no?, entre les persones per evolucionar com a societat.
1: Uau. Ostres, acabes, per mi, de definir el que és l'art, la cultura, amb aquest speech que acabes de fer, És fantàstic, És que jo crec que l'art és això, Completament ho comparteixo amb tu, ja dic, la meva opinió, evidentment, que no es porta enlloc, Però jo també crec que l'art és això, aquest poder de reivindicació, d'exposició, i sí que és cert que també és un tòpic molt, molt habitual, no? Quan tu vas a veure una exposició... O a vegades pot ser una frontera o una porta, no? Jo no hi entenc, ves que hi ha gent a fer, si jo no sé què, no sé quantos, no? I jo sé que els artistes com tu, el que feu és, no cal entendre, i tu vine, què t'aporta, què et desperta aquella peça, què et diu aquell quadre, aquella escultura. Però clar, quan tu expliques, tu que ho has creat, tu com a Carme, que ho has explicat, que ho has fet i que ho has explicat, això també és molt interessant. No sé com dir-ho, saps què vull dir?
5: És que el problema, un dels problemes que té l'art és l'elitisme, no?
1: Sí,
5: l'àurea elitista que se li ha donat...
1: Per favor, i tant.
5: Per què? Doncs perquè per un tema classista.
1: Sí, no, tant,
5: no
1: i deixa. Tant.
5: I, o sigui, el fet de tindre aquesta àurea també té un reconeixement econòmic.
1: Sí.
5: Aleshores, si anem més enllà, l'art vol expressar coses i vol reivindicar coses.
1: Sí.
5: L'altre dia estava parlant amb un nen d'uns 5 anyets que va vindre a l'exposició i clar, aquella obra la pots explicar a un nen de 5 anys. Posa't amb el llenguatge que ell té, no? O per exemple, una altra cria també amb 8 anys, no? Deia, que quan et caus et fas mal, val? Doncs, i et surt una ferida, doncs, és que no tornaràs a caure en aquell lloc perquè, o intentaràs no caure, doncs això és el Kintsugi també. Clar,
1: si tu
5: apropes el llenguatge... Aquesta és la clau, no? Apropar el llenguatge a l'espectador.
1: Clar.
5: A les vivències de l'espectador.
1: Sí.
5: Si nosaltres anem a una enquera d'estrelles, aleshores hi ha una frontera.
1: Exacte, hi ha un fil que es trenca, no? Segurament, no? Sí. Hi ha aquesta quarta paret que segurament es munta, L'important és desmuntar-la, però quan és veritat, és cert.
5: Això és tan important, difondre l'art, no? Perquè pot anar molt més enllà i pot crear molts vincles com a societat, com a... terapèutic, no?
1: Sí.
5: Com a, per exemple, el ventall, no? Que hi va, no? I doncs l'Àngels diu, no? És que és una passada el que arriba a sortir, no? Aquelles visites,
1: clar.
5: No?
1: Sí.
5: Que hem d'anar molt més enllà com a artistes i perquè tenim un poder, no? Que és el poder de la matèria i nosaltres hem de ser un punt de...
1: Sí, home, sí. La transformació de la matèria, i de les emocions. O, no, també, no sé com... donar corporalitat i massa a les emocions, també, en certa manera, moltes vegades. Escolta'm, per conèixer-te una mica més artísticament, Com va començar tot? Tu vas estudiar Belles Arts, no sé si sempre vas tenir el punt de mira amb l'escultura, ha sigut l'evolució. També crec, i no sé si en vols parlar o no, va haver-hi una parada a la teva carrera artística i la vas reemprendre fa uns anys.
5: Sí. A veure, jo l'art l'he vist des de petita. El meu besavi era forjador artístic, es va formar a les escoles de Barcelona, amb el post... tot el tema del modernisme, ja era com el diàleg últim d'això, però sí que es va formar amb coses de forja. I jo he crescut a un taller de ferro i em cuidava les meves àvies, ma mare treballava, la meva àvia treballava, i jo me vaig... el tema dels ferros és una cosa que... I qui més que menys, el tema artístic també el tenim a casa com molt, molt potent, no? I bueno, jo sempre he tingut molt clar que volia fer Belles Arts. Em vaig especialitzar en escultura per el fet de que és el meu llenguatge.
1: Val, sí.
5: Cadascú ha de trobar el seu llenguatge, és el meu llenguatge. I bé, puc pintar, puc fer dibuix i tal, però allò és el que em fa sentir bé, no? Uh-huh. I la manera que tinc jo d'expressar coses que a vegades en el meu dia a dia no puc expressar, no? La maternitat és una frontera per a les dones.
1: És un
5: parèntesi.
1: Clar,
5: si la maternitat està ben acompanyada, podràs continuar. Has de baixar el ritme, però en el meu cas van passar històries de la vida. Aleshores, he reaprès aquest camí, afortunadament, perquè és el que et fa sentir bé com a persona.
1: Sí, sí, sí.
5: I el que, i d'alguna manera, doncs, aquest és el resultat, no?
1: De, sí, sí, sí, sí. Que bé.
5: De tirar endavant, no? I l'experiència com a artista és evolucionar. Ja no sóc la mateixa de quan jo feia exposicions a Barcelona i tal, amb 20 anys, he madurat.
1: Clar.
5: Aleshores, clar, no tindria sentit que continués fent coses de quan tenia 20 anys, perquè tu has viscut unes
1: coses, no? Clar, perquè ets una altra persona, no? Has evolucionat com a persona.
5: Sí.
1: Uau, que bé. Mm-hmm. Aquest és un projecte present, aquest de Portal de Pardo. A partir d'aquí, el que deies tu, seguint evolucionant artísticament
5: i
1: anar desenvolupant projectes i tot plegat, mm-hmm. La gent et pot seguir per xarxes socials?
5: Sí.
1: Que sí que les tens actives?
5: Carme Canete.
1: Vale.
5: Carme Canete, perquè la enya no existeix a...
1: Exacte.
5: A això, és Carme Canete, i en trobareu. I allà vaig publicant el meu dia a dia. Perfecte. A vegades com està naixent aquesta escultura, no? Doncs es va veient el progrés, no?, de l'escultura, a vegades doncs també coses que et fan sentir bé, no?, com a persona, perquè
1: sí.
5: A cap i a la fi, si només ens veiem com a artistes, també has d'intentar, no?
1: Sí.
5: Donar un punt més, no?
1: Exacte,
5: que et fan sentir bé, no? Com per exemple, pues, el mar, no? Pues, aquí està.
1: Que fantàstic. Doncs que la gent et conegui una mica més a través de xarxes, i sobretot la millor manera de conèixer artísticament és justament aquesta exposició fins al dia 25 de juliol a la sala del Portal del Pardo, que la gent no s'ho perdi, sisplau. No. Un plaer xerrar amb tu, de veritat. Ha passat molt ràpid, eh? Això vol dir, i sempre ho faig, que seguirem parlant. Et sembla? Un altre dia quedem i ho acabem de conformar,
5: quan
1: això.
5: Vulguis.
1: I seguim filosofant sobre l'art, que a mi m'agrada molt.
5: I tant. La porta està oberta. Quan vulguis.
1: Gràcies, Carme. Una abraçada, de veritat.
5: Igualment. Gràcies.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
2: Doncs va, avui sí, eh? Tot i que no importa, eh? Un dia o altre, però el dimarts potser és el dia que pertoca i que ja vam acordar en el seu moment. Però això, podem moure quan vulguem. Però avui és dimarts i avui toca aquesta secció habitual amb la intenció i l'objectiu que sempre diem de perdre por a la tecnologia. Amb Joan Molines, que ja ens acompanya. Joan, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Com va això?
3: Molt bé.
2: Sí?
3: Sí.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
3: A tu per tenir-nos.
2: Avui no ven sol.
3: Avui no vinc sol. Vinc amb la persona que m'acostuma a acompanyar cada dimarts, que és la Sílvia.
2: Molt bé. Sílvia, com estàs?
4: Bon dia.
2: Com està això?
4: Jo estic gelosa.
2: Per què no et sento bé?
4: No ho sé, ara millor?
2: No.
4: No, ja, sí, a veure aquí...
2: Ara t'estic
4: posant. Vols que canvi...
2: No, és problema de volum, és que aquests micros no...
4: M'ha tocat.
3: És una petició per canviar els micros?
2: No, perquè són nous, aquest és el problema. I a mi m'ha agradat molt, en principi, però hi ha certs companys a la casa que no li acaben de convèncer perquè no són uns micros de ràdio. No són uns micros pensats per la radiofusió professional.
3: Són de podcast, que és cap on va tot.
2: Sí. Són uns micros... No, és veritat, són uns micros molt bons... molt cars, però són uns micros domèstics, no deixen de ser uns micros domèstics. No, manté, era cosa de volum. Ja està. Únicament que t'he pujat molt el volum, que no...
4: Bueno, estic molt gelosa, perquè... molt gelosa de que mimes molt més el Joan que a mi.
2: Per què, eh?
4: I a més, mira, ara amb el micro...
2: Però per què ho dius, això?
3: La setmana passada em va tocar a mi el micro dolent.
2: Sí.
3: Que vaig haver de canviar-lo.
2: És veritat. Que ja vam canviar el cap i al principi no va funcionar, ja no va fallar mai més. Però per què estàs gelosa? Per què tracto
4: perquè més? Perquè jo vinc aquí per no deixar les coses... planes.
3: Per confrontar, digue-ho, per confrontar.
2: Però clar, ara el Joan ja ens estava agafant més confiança, ja, jo crec que ja tenim força confiança, però clar, amb la confiança que puc tenir amb tu, que fa tants anys que ens coneixem i que ja ens coneixem les misèries, radiofòniques, radiofòniques, és normal que el Joan, doncs, bueno, encara...
4: La il·lusió del principi...
2: No és pas veritat. Encantadíssims que ens acompanyi, no?
3: I tant,
2: Joan, que posi aquest punt de discrepància.
3: Que vingui aquí a crear polèmica. Només la portem perquè creï la polèmica que nosaltres no sabem crear.
4: Clar. Ja està.
2: I així utilitzem la tecnologia, que a priori seria com un tema molt interessant, però és així com més planer, no? I en canvi amb la Sílvia li donem una mica més d'ímpetu. Fantàstic. A més, avui parlem d'un tema important, de veritat, un d'aquells temes que jo crec que són per reflexionar i per donar-ho a conèixer, que és allò que queda penjat o allò que pengem a les xarxes.
3: Correcte.
2: Que no es perd, és un gran magatzem, un gran arxiu que queda allà per gairebé sempre.
3: Un cop ho puges ja perds el control de qui ho pot descarregar, qui ho pot llegir. Jo avui tenia una altra secció preparada, però just em vaig trobar amb això a finals de la passada i al cap de setmana, i he cregut bastant convenient parlar-ho. Perquè és una cosa que és del poble, ens afecta com a poble, perquè jo crec que per sorpresa de ningú el Vendrell no és que estigui molt ben vist en quant a poble. I, a més, amb una persona que ens representa. Llavors, el tema que venim a parlar avui és... Tenim un regidor aquí, Vendrell, que a més està al Parlament, que jo crec que ho va fer amb tota la bona fe del món, que va pujar un vídeo explicant el seu dia a dia, des de que es llevava fins que s'anava, o fins que tornava, fins que s'anava a dormir, passant pues, per com es lleva, com esmorza, com dina, com va al Parlament, com fa tot això... I l'han funat. Pel que no entengui el que és funar, és una paraula que ara fan servir la gent molt jove per dir és que et cancelen o que et critiquen a través de xarxes.
2: Val, hate, no? El hate.
3: Sobretot ha sigut per Twitter, perquè abans li comentava la Sílvia si ella havia vist algú per TikTok. Jo no tinc TikTok, llavors per TikTok no ho veuré mai, però per Instagram no havia vist res. Sobretot ha sigut per Twitter. I bastanta gent que jo crec que ho vull creure, que ho va fer amb la bona intenció del món, se li va girar en contra i al final pues, ha tingut, crec que una repercussió molt més negativa de lo que... de lo que el vídeo va començar.
2: Val.
3: Llavors, sí, venim a parlar d'aquest tema, de com quan puges algú perds el control del que puges. O sigui, tu pots pujar amb tota la bona fe del món...
2: Clar, hi ha una intenció, no? Hi ha una intencionalitat...
3: Però quan passa la comunicació, una cosa és com tu dius les coses, l'altra cosa és com la gent la rep.
2: Sí.
3: Llavors, d'un vídeo que vull creure que es va pujar amb tota la bona fe del món, es va girar criticant pues la imatge que pot tenir aquest polític i també com es comunica a través de xarxes, que al final no oblidem que els polítics han de ser el més propers ja, a el que són la classe obrera, com podem ser qualsevol d'altres.
2: Això és molt complicat de controlar, però, no? És a dir...
3: És impossible controlar.
2: El missatge que tu vulguis donar i després el missatge que es pugui arribar a percebre... Clar, això se'ns escapa de les mans i fa realment por, eh?
3: L'única forma que tens de controlar-ho és no publicant res. Si no publiques res, ningú...
2: No, no, clar, sí.
3: Però
2: sí,
3: has de fer xarxes, llavors, aquí entres amb la dicotomia de què fas. T'exposes o no t'exposes?
2: Sí. En aquest cas, jo crec que la gran majoria de gent... Jo no sabia aquest cas, t'ho dic de veritat. Jo no coneixia aquest pas en concret, només el que estàs dient, i la gent al guió, sé de qui estem parlant, no vull dir el nom
3: ni
2: del partit que representa. Jo crec que aquí també s'hi pot sumar la ideologia política, crec, que aquest hate també arribi des d'una vessant ideològica.
3: Segurament, però passa les dues bandes.
2: Sí. I una mica la crítica que ve és com, bueno, aquesta situació de privilegi que pot tenir aquesta persona per ser política en contraposició a un treballador assalariat estandarditzat.
3: Al final, més enllà dels insults, que jo soc partidari de que mai s'ha d'insultar ningú per més bé o més malament que ho faci, més bé o més malament que et caigui, més d'un partit o més d'un altre partit, o sigui, el respecte sempre ha d'anar per davant de tot. Sobretot el que la gent deia era que... amb la quantitat de diners que cobra un polític, i aquí ja parlem amb polítics en general, amb la quantitat de diners que cobra un polític, que aquest sigui el seu dia a dia, quan hi ha gent que es lleva a les 6 del matí, que s'està 12 hores treballant, que li costa arribar a final de mes, la gent s'ho prenia com un insult. El fet de, et lleves quan el sol ja està pujat, agafes el cotxe per anar a Barcelona perquè tens un pàrquing on poder aparcar, perquè la gent no pot aparcar a Barcelona.
2: Clar.
3: No agafes transport públic, que és el que s'està promocionant, que la gent agafi el transport públic per no contaminar. Tens dietes i menges tàper, o sigui, hi ha un munt de coses que la gent de peu, que pot estar més arriscada per la seva situació personal, que cada un té la seva, i si sigui millor o sigui pitjor, ha de ser respectable, perquè cada un viu la seva realitat, doncs ho van veure com un insult al seu esforç. Llavors, a Twitter, que és una xarxa on tothom treu la bilis a la mínima que pot, perquè no hi ha censura, pràcticament, o sigui, pots pujar qualsevol cosa que molt difícilment et censuraran.
2: Però en general també, no? Les xarxes, Instagram també passa. Clar, potser Twitter està més abonat, això, és veritat.
3: Twitter
2: no.
3: El bo que té
2: X.
3: Bueno, jo li dic Twitter perquè ja tinc l'hàbit d'agafar...
2: Perdó.
4: Però no està avançant la tecnologia i cap aquí. Has de dir-li X...
3: Bueno,
4: aquí, molt bé, punto para...
3: Molt bé. No. Que te clic.
2: Ostres, no, ja ho feia, no ho feia amb aquesta intenció, pobre Joan.
3: Un punto para Gryffindor.
4: Perdona, pobre Joan, si després a mi me funais ahí, que no sé què, que vaig al Caica, que no sé quantos, que m'haig de sumar la tecnologia i tal.
3: Seguiré dient Twitter.
4: Sí, canvia.
3: És més fàcil que dics. És més fàcil que dics Twitter, sí. Tothom ho té reconegut.
2: I a més, X que té la connotació de X, de contingut X. A mi sembla m'ho ha semblat. Jo a vegades quan veig publicacions X amb la marca X, a vegades ho intueixo i dic que això és una pública...
4: Està
2: prohibido. No, sí o no?
4: Prohibido.
2: No, per això... No,
3: però a l'Elon Musk li agrada molt la X perquè té SpaceX.
2: Clar,
3: també.
2: Clar. No, sí,
3: a mi li agrada
2: sí.
3: molt la X.
2: No, endavant. Però, perdó, deixa parlar els grans, Sílvia, sisplau. Dèiem això d'aquest cas, d'aquesta exposició pública...
4: Sí, ho veus que... com haig de tenir gelos?
2: Sí.
4: No. Que fas callar.
3: Que al final, segurament, una vessant política li va donar un bombo, que potser el vídeo hagués passat molt més desapercebut, i això ha fet doncs que durant 4 o 5 dies, encara no sé si es parla, jo crec que ja no, però durant 4 o 5 dies, gent molt de peu, inclús jo crec que gent política, també n'he llegit algun, per suposat d'altres partits, que ho comenti i que ho critiqui sentint-se insultats o sentint-se...
2: Ja.
3: desprestigiats perquè ells no poden fer això, perquè vas a Barcelona, quan comentava, vas a Barcelona, no tens, o sigui, no tens pàrquing, no agafes el transport públic, et paguen dietes però menys tàper. Llavors, és com una mica incoherent potser el que volia transmetre amb el que la gent ha percebut. O sigui, no sé què volia transmetre, jo no parlo ni molt menys.
2: Però... No, suposo que transparència, naturalitat.
3: Però el que la gent ha...
2: Postureu una mica.
3: Bueno.
2: Sí, no sé. Bueno,
3: o sigui, ara els partits polítics l'estan fent molt, lo d'exposar-se i semblar que són del dia a dia, que són com qualsevol d'altres, que no deixen de ser-ho, però amb unes condicions que qualsevol d'altres no té.
2: El vídeo l'ha retirat o no?
3: Fins no tinc ni idea.
2: No ho sabem,
3: si no he investigat. O sigui, no he fet el meu periodisme d'investigació, llavors jo he vist el que la gent anava retuitejant i de més.
2: Aquest cas és únicament el que ens dona peu i la introducció, en certa manera, del tema d'avui, no?
3: Ha passat això, però també passa amb Vito Quiles, amb tots els partits, amb tots els colors, sempre hi ha algú que...
2: Que, de fet, és el que desperta les xarxes, i sobretot Twitter, que és el que s'anomena hate, està ben pronunciat, no? El hate, hate...
3: Sí, el hate.
2: Eh?
3: No, que és... hate seria una pronunciació molt espanyolita.
2: Per això dic, el hate, que és l'odi, no? En traducció literal seria odi. Sí. És a dir, qualsevol publicació de qualsevol persona, més o menys amb influència a les xarxes, rep un hate constant, personal... sense filtres i sense barreres, ficant-se des de la part més física a altres comentaris.
3: Hi ha un altre cas, aquest no ha sigut molt... O sigui, no ha tingut molt de bombo, o sigui, jo l'hi he llegit perquè jo vinc pràcticament a Twitter, però hi va haver un analista, diria que era del BBVA, potser m'equivoco, però era d'una gran banca, que la seva compte de Twitter el que es feia era analitzar. O sigui, analitzar comptes financeres, analitzar fons, analitzar un munt de coses. Doncs amb aquest tio s'ha hagut de tancar el compte perquè d'un tuit que va ficar un periodista d'Esquerra, no d'Esquerra Republicana, sinó un periodista d'Esquerres, es va sumar tota l'esquerra a criticar-lo. Això va escalar dintre dels jefes que tenia aquest home, que l'únic que feia era compartir divulgació financera. Llavors van començar a dir que el que feia era compartir informació financera a favor del banc on estava, com potser no era ni així. I això va fer que per la pressió mediàtica, la pressió política i la pressió laboral es tanqués el compte. I un tio que compartia coneixements financers sense apuntar amb un amb l'altre.
2: Que també hi ha el cas, no recordo els noms, jo sé que, per exemple, ell és de Vilanova i la Geltrú, aquella parella també de consultors financers que ja fa molts, estem parlant de fa molts anys, que van sortir... És a dir, clar, també s'ho van buscar una mica perquè van fer un vídeo d'anàlisi financera d'hipoteca totalment col·locadíssims.
3: Sí, però tenien raó.
2: Sí.
3: O sigui, el que diuen les males llengües, i no sé fins a quin punt és veritat, perquè jo no el conec, el Simón, em sembla.
2: El Simón, correcte.
3: El Simón, que ara està a Torre o alguna cosa així. El tio està bastant fet caldo. Però aquest tio es veu que era un tio un fora de sèrie en tema de finances. Òbviament, per l'altra part, també era un fora de sèrie. O sigui, el que no s'ha de fer a la vida també era un fora de sèrie. Però li van fer com una... O ell explica que li van fer una espècie de com es diu, de mala jugada, i els van portar després d'anar de festa, i per això van fer el vídeo que van fer, i per això els van cancel·lar o funar en aquell moment. Ja parlem de fa 10 anys,
2: un dels primers casos, potser així
3: un dels primers casos, però ell després va desaparèixer de la imatge mediàtica durant un temps, després va tornar. Però aquest tio era un fora de... Per lo que...
2: Sí, sí, allò, financerament parlant, o parlant dels seus coneixements financers, era molt bo.
3: Era molt bo.
2: L'únic que també és el que dius tu, era molt bo també.
3: Era molt bo.
2: Anant de festa...
3: Però al final és tan fàcil... És com tenir un mal moment, que aquest moment corri per xarxes a tothom, i que això faci que la teva imatge quedi molt desprestigiada. Després d'haver inclús guanyat molta bona imatge perquè es pugui fer. O sigui, mala imatge et pot treure totes les bones imatges.
2: No, pot destrossar un vídeo de 30 segons, et pot destrossar la carrera, sens dubte. Sílvia, el hate, què en penses tu del hate?
4: Però és que això ha existit tota la vida i en la...
2: Però no ho hem d'acceptar, no? És a dir, però no ho hauríem d'acceptar.
4: Ja, no, clar, però és que la gent ens creiem amb el dret de poder opinar en qualsevol moment i la nostra frustració exterioritzar-la i canalitzar-la a l'altra persona, no sé. Llavors, Cordills, jo penso que en aquest cas el que parlàvem, doncs, els polítics són persones com nosaltres, i si tu tens enveja perquè no pots anar a Barcelona amb el cotxe i has d'anar amb el tren i funciona molt malament i t'has de tirar 3 hores i no sé què i t'has d'aixecar a les 5 del matí amb un sou de molt baix i tot això, doncs no sé, progressa la vida. que a vegades també tots aquestes, els hates no haurien de ser, però la gent té la llibertat suficient com per opinar amb coses que llavors per mi sempre és plantejar, i tu què fas per canviar i per no criticar-ho? Pues continuaràs estant al mateix lloc, i no, aquesta persona estarà on està per lo que sigui. I això ha passat amb tota la vida, però és que passa amb els negocis i passa amb el dia a dia. Si et compres una casa, mira, amb els diners de que guanyes de en el meu cas, a l'òptica i tal, estàs vivint en el dòlar. És com ara amb lo de les ulleres del Clipse, et forraràs. Tio, saps quan les compro i saps quan les venc? Si m'haig de forrar amb les ulleres de l'Eclipse que venc, n'hauria de vendre un milió de... Però la gent ja dona per sentat que viuré en el dòlar. I llavors això, llavors...
3: Però no per mi hi ha una gran diferència aquí, que és que tu no gestiones els diners de la gent.
2: Clar, ser càrrec públic, ser
3: que
2: polític...
3: Que per mi és la gran diferència. Sí. Si coincideixo totalment, sí que és veritat que penso que no és bo generalitzar. O sigui, hi ha gent que potser vol fer més, però per situacions de la vida no pot. Siguin familiars.
4: Pues posa-te política i gestiona tu els diners de la gent si creus que l'altra persona no ho està fent bé. Però això et crea el dret d'opinar no. I fer hate i de vaya vídeo que ha fet i no sé què, no sé quantos. Jo crec que és una excusa de la frustració de la gent.
3: Sí. Que la societat està molt frustrada, està claríssim. No,
2: està claríssim, i el hate és un exemple d'això, eh?
3: Sí, la societat està molt frustrada. Sí. La gent cada veu...
2: Què vol dir? Què vol dir? Que se sent tot, clar, sí, que estàs amb una ràdio davant d'un micro, se sent tot.
3: No passa res.
4: Buah, és que, clar, m'heu encès, eh? Bueno...
2: No, te'n sents sola.
4: Bueno, sí, exacte.
3: Te'n sents sola. No, però sí que és veritat que la societat està molt arisca, molt cremada. El que jo llegeixo, ja dic, no sóc expert polític ni faig enquestes ni res, però el que acostumo a escoltar és que la gent cada vegada s'ha d'esforçar més per tenir menys, això arisca molt, no sé fins a quin punt serà veritat o no, però jo dic el que jo des del Vendrell percebo de parlar amb la gent i puc estar totalment equivocat. Llavors, una de les formes de treure la bilis és pues, escopir contra el que no m'agrada, sigui polític, sigui el Barça, sigui el Madrid, sigui el que sigui, perquè en futbol passa el mateix. O sigui, els del Barça qualsevol critica el Madrid i els del Madrid qualsevol critica el Madrid.
2: No, i els del Barça critiquen els del Barça i els del Madrid critiquen els del Madrid. Es critiquen també entre ells.
3: Va sortir totes les crítiques de la selecció espanyola, que si havia d'anar el Gavi, perquè no anava l'altre. O sigui, la gent té ganes de discutir, necessiten treure-ho.
2: Sí, la frustració que deien.
3: La frustració, per sigui el que sigui, sigui perquè el seu equip de futbol no guanya o sigui perquè... Estan malament.
2: Sí, pel que sigui. Això ens porta justament a això, el que tu anomenes, la reputació digital.

0: el que és l'internet oscuro, hi ha molts llocs que no hi ha control sobre on acaba les coses. Llavors, és molt important vigilar que pugem, sigui des d'un vídeo que fem parlant sobre el nostre dia a dia, com pot ser aquest cas, com fotos dels nostres fills, com fotos nostres, com comentaris, com qualsevol cosa que puguem fer, deixa una petjada. I sí, puc anar eliminant rastre, però he de confiar que ningú s'ha guardat aquest rastre. I això a Twitter també passa, que a vegades et surt un tio amb un tuit del 2012 que vas dir avui el cel està taronja. I hi ha gent que guarda aquestes coses, no sé qui deu ser, però hi ha gent molt friqui que guarda aquestes coses, que busquen el primer moment que poden i el moment més fàcil per dir-te, tu que vas dir que avui el cel era, que el cel no podia ser mai taronja, avui et dic que tu vas dir el 2012 que el cel és taronja. Llavors, és perillós, és perillós. Clar. I hem d'anar amb molt de cuidado del que pugem, perquè això és l'empremta digital.
1: Clar. I a vegades tenim aquesta falsa percepció, no?, de que internet és això, és algo tan gran, és algo que se'ns escapa tant de les mans que ens pensem, bueno, no sé si l'anonimat, bueno, en certa manera sí que és cert que, evidentment, que tu tens un nom o un sobrenom a les xarxes, però sí que et podem tenir aquesta percepció de que quan tot és tan gran, no?, ens podem pensar que, bueno, no, és allò, bueno, tampoc no, bueno, com que jo no veig qui em segueix, ni veig físicament, bueno, jo no me puc atrevir a dir certes coses, i això hem d'anar molt en compte, hem de ser molt
0: prudents. Sí, a vegades ens pensem que 100 seguidors no en són gaires, però és que 100 seguidors no hi caben aquí.
1: Ja.
0: O sigui, 100, si fiquem 100 persones
1: físicament
0: en un lloc, i veureu el missatge que tu es transmet al família i amics, que potser són 100 o 200 o els que siguin, junta'ls físicament amb un lloc, veuràs quanta gent.
1: Clar.
0: Ja no parlem dels milers o dels milions, que, que és que qualsevol cosa pot arribar i pot escampar-se.
1: Home, jo sé que, per exemple, la policia, jo ho fa servir molt, jo ho he sentit en diferents ocasions, que és això, és a dir, tu agafaries una fotografia, la imprimiries en tamanyo o pòster i la penjaries a la plaça Vella? No t'estic dient al mig de París o al mig de qualsevol carrer xungo de qualsevol ciutat europea, no, a plaça Vella, que és la plaça del teu poble. Tu penjaries una foto del teu fill, de la teva filla, de tu provocant, o tu o no, o tot el que sigui fent el tonto, que no ho faries, que encara que sigui plaça Vella i sigui el Vendrell, no ho faria. Doncs una mica és el mateix, no? Has de tenir aquesta mateixa cura.
0: Sí.
1: Digues,
2: Sílvia. Vull obrir un altre cop un debat que vam tenir aquí en un altre programa, de quan accedir als infants, si tecnologia sí, si tecnologia no, amb això que esteu dient.
1: Però no és el fons de la qüestió d'avui, Sílvia.
2: Vale, no és el fons, però jo quan defensava el prohibir tecnologia als infants partia d'una base d'aquestes característiques. És que tu no saps l'abast que té el que pengis la foto.
1: No, clar.
2: I aquest exemple que m'has donat
1: està
2: de
1: clar.
2: La plaça Vella, de la fotografia és això.
1: Com un
2: és
1: espai que, públic, no?
2: Clar, i venim cap aquí i parlàvem, però en el fons perquè tenim la necessitat d'exterioritzar tant en xarxes socials.
1: Clar, aquest és un altre debat, I és un debat que a mi també... Jo, sincerament, i els que em coneixeu ja ho sabeu, jo no utilitzo les xarxes, no les actualitzo gens ni mica, perquè estic molt incòmode amb això, amb el postureig, amb aparentar, i jo no puc arribar a entendre certes fotografies i certes publicacions de gent que conec sobradament que allò que estan ensenyant no és real.
0: Bueno,
1: o és algo molt esporàdic.
0: Sí, per això ho pugen, perquè els que ho veuen no saben si és real o no.
1: Clar.
0: Sí, la cosa està... I això ja és ficar-nos amb camisa d'11 vares, Però al final és la gent... La majoria de gent, no dic que tothom, però la majoria de gent al final puja el que necessita que la gent vegi. Sigui des de la feina, podem parlar també amb com funcionen les xarxes a la feina, Però amb xarxes personals, la majoria de gent, potser amb pocs seguidors, no, però amb molts seguidors... Tot sembla que tinguin una vida padre i de que
1: sigui
0: la vida sonyada. I que...
1: Clar, i saps que no és veritat.
0: Saps que no és veritat, però tu potser perquè ho saps, però quanta gent no ho sap? Que
1: no, això està clar.
0: Sí, i al final, si això et dona uns diners, doncs vens una pel·lícula, i les pel·lícules també són això,
1: És
0: una altra forma que, no, que a mi no m'agrada, i opino com altres. Però al final, quan tu puges una foto, tu no saps si el que ho veu sap si és veritat o no és veritat. Ell veu que potser estàs a les Maldives. Ja, però potser estic a les Maldives perquè he anat un dia de viatge i la resta de dies estic dormint en un hotel que té un llit.
1: Ja.
0: Però la gent no ho sap, això.
1: Clar.
0: Perquè com la gent només sap el que veu...
1: O és com l'esport, no? Jo m'he trobat molt amb el meu entorn, perdoneu, no? D'algú que publica la típica foto d'on anar al gimnàs o anar a córrer i aquestes reflexions de sí, perquè no sé què, i quan tu saps realment que dius positiu...

0: no has fet esport en ti punyetera vida, fot 30 anys que et conec i no t'has calçat mai unes bambes de córrer i per un dia que ho fas estàs presumint de que és mentida. Saps? Sí, sí. Una mica per aquí, ja ho vaig. I això a mi em sobrepassa i m'avorreix moltíssim.
1: Això és el que ven.
0: Ja.
1: Això és el que ven i és el que la gent vol fer, però això passa en tots els aspectes.
0: Ja, està clar. El que sí que és cert, hem de dir, tenir en compte que publiquem a xarxes i ara que dèiem la implicació dels més joves, clar, la nostra generació potser ens ha pillat una miqueta més així. Però clar, la gran part de joves, segurament, es poden arribar a arrepentir d'aquí uns anys el que van publicar, potser quan tenien 13-14 anys, i després, quan ja tinguin una vida adulta consolidada...
1: Això passa amb el porno, i amb OnlyFans.
0: Veus, doncs una mica és això.
1: Hi ha actrius americanes que ara estan intentant esborrar la seva petjada digital en el tema del porno. Ho vaig fer quan tenia 18 anys, dels 18 als 22 vaig fer tota la pasta que vaig poder, ara que ja vull tenir una família, vull tenir fills i tot... No vull que els meus fills em vegin fer coses amb altres homes, dones... I ja no parlem de fills, parlem de fills, i en un futur, els nets... O sigui, això costa molt d'avorrar. I sobretot amb aquest aspecte, que és més controvers, el tema de la pornografia i tal, o de la prostitució, hi ha gent que ho va fer en el seu moment perquè creia que era el que havia de fer, i ara se n'estan arrepentint bastant.
0: Això són casos molt extrems, però una mica això. I sé que s'està treballant, no?, amb una llei, no?, de la segona oportunitat. També sé que existeix àmbit financer, però també sé, no?, que...
1: No en tinc ni idea d'això.
0: Crec que és la llei a l'oblit, alguna cosa així, que una mica el que fa és intentar esborrar tots aquest rastre, que és molt complicat, però almenys de forma legal poder esborrar-lo.
1: Clar, com borres el vídeo amb l'ordinador d'una persona?
0: No, però si aquesta persona el publica o el que sigui, que tu tinguis les eines com per poder denunciar-lo d'una manera directa i eficient.
1: Europa, no? Sí, tu a Europa tens totes les eines de la política de privacitat i tot a Europa.
0: Val.
1: Si això acaba a la Xina, doncs ànims intentant que treguin el contingut a la Xina. Però a Europa tens...
0: Per això, i suposo que acabarem ja amb això, que són aquests consells pràctics, no?, a l'hora de publicar xarxes, que, bueno, hem de tenir una mica en compte o hem de ser conscients de lo que fem i lo que publiquem, no, Joan? A menys són els consells que tu ens dones com a expert.
1: Jo sempre que pujo alguna cosa, o la majoria de vegades, sempre penso, qui pot veure això? O sigui, en el pitjor dels casos, si això es fa trend, o sigui, si això comença a córrer per tothom, em pot perjudicar amb alguna cosa, més allà que hi hagi algú que em pugui insultar perquè no s'ha llevat bé aquell dia? Si penso que sí, m'ho penso molt si publicar. O sigui, a vegades sí que fem publicacions controverses, que diem, vale, si volem que això engegui la metxa. Bueno, si ens critiquen i ho acceptem. Això més en l'àmbit d'empresa. En l'àmbit personal sóc bastant més reservat, perquè no tinc ganes de tenir una situació d'aquestes de crear una polèmica innecessària que em consumeixi temps sobre la meva vida personal. La meva vida és meva, i si pujo una cosa la pujo, i no tinc ganes de que ningú m'insulti o no. Sí que és veritat que jo sempre he sigut de publicar molt poc, i últimament a Twitter publico més. O sigui, que analitzo la meva bilis, per dir-ho així, sense insultar ningú, ni molt menys, però que analitzo la meva bilis, o la meva forma de pensar, que durant molts anys me l'he guardada per mi, d'una forma de donar les meves opinions. Que arriba en algun lloc que no ha d'arribar i algú m'ho contesta, m'ha passat, i al final queda allà i ja està. O sigui, si algú em comença a insultar, jo ja paro i... A mi això no va. Però sí que com penso que no tinc la raó absoluta, jo opino una cosa i també m'agrada que la gent em respongui, òbviament, argumentadament, que puc estar equivocat. I a mi aquest tipus de debat sí que m'agrada, perquè també crec que m'enriqueix, però ho acostumo a fer molt poc, perquè mai sé on pot arribar algú, ni quan, perquè pot ser en un futur, d'algú que hagi publicat jo ara.
0: Que després també és un altre tema que en podem parlar, és un altre tema que és, no, de cara a aquests perfils a les xarxes, quin és el meu perfil personal i quin és el meu perfil professional, on està el límit dels dos perfils, que és un tema que també per mi és la clau.
1: Si ho fas com a persona, per mi no hi ha... Al final un s'acaba menjant a l'altre.
0: Ja, per això. Tu reflexiones, Sílvia, quan fas publicacions? Tu ets activa a xarxes, publiques moltes coses, i penses dues vegades en què publiques o deixes de publicar?
2: A nivell familiar, sí. No intento... Si penja tu una foto personal o dels fills o així, intento fer el mínim possible i en moments molt puntuals. A nivell empresarial, o sigui, a nivell de l'òptica, jo personalment jo no publicaria, però com que m'haig d'adaptar a les tecnologies, pues publico. A nivell de màrqueting i tot això, molts vídeos o moltes pintes que tinc quan publico a xarxes, pues, no són políticament correctes, no són d'això, però és que jo sóc així. O sea, pues ja si vaig despentinar, sí, vaig despentinar, no, m'entens? Llavors, que molta gent m'ha dit, com pots penjar-te aquí? Però és que jo sóc així, o sigui...
1: És que llavors... la gent no ha de fer res del que penja.
0: Per això. Si tu,
2: per no... això...
0: Sí, i menys físicament, que és el que més ràbia em fa, no? T'has aprimat, t'has engreixat, els cabells o no els cabells, o no sé què, la roba...
1: Si no surts tu el vídeo, si no t'agrada no el miris.
0: Exacte.
2: Ja per això, llavors, jo al final intento fer alguna cosa que m'identifiqui a mi, que m'hi senti a gust, que tingui un missatge, això sí... I ja està, que em pot perjudicar? Pues sí, però és que... Bueno...
0: Hi ha algun missatge que et pugui perjudicar ara mateix, així que t'ho recordis, de fa anys enrere, algun vídeo polèmic, no?
2: Pot ser que sí, però és que tinc la memòria molt selectiva.
1: Ja ho crec.
2: El que passa que sí que es volia de posar...
0: Jo ara de marxar, no es podem enrotllar massa més,
2: Vale, vale.
1: No, avui no. tinc temps.
0: Ah, sí?
1: Cada 5 minuts més, si fa falta.
0: Val. Ah. Ha entès que no, doncs.
1: Ah, no, sí, o sigui, jo avui tinc fins les 12 i mitja.
0: Ah, d'acord. He entès fins les 11 i mitja.
1: No.
0: Per això
1: no.
0: Ja ara patia,
1: No, tinc fins les 12 i mitja.
0: Ah, d'acord, doncs vinga.
2: Jo em quedo... Ja està, veus com n'haig de tenir gel,
0: enveja, gel, o sigui...
1: Fes-te un programa de tecnologia, fes-te un programa de...
0: Exacte, munta't un hub tecnològic, xavala, i posa't allà a fer coses.
2: No, que jo me'n vull anar a retirar a la muntanya amb les meves papallones.
1: A veure l'eclipse, o no?
2: Eclipsada i tal. No, però volia posar sobre la taula diferents temes, vale? No sé si toquen avui o no, però...
0: Bueno, endavant.
2: Llavors,
0: ara em relaxo, doncs, va, tira. Estava patint per l'hora, però tira.
2: Llavors, el tema és que el hàndicap de moltes publicacions i moltes coses de les que veig amb la IA, a vegades et causa dubte de si el vídeo que estàs mirant o la imatge que està...
1: Ja,
2: o les notícies que s'estan publicant...
1: És espectacular, clar.
2: Si són reals o no, o la suplantació de... Bueno, en vídeos de...
0: Són vídeos falsos,
2: famosos,
0: no?
2: Sí. Anunciant venda, no sé què, i són estafes, i aquestes coses. I a mi potser em preocupa més, o m'ocupa més això, saber identificar o no, per no caure en això, que a lo millor que... doncs que s'hagi penjat un vídeo i que la gent comenci a hatear perquè se suposa que una persona que podria pagar-se anar a menjar no sé on es porti el seu tàper quan està mostrant que també que pot utilitzar un tàper, saps? És com...
1: Claro, aquí tornem al principi d'una cosa com tu vols transmetre, de coses com la gent s'ho agafa.
0: Clar, ja, però és el que fa por realment, així. Jo torno a dir que és el que realment fa por. Clar. De que tu ho vols contextualitzar o contextualitzes d'alguna manera, però després allò es percep d'una altra manera, o es contextualitza des d'un altre vessant. No, clar.
2: Però això, bueno, també hi ha un vídeo per Instagram que d'un altre partit polític que ha mostrat un tros del Vendrell que no és la totalitat del Vendrell,
0: que està contextualitzat o està tret de context.
2: Tret de context i tot això.
1: Ja el buscaré. Si no, l'hagués portat també.
0: Hi ha diversos.
2: Però la qüestió és aquesta, llavors, que independentment de que tu plantegis un vídeo que surti fora del context del que tu voldries transmetre i al final es transmet una altra cosa, que a més agafin aquest vídeo i a través de la IA a lo millor el modifiquin i encara et pot perjudicar més, o et pot portar a una estafa.
0: No, clar, però és clar, amb el debat que avui estem tenint, clar, aquesta és una preocupació que segur que a vegades també serà, que ja ho és, però que a vegades serà més potent, que és això, no? Que algú agafi un vídeo que intenti fer un vídeo de desprestigi teu, que el publiqui a les xarxes i que sigui completament fals i que estigui fet amb intel·ligència artificial. Hi ha hagut casos, i jo sé que també la llei em sembla que ara també és molt concisa amb això a nivell europeu, que és que s'havia fet a través dels instituts de falsos nus fes amb intel·ligència artificial, és a dir, amb fotografies d'adolescents que aparegués despullada quan era fals, i això s'havia fet als instituts, i sembla que això s'ha aconseguit frenar perquè s'ha posat molt en sèrio. Però això pot existir, no?
1: Sí, al final, quan més contingut tens a xarxes, més pots entrenar la intel·ligència artificial perquè et cloni la veu, perquè et cloni la cara, i perquè et cloni la forma de vestir, de caminar i de dormir, si vols.
0: Clar.
1: Més contingut, més arxius té la intel·ligència artificial per copiar-te. Menys contingut, més difícil.
0: Sí, sí. Més difícil. Clar, de costum has de demostrar que allò és fals.
1: Ja, però la part reputacional ja la tens.
0: Per això.
1: Sí, després pots dir que és fals i tot, però...
0: La primera patacada ja la tens,
1: clar. Has d'apuntar que la gent llegeixi que és fals.
0: Clar.
1: Si la gent no llegeix que és fals, la gent es queda amb que... Sí, sí. Això és la realitat.
0: O per altra banda, que també ha passat, que és utilitzar l'argument de no, això és fals, això és fals. Quan hi ha un prova, no, això és fals, eh? També sí. Intel·ligència artificial.
1: Sí,
0: i el
1: sí,
0: cas,
1: sí.
0: I, no sé si dir el nom, però hi ha una política de fa anys ja, que havíem anat molt a Madrid, que en judici va escoltar uns àudios seus enregistrats sí. I va dir que era fals i que era intel·ligència artificial.
1: Bueno, per la gent que sigui molt curiosa, ara els dos judicis que tenim, que són el del Coldo i el de la Kitchen, que són del PSOE i del PP, és espectacular. O sigui, és vivim a Torrente. Vivim a la peli de Torrente. I està... Bueno, ara amb tot el del Zapatero... Bueno, ja. És Torrente.
0: Sí, sí, sí.
1: Em perdonareu, però no. Vivim amb Torrente.
0: Mira, perdó. Acotació, és com volia dir-ho. I no tenia l'espai per poder dir-ho, però vull dir-ho. Acotació. Que les filles de Zapatero tinguin una empresa que es diu What the fuck?
1: Sí.
0: Em sembla extraordinari, sí. Tio. Que tu li puguis posar... O una empresa, what the... Bueno, clar, no és what the fuck, és what the sí, fuck. Sí. No sé com ho amaguen, però em sembla brutal. Tanco parèntesis. Vull dir que és Torrente total.
1: Sí, no, però ho tenim pels dos... partits, eh? O sigui,
0: sí, és, no, per suposat, perquè per suposat. Per
1: a la part ja està bé, la part del Kitchen, que és el del Bárcenas,
0: sí,
1: que ja
0: sí,
1: sabem
0: sí,
1: per
0: sí,
1: si
0: sí.
1: Qui és M. Rajoy.
0: Exacte.
1: Ja, jo crec que ningú sabia qui era, però ara ja ho sabem, per fi algú ja ens ha ficat llum a la foscor, com diria el de Crims. I en l'altra part, tot el cas del Coldo, llavors, aquí ja no importa partits, però és que sí, sí, o sigui, i s'està fent servir xarxes per desprestigiar l'un i l'altre, per clonar coses, i ara... A mi em passa, i ho comentàvem amb altres programes, jo hi ha vídeos que ja no sé si estan fets amb intel·ligència artificial. I fotos. O sigui, les fotos encara les pots detectar una mica més perquè pots buscar que si els dits, que si els ulls, que si la nitidesa, que si un munt de coses. Però els vídeos, hi ha vídeos que estan molt, molt ben parits.
0: És més complicat.
1: I és molt difícil saber això que estic veient és real o, o no és... O és fals, o...
0: Ja.
1: És curiós.
0: Sí, sí, sí, sí. I també, tornant al tema, el que dèiem, no?, d'això, del que tot el que penges quedarà, és a dir, que has d'anar en relativa compte del que penges quedarà tal qual, clar, això també porta, i anant a l'altra banda, de dir, ostres, si tu has de pensar el que dius, també et trenca una mica, no?, ja no és la llibertat d'expressió, que també... sinó també és una mica l'espontaneïtat que pugui tenir la xarxa,
1: bueno, has
0: no?
1: de saber què vols, o sigui, prefereixes ser espontani sabent el que et pot caure?
0: Uh-huh.
1: Ok, si ho acceptes, escolta, juguem. O prefereixes no ser espontani, sacrificar aquesta part perquè ningú et pugui dir res? Uh-huh. Jo tinc molt clar el meu, però hi haurà gent que li dirà no, és que a mi m'és igual que em critiquin, és que me la bufa.
0: Yeah.
1: Bueno, doncs perfecte, o sigui, digues el que tu creguis, quan creguis, com ho creguis i per la plataforma que creguis, només faltaria i ningú t'ha de dir com fer les coses. Però... si hi ha algú que no li senta bé, que no dic que estigui mal seu dret de poder-ho fer, però si hi ha algú que no li senta bé i t'ho diu, les xarxes tenen això.
0: Yeah.
1: I este és el juego, amigos. Si t'agrada bé, si no, pues... és que és el que hi ha. No veig una forma a curt plaç
0: de poder-ho
1: canviar,
0: no?
1: Més enllà de que la gent canvi la seva forma de ser, jo crec que cada vegada va pitjor.
0: Ja, no, i tant.
1: O sigui, llavors, i les noves generacions ja pujaran amb això, i s'estan donant molts casos, i això la Sílvia em podrà parlar molt més que jo, perquè jo no en tinc tanta constància, de com això afecta la part psicològica dels xavals i xavales, i xavales, que estan a xarxes, o sigui, com això afecta a un noi, noia de 14 anys que puja fotos perquè li agrada i els del col·le el critiquen, clar, o sigui...
0: No, és complicat.
1: I això les noves generacions ja pugen, o sigui, han d'estar preparats. Això parlàvem en un altre programa, entenc, que és com a l'escola ens poden ajudar també a tot això, però ningú ens prepara. I hòstia... i no saps si davant tens una persona de 14 anys o tens una persona de 45 que s'està fent passar per una de 18.
0: Ja, clar.
1: És perillós.
0: Sí.
1: És perillós.
2: I també el fet de gravar, per exemple, agressions o tot això, en comptes d'anar
0: està clar.
2: A separar o així... Que,
1: això em sembla molt espectacular.
2: Que es gravin i llavors es pengin i...
1: O sigui, això potser és... tu, Pere, que estàs aquí... O sigui, hi ha una cosa que no entenc mai, i és perquè no soc de l'ofici, amb temes de guerra o amb tot això... Veus que hi ha una persona que està apuntant amb una altra al cap i veus un munt de càmeres al costat gravant... però ningú és capaç de separar. Jo això no ho he entès mai. O sigui, el periodisme és... transmetre la informació estant tu el més lluny que puguis perquè no et toqui tu, perquè, hòstia, si jo estic gravant alguna cosa i veig que et peguen, però, hòstia, que li donin pel cul a la càmera i, yeah. I jo intentaré ficar pau el màxim possible.
0: És un però debat, és un debat aquest.
1: Es donen molts casos que surten notícies i veus un munt de periodistes en llocs de guerra, i dic de guerra com en podria dir altres, però en llocs de guerra que graven tot i tal, però no actuen, no fan res, no separen, i si el que estan veient és injust, però és injust, i ells ho transmeten. Llavors, hòstia, a mi això em dona molt de quall, i no sé si se seria capaç de fer-ho.
0: Clar, és un debat, és un debat. Clar, és, clar, un periodista en principi no hauria de, en principi, no hauria d'intervenir en cap circumstància amb allò que està informant, no? És una persona neutra que simplement informa. Clar, en un cas tan concret, davant d'una execució, d'un crim, d'un assassinat, del que sigui, clar, jo pensaria com tu, no m'hi he trobat mai. Clar, on queda la vocació informativa d'explicar que allò està passant i que allò s'està fent, el d'interactuar i de formar-hi part?
1: Sí, doncs, de les guerres, però fent memòria, estàvem pensant, per exemple, el que va passar aquí amb la independència, que vèiem que els policies li fotien d'hòsties a la gent i la gent cremava un munt de coses, i els periodistes passaven per allà, feien, però no es ficaven a parar uns o a parar altres, no. Clar, o sigui, no sé fins a quin punt, però, hòstia, jo des de fora, com a persona que sóc, dic, hòstia, jo no sé si seria capaç de veure això i no ficar-me a defensar.
0: Clar.
2: Per això jo penso que hi ha professions com, bé, sigui com l'advocacia, els advocats que han de defensar, es posen a defensar.
1: Ah, sí, sí, totalment.
2: Llavors aquí
1: que tampoc podria.
2: Que ja. Per això, llavors, no sé, suposo que tu t'has de posar en un modo neutre, estic treballant i la meva feina és aquesta. Però jo el que em volia referir és a gent del carrer que en comptes d'entrar a dir bueno, anem a veure com podem aportar o trucar perquè no passi això, ho estem filmant. Sí. O sigui, ja ho filmem pensant que ho penjarem a xarxes.
1: És el morbo.
2: I a més...
1: És el morbo.
0: I a més, recordem-ho, és a dir, avui en dia, segons la legislació, tot i que té molts forats i moltes escletxes, tu pots filmar la via pública, tu ho pots emetre sense cap tipus d'ànim lucratiu i tot plegat, sempre i quan no vulneri la intimitat i la privacitat d'una persona. Aleshores, si tu filmes, graves algú que li estan fotent d'hòsties, jo crec que allò és un acte que, evidentment, que ataca la seva honorabilitat, a la seva privacitat, aleshores allò no es podria publicar. És a dir, que si algú veu, filma un accident, qualsevol circumstància, per penjar-ho a xarxes, que sàpiga que està prohibit i això no pot fer-ho, podria ser denunciat.
1: És que no hauria de fer.
0: No hauria de fer.
1: Sí, per ètica,
0: ja, per ètica
1: personal.
0: Però que a vegades hi ha molta gent que això de l'ètica i la moralitat no, una mica no sap ben bé el que és, i que rigeix amb això de filmar-ho i vull penjar-ho perquè mis col·legues riguin, pues, que sapigueu que això és il·legal.
1: Sí, sí, sí, és il·legal.
0: I quan diem penjar-ho, no és penjar-ho a xarxa, sinó distribuir-ho a través de WhatsApp, per exemple. Només de compartir un vídeo, això ja és il·legal i ja pot ser denunciat.
1: És algú del dret a l'honor.
0: Sí, sí, sí.
1: Dret a l'honor.
0: Exacte, l'honor, la privacitat, hi ha uns paràmetres, que en aquest cas, evidentment, doncs, si ets agredit, doncs t'estan vulnerant els teus drets, és evident.
2: Però això està penjat, tu no has penjat, i llavors és el que dius, allò està a internet, no saps, per molt que denuncis i ho treguin, allò ja...
0: No, clar, allò ja ha corregut, ja s'han fet còpies, ja no saps.
2: I tu no has pogut dir ho publico o no publico, sinó és que és un tercer, és que...
1: Bueno, és decir, si ho puges tu decideixes publicar-ho.
0: Sí, clar.
1: Si t'ho puja una tercera persona, allà no decideixes res.
0: No, clar, sí. Però jo estic convençut que molts dels vídeos que veiem avui en dia d'agressions, de violències...
1: No, estan fet per terceres persones.
0: Per això dic, que no estic convençut, que no tenen ni el permís ni el consentiment dels protagonistes, estic convençut. Sí, que a vegades es pixelen, com a mínim es pixela la identitat, però no sempre és així.
1: No, o et pixelen la major part del vídeo, però quan entra la cara ja la veus i dius, vale, em pixeles tot el vídeo, però la cara ja te la puc treure d'un altre lloc.
0: Sí, és curiós.
2: Jo voldria treure dos temets.
0: Vinga.
1: Els que vulguis.
0: Vinga, va.
2: I un és el tema de lo que diem quan pengem coses a les nostres xarxes socials, que ens exposem i tal, i després el que puguin les empreses quan tu vas a buscar feina puguin mirar la teva xarxa social perquè és pública i veure pues, la teva vida quan no és laboral i tot això, què n'opineu d'alguna manera. I l'altra part és que quan al final, quan deixem la vida, el fet de que les nostres xarxes socials, a no ser que ho tinguis previst amb uns assegurances d'aquestes de decessos o tinguis algú
0: últimes voluntats
2: i llavors ho treguis, perquè hi ha gent que ja no hi és i les seves xarxes socials
0: és un tema controvers aquest també, perquè no està legislat.
1: No, sé que Facebook té algú de si demostres que realment s'ha mort i tot, crec que ho poden borrar, però durant molt de temps no podies fer. O sigui, ni que tu diguessis, no, jo sóc la seva mare o la seva parella o la seva dona o el seu fill, no t'ho treien perquè ells tenien unes coses que deien els seus termes i condicions que especificaven que només la persona en qüestió podia haver està morta. Ja,
0: clar. Sí que també ara, crec que ara existeix com unes últimes voluntats digitals que tu pots deixar per escrit, què vols que quedi del teu contingut digital, si vols que sigui eliminat, que sigui conservat, no? Existeix, no, Joan, això?
1: Sí, bé, jo també penso que com ja estaré mort...
0: que facin el que vulgui, no?
2: Però
1: no m'haurà de preocupar, no. No em preocuparé perquè ja estaré mort, llavors.
0: Sí.
2: Però la imatge queda allà.
1: Però la imatge queda
0: clar,
1: allà.
0: I una cosa que jo... De veritat.
2: I continues sense controlar-la.
0: No, per això dic, hi ha una cosa que a mi em desperta molt de dolor, que jo m'he trobat amb casos propers, de familiars propers, a Facebook, per exemple, que gent continua felicitant els aniversaris de gent que ha mort i que segurament no sap que ha mort i el continua felicitant. Sí. Ostres, jo sempre he sigut... Uah.
1: Bueno, perquè al final tu no ho saps. Si
0: clar, és, clar, no, tu que has de saber, clar, tu...
1: I com hi ha gent que té la necessitat de felicitar per Facebook, sí. Mira, pues...
2: Clar, ja t'avisa i tot això, però llavors, clar, tu no tens les claus d'accés, el familiar que queda no té... I no
0: és un tema delicat. Sí. Però bé, això amb aquesta consciència de que tot allò que pengem al final queda... Una pregunta tecnològica i molt tonta, Joan. Físicament, tot això que hi ha al món mundial, a on va? És a dir, té que haver-hi algun disc dur, algun servidor, sí, en algun punt
1: amb
0: que físicament...
1: amb centres de dades.
0: A més d'un, intueixo, no?
1: Bueno, estan repartits per tot el món.
0: Allò, són aquelles... És diferent, no? Són les granges són les criptomonedes, no? Que li diuen granges o no sé què.
1: Sí, però al final és el mateix, que són naus industrials, quilomètriques, on dintre tens servidors.
0: Val.
1: Si una granja, que és on es minaven les criptomonedes, podia ser des de qualsevol magatzem, que tu tinguessis 4 targetes gràfiques similant, fins a naus industrials on ja tenies...
0: Val. Però això, a les xarxes, Instagram, per exemple. Instagram té una mega... moltes megas naus amb milions d'ordinadors i allà emmagatzemen tot allò que es va publicant.
1: Sí, hi ha diverses...
0: Perquè això queda, no, teòricament?
1: Sí, sí. Hi ha diverses capes, o sigui, la última capa és un disc dur, un disc dur, sigui elèctric o rotatiu, hi ha un disc dur, que és el que guarda els bits, però per sobre tens capes, tens CDNs, tens diferents coses, que és per poder-te donar el contingut més ràpid. Això vol dir que si jo estic demanant la imatge des de Vendrell, no fa falta que me'n vagi a Luxemburg a buscar la imatge, sinó a Barcelona tenen una CDN que em donarà el contingut molt més ràpid per no haver d'anar fins allà. Però sí, al final tot acaba amb disc durs.
0: Tot acaba emmagatzemat, quan parlem del núvol, tot acaba emmagatzemat en un punt físic.
1: El núvol són ordinadors, el cel, per dir-ho així, que no és el cel físicament,
0: sinó... Sí, no, aquestes naus que dèiem, no?
1: Aquestes naus, sí.
0: Vull dir que tot acaba sempre emmagatzemat en algun punt.
1: Hi ha altres tipus de formes d'emmagatzemar, que és, doncs, per exemple, fem servir tots els dispositius del món nostres físics per anar emmagatzemant petites coses, que això és el que es diu una xarxa distribuïda, que és, en comptes de tenir-ho tot en un sol lloc, i quan dic un sol lloc és en una sola empresa, doncs la informació ens l'anem repartint tots, que és el que l'antic torrent.
0: Sí,
1: eren els peer-to-peer i tot.
0: Sí. El
1: que jo feia era, jo em connectava a l'ordinador del Pere per descarregar-me la pel·lícula que tenia el Pere. Així és com funcionaven els torrents. Tenia més coses per sobre, però així...
0: Explicant-ho fàcil. Explicat fàcil.
1: Això és, no ho emmagatzemem al núvol, sinó ho emmagatzemem als nostres dispositius. Llavors, quan jo em vull descarregar la imatge d'ahir, doncs en comptes d'anar-me'n a Instagram em vaig a l'ordinador del Pere. Així és una altra forma d'emmagatzemar distribuïda. Però el 99% estan o sigui, estan amb servidors de dades de la pròpia empresa.
0: Val,
1: que
0: val.
1: Estan distribuïts per tot el món.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I això és el que se li diu redundància.
0: Uh-huh. D'acord, sí. És dir que això i fa molt complicat que això, que jo tinc un vídeo penjat o vídeos penjats o el meu perfil que pugui eliminar, no és tan fàcil com anar a buscar el servidor d'Instagram i dir, pip, eliminar tot això.
1: Bueno,
0: no?
1: Si és amb Instagram hauria, perquè Instagram al final és, tens 50.000 servidors, ok, però al final són còpies, per dir-ho.
0: Ja.
1: Si tens les dades distribuïdes. Si jo borro l'Instagram, se m'hauria de borrar de tot Instagram.
0: Val.
1: El problema no està amb això, sinó és, si jo em descarrego la foto d'Instagram i jo la guardo amb el meu servidor de TikTok,
0: sí,
1: ja no és Instagram.
0: Sí. No, clar, clar.
1: Jo podria pujar aquesta foto al TikTok, llavors és un altre lloc que jo ja no tinc control.
0: Clar, allà. I després, si jo tenco una compte, és a dir, jo ara vull tancar la meva compte perquè estic fart de tot plegat, tenc la meva compte, tot allò que has penjat durant tots els anys al teu perfil, tot allò s'ho queda en propietat.
1: Depèn de les termes i condicions.
0: Sí? Tu pots triar-ho, això? Jo creia que ja de manera intrínseca, no només acceptant l'obertura d'un perfil, tu ja acceptes que després es quedin tot el material que tu has generat.
1: A Europa, una de les poques coses que ha fet bé, en tema de legislació digital, perquè ha ficat moltes pedres al camí, però jo crec que això sí que és bo, és que tu pots escriure a un correu o a una plataforma pròpia de l'empresa, o sigui, les empreses han d'habilitar un canal per tu poder suprimir les teves dades. O sigui, el que diu el GDPR és que tu tens dret a agafar les dades que té l'empresa sobre tu i eliminar-les. I les empreses estem obligades
0: a fer-ho.
1: Que ho fem o no és una altra cosa, perquè segurament algú farà trampes per darrere.
0: Ja, segur.
1: Però el que diu Europa, entre moltes altres coses sobre el GDPR, és que jo tinc control total sobre la meva informació de cara a les empreses.
0: D'acord. Encara que sigui una mega super super multinacional com pugui ser Meta, que em ve el cap ara Meta, per exemple.
1: És igual.
0: Tu pots demanar que eliminin de la seva base de dades, sí, tot allò que sigui teu. Fotografies, sí, vídeos...
1: O inclús que t'envin.
0: Ah, sí? Ostres.
1: Sí, tu pots demanar que t'envin tota la informació que tenen teva.
0: Ostres.
1: I així veus tot el que guarden.
0: Clar, això és interessant.
1: Sí, amb una cosa d'aquestes es va saber tot el que està escoltant TikTok a les aplicacions.
0: Sí.
1: O sigui, perquè tu demanaves la informació que tenia TikTok sobre tu i veies que tenia la de TikTok, però també tenia la de Facebook, i tenia la de Google, i tenia la de... No. O sigui, l'aplicació de TikTok anava monitoritzant tot el teu ús amb les altres aplicacions. I com per llei t'han de donar totes les dades que tenen de tu, així es va saber que TikTok escoltava i feia molt més del que...
0: Que si no tinc mal entès, també sé que, no, que tu pots demanar a la Google o a l'Alexa que t'enviï els arxius que han registrat. És possible?
1: Sí, com no ho he fet servir, segurament sí.
0: Jo, una vegada,
1: en principi...
0: En vídeo TikTok, segurament, un TikTok que no en tinc, però amb algun short d'aquest l'haver vist jo,
1: en
0: això,
1: en principi, si estàs a Europa, les empreses t'ho han de donar.
0: Val.
1: Perquè la llei europea diu això. O sigui, el GDPR diu exactament això, que tota informació que tinguin meva és meva.
0: Val.
1: No és de l'empresa.
0: D'acord, que això és un altre tema que un cop ja en vam parlar, però també és un bon tema, que és allò que ens escolten i aquestes coses. Sí. Crec que no és una escolta activa, sinó no, que és una escolta interessada, no? És a dir, que enregistren o escolten certes paraules, certes coses que
1: el que, no? En principi, el com funciona això és molt més senzill, i és com Google i Facebook i tots aquests saben tanta informació de nosaltres, si saben la meva informació i saben la teva informació, els seus algoritmes poden predir de més o menys el que parlarem.
0: Val.
1: S'entendria com això.
0: Ja va més enllà, no?
1: Que han escoltat, jo penso que sí, que escolten ara. Hòstia, em sorprendria...
0: Potser ja no tant.
1: Em sorprendria que amb els últims dispositius que estan sortint, i des de ja fa uns anys, ho puguin arribar a fer. Abans segur que ho podien fer. Ara, amb els últims, em sorprèn, però ja tenen tanta informació d'en altres que saben que si el Joan, la Sílvia i el Pere estan aquí com cada dimarts a les 11, doncs segurament avui parlem sobre coses de la ràdio.
0: D'acord.
1: I ens pugui sortir. Així sí, és com funciona.
0: Val.
1: Així. Hi ha un documental a Netflix que es diu... es diu algú de Network, que t'explica exactament això.
0: Val.
1: Un documental sobre els creadors de l'algoritme del matching aquest.
0: Val, és que recordo, això segurament deu ser un vídeo, que no hi vull donar més importància en tot això, però jo recordo que deia que això, que no sé com, dels menús de... No recordo si és Alexa o Google, és igual, tu podies anar i podies veure els arxius que havia fet l'aparell, però que eren aleatoris, que potser era una gravació random que havia fet el dia 26 a les 5:03 de la tarda, simplement. Sí. Una altra gravació d'un altre dia a tal hora. És a dir, són gravacions aleatòries. Correcte. Que el dispositiu fa. Per això ho deia, simplement.
1: Sí. Al final pensem que aquests dispositius estan amb escolta activa, o sigui, per tu dir... Hey Alexa i que s'aixequi.
0: Clar, és evident. Per això anem una mica per aquí. Quantes coses hem parlat, sobre justament això, aquesta petjada digital.
1: Avui la Sílvia ha parlat poc.
0: Sí, és que l'hem fet a callar per això al principi, pobre. Ara, és que ara em sento malament.
1: Ja no vindrà més.
2: No, jo ara continuaré venint.
0: No, ara després de que tingui gelos.
2: Que he dit el que havia de dir.
0: Sí? Doncs ja està, quedo més tranquil.
2: Más, hay menos es más.
0: És que abans, perquè com que jo pensava que teníem menys temps, però això deia, no, saps? Sí, per això té. Vale.
2: Que ja saps que jo encantada.
0: Gràcies per venir. Digues. Ah, que tens una trucada. Sí, no, ja estem, Joan. Sí.
1: Molt bé,
0: gràcies per venir, merci. Adéu. Sílvia, adéu, que vagi bé. Adéu-siau.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams. Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit... La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Jo era de Perico Delgado, amb totes les seves virtuts i defectes, arribant tard a les cronos, quan tenia pàjares, en fi, perquè el ciclisme és encara, però segurament era més abans, un esport amb èpica. I era una gent que, com que no estaven bé del cap, sortien unes pallisses impressionants sota la neu, sota la pluja o sota un sol de justícia, i de vegades arribaven entre els primers, de vegades no arribaven, i de vegades el mèrit era arribar encara que fos l'últim. D'aquesta espècie de sonats en coneixem alguns, i avui tenim l'honor de tenir-ne un de nostre aquí. Francesc León, benvingut.
1: Hola, merci.
0: Perdona que t'hagi dit sonat, però és que no és normal. Jo sempre he pensat que el ciclisme és segurament, juntament amb la marató, el més salvatge dels esports.
1: Bueno, és un d'aquests esports que posen el cos al límit. Uh-huh. I aquí està, que quan veus un corredor professional, doncs, quan vas a veure una carrera, veus que no n'hi ha ningú en sobrepès.
0: No, li donaries de menjar.
1: Sí, arriben a extrems molt, molt, molt al límit, i bueno, sempre es diu que un corredor està en forma quan és un malalt potencial.
0: Clar, i quan se li veu la xepa, que diuen els experts, eh?
1: Sí, totalment.
0: Llavors tu de petit volia ser un malalt potencial o què?
1: Bueno, jo també em va entrar per la vena del ciclisme amb Perico, uh-huh, vale? Als anys 80 i pico, que van començar a Televisió Espanyola a retransmetre les curses en directe, i llavors que doncs, els atacs espectaculars que feia ell, això doncs em va entrar, i bueno, també mon pare, i eren els inicis també de la penya Baix Penedès, i llavors, uh-huh, doncs, bueno, una mica tot va sumar de que jo llavors també volgués seguir aquest camí.
0: Però jo crec que el moment més gran és endurant baixar en Atacam.
1: Sí, aquell dia és amb Chiapucci baixant l'Atacam Turmalet. Va al Turmalet, uh-huh, que arribaven a Vall d'Hebron. Uh-huh. Aquella baixada, doncs, bueno, allò també va ser una nova pàgina del món de la història del ciclisme.
0: I a quina edat t'hi poses a pedalar una mica en sèrio?
1: Bueno, jo una mica en sèrio començo amb 16 anys, 16-17 anys, bastant tard.
0: Per acabar sent professional és tard.
1: Sí, ja, això ja em va marcar també unes carències que ja les arrastres sempre, no? Perquè jo ciclisme vaig començar a sortir una penya sempre als caps de setmana, doncs amb 12-13 anys, però no em deixaven córrer. I amb 17 anys ja em vaig poder treure la llicència amb el Club d'Esports del Vendrell, de juvenil, i llavors vaig començar a poder anar entrenant. Jo llavors estudiava el Bubicou a Tarragona, i arribava el divendres, ma mare anava a Tarragona, em portava la bici allà, i jo sortia en Corona, de Tarragona cap a Vendrell per l'interior, per fer una mica de quilòmetres, dissabte descansava i diumenge a competir.
0: I quan es triga per l'interior?
1: Ai, no me'n recordo ara.
0: El ritme de Corona?
1: Bueno, jo devia tardar una hora o por ahí, devia tardar a l'interior.
0: Crono llarga.
1: Sí. I llavors ja quan van acabar les classes, que ja vaig poder entrenar cada dia, doncs llavors ja també allà ja es va començar a veure que bueno, això anava funcionant.
0: Quantes vegades has pujat les ventoses?
1: Incontables. No. Sí, és el port que més he pujat, juntament amb la Juncosa, però jo crec que més les ventoses.
0: A mi em sembla duríssim.
1: A mi també ara. A mi també, ara, quan bueno, la setmana passada la vaig pujar i no porto compte de quilòmetres per no entrar en comparacions.
0: Ja, amb tu mateix.
1: Sí, el que passa que, bueno, miro el desarrollo que porto i claro, sense voler comparar, i dius, no, ara sí que anem malament.
0: Com es produeix el salt a la professionalitat?
1: Bueno, doncs hi ha un calendari de competició, bueno... Ara ha canviat una mica, però abans era tu començaves a córrer amb equip de juvenil, passaves després a el que era aficionat, que avui es diu sub-23 Elite, comença a competir amb equips, vas pujant dintre d'aquesta categoria escalant, i hi ha unes carreres que saps que hi ha directors de dalt mirant. Llavors també jo vaig sempre he estat fent cas a el que em va dir Pedro Torres i Jaume Casanyes.
0: Bueno, vale. Els dos tòtems, dos dels tòtems del ciclisme al Baix Penedès.
1: Sí, han sigut mentors de molts ciclistes, en el meu cas van ser ells dos, i bueno, jo vaig començar amb amateurs amb ells, amb el Club Ciclista Cunit, vaig estar 2-3 anys, i sempre em frenaven perquè hi havia altres equips de Catalunya que venien a buscar-me perquè em volien agafar, i ells em deien, no, tranquil, estigues aquí, que ja aniràs al País Basc a un gran equip. I així va ser. Llavors ja vaig anar al País Basc, a l'Orbea, i allà vaig estar 4 anys. I allà realment va ser quan em vaig formar com a corredor. I llavors vaig passar d'Orbea, vaig anar a un equip de Vinaròs, que tenia contactes amb Festina, però no va sortir de la Festina, i el Jaume i el Torres doncs sí que va tenir en contacte amb Kelme.
0: Eren els teus representants.
1: Sí, avui seria doncs, això, els manes i els representants, i ells doncs van parlar amb Vicente Belda i hauríeu de mirar aquest corredor, això, i així ens va ser, ja passes al camp professional.
0: Vicente Belda,
1: aquest va ser un dels meus directors a Kelme.
0: Com a ciclista se n'han vist pocs de tan petits pujant tant. I com a director esportiu?
1: Un guerrillero total.
0: Sí?
1: O sigui, jo crec que la petjada d'aquell dels últims anys doncs, va ser en la forma de ser de Belda. També estava Pino. Pino era més fred, era més calculador.
0: Més conservador.
1: Sí, Belda no. Belda era sempre guerrillero i sempre que tenia algun corredor disponible per poder remoure una mica la calma del pilot, doncs ens ho deia a les ordres via pinganillo.
0: Jo recordo haver-te vist escapat una volta ciclista a Espanya amb el mallot de Kelme.
1: Sí,
0: bueno, a tothom li era igual, però jo pensava, hòstia, a veure si arribo, i no vas arribar a guanyar l'etapa.
1: No, perquè a més em vaig quedar entremig de... Va haver dos corredors que van escapar-se per davant, llavors em van donar les ordres d'intentes a saltar per agafar-los.
0: Francisco,
1: sí.
0: Fica per l'altre.
1: I sí, vaig atacar, però era pujant un port.
0: Sí, era pujant un port, sense arbres.
1: Sí, era descobert, i no vaig poder arribar, perquè això era arribar del port amb els dos escapats, i no vaig poder agafar-los per poc, però ja va ser suficient per no poder-los agafar i em vaig quedar allà enmig. Llavors, què fas? Deixes absorbir pel pilot o continues? Les sorts van ser, continua, que tens aquí la càmera de televisió,
0: clar.
1: I em vaig passar allà, doncs, l'escapada allà sol, allà enmig, entre els escapats i el pilot. I, bueno, ho fas, ja està. Saps que no vas enlloc, però bueno.
0: Bueno, què té el ciclisme que enganxa tant? Ho dic com a espectador, com a espectador, des que hi ha televisió, és un gran espectacle.
1: Sí, sobretot les etapes de muntanya, no? O sigui, jo crec que les etapes de muntanya i les etapes planes que hi ha ben.
0: Clar.
1: Aquestes són les bueno,
0: quan es fan els talls...
1: Sí, bueno, doncs perquè aquí entren molts punts a jugar i, bueno, a part de la duresa que et pot marcar la carretera, doncs el que un corredor doncs es trobi malament, acabi que el que ataqui les estratègies dels equips, mai saps el que pot passar, no? O sigui, a excepció de potser quan estava Indurain, que es posava ell la seva marxeta i ja la gent s'anava quedant, però si no hi ha això, doncs bueno, entren diferents estratègies i vas veient cada equip com se la juga per intentar guanyar l'etapa o la volta.
0: I des del que vas deixar el ciclisme, per què el vas deixar?
1: Bueno, el meu cinquè any, el 2002, vaig... bueno, que el menor em renovava, i llavors bueno, vaig dir, doncs què faig? Me busco un equip, no tenia managers, jo, llavors me busco un equip, tenia possibilitats doncs, per anar a un equip de Portugal, però em va agafar mandra. O sigui, jo ja vaig veure que un corredor per guanyar carreres i o voltes no ho era, era un gregari, i vaig, bueno, també estava traient-me la carrera de mines, i clar, empresa familiar a casa, i llavors tot això doncs, va fer que dir, deixo l'esport professional i bueno, ja em dedico a lo que és a la feina.
0: L'altra cosa que m'agrada del ciclisme, en solitari, és allò de aquesta vegada aquesta muntanya la pujaré encara que sigui un segon menys que l'última vegada, i sembla que no, però quan aconsegueixes, encara que sigui només un segon cronòmetre en mà, la satisfacció és impagable.
1: Bueno, és l'evolució, no? Bueno, i l'esforç de cada un que vas fent passet a passet per sempre millorar una mica més.
0: Tu has passat de pujar muntanyes a destrossar-les.
1: Ho he vist des d'un punt de vista diferent, pues sí, no? De pujar-les a fer-les planes.
0: A fer-les planes. Sí. Per què, enginyer de mines?
1: Bueno, és tradició familiar, o sigui, mon pare ja fa més de 50 anys va obrir una pedrera, ell va treballar aquí de paleta, quan va vindre ell és d'orígens de Múrcia, uh-huh. I quan va vindre aquí, doncs, a part de fer treballs de camp i això, doncs va anar, bueno, segons anava creixent, doncs es va fer de paleta i va veure que hi havia una carència d'àrids. I mira, va tindre la visió empresarial d'obrir una pedrera. I llavors és, bueno, és una empresa familiar i en la que hi treballem tots allà dintre casa, i bueno, doncs ja des de petit veia que la meva professió, uns meus estudis podien anar encaminats cap a l'enginyeria de mines.
0: León de Múrcia, no tindràs un pare ciclista i un futbolista?
1: No, tenen el mateix que un nom, però no tenim cap branca familiar. Possiblement si es carreguem a la millor es podria ser, però no, en principi no.
0: A veure, sento un cert odi per tu per el que has fet aquest cap de setmana. Ara deixa'm explicar una intimitat a la gent. I és que quan fa més d'un any van sortir les entrades del concert de l'última de la fila, jo vaig pensar, sí, home, d'aquí un any ja m'haurà tornat a sortir el cabell. Bueno, és igual. Total, que vaig dir, què hi farem? Ja el veurem d'alguna manera. Quan vaig trucar l'altre dia, em vas dir, m'han vist el concert de l'últim. Ara t'he de dir que hores abans del concert vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi pel mateix preu que tu, 88 euros, que em sembla molt exagerat. Al final no va poder ser. Com t'ho vas passar?
1: Buah, va ser espectacular. O sigui, a part de que ens va ploure una miqueta, bueno, érem 50.000 espectadors, i clar, aquests són grups d'aquestos, bueno, en el meu cas és el grup que més m'agrada, i bueno, doncs tarareant les cançons i bueno, molt bé. O sigui,
0: estan grans ja?
1: Sí, això sí que es nota.
0: Jo per la tele vaig veure com cantaven San Fernando i no la canten igual ara que fa 30 anys.
1: No, jo que comentava amb la meva parella, que era, sembla com que va una mica més lent, una mica més lent.
0: Com tu en bicicleta.
1: Sí, ahí està.
0: Mar Antiguo.

0: Bueno, aquest any el Tour passa pel Baix Penedès, que és una cosa que segurament el francès no havia ni arribat a imaginar mai, i per algú que ha corregut el Tour deu ser molt especial veure que passa per casa teva.
1: És molt, molt, molt especial, i sobretot el que me n'alegro és que un event esportiu tan important doncs passi per davant de casa de tots i la gent tingui l'ocasió de poder veure el merder que hi ha muntat amb un Tour de França.
0: Ah, bueno, clar, la caravana prèvia...
1: Sí, bueno, les
0: el,
1: hores...
0: Els ciclistes, que és el que menys dura...
1: Sí, els ciclistes per aquí passaran en pilot a 1.000, en 30 segons passarà el pilot, i tindrem 2 minuts o 3 minuts de cotxes d'equip per darrere, però les 4 o 5 hores de la Nacional 340 tancada, trànsit, tot el mogollon de voluntaris que requereix aquesta prova, bueno, tot això suma el que és el circ del Tour de França.
0: Tu ja saps on t'estaràs aquell dia?
1: Bueno, jo tenia la il·lusió, mon pare fa 2 mesos que va traspassar, i tenia l'il·lusió d'agafar-lo i portar-lo, ell vivia als Masos de Coma-ruga, i baixar amb ell i veure allà. Segurament faré això, anar allà als Masos i veure's passar per allà.
0: Tu notaves algú raro en Lance Armstrong?
1: Bueno, i a veure, l'únic que notava era que sempre anava molt per sobre de qualsevol altre ésser humà, ¿vale? I bueno, n'hi havia diversos, no?, que veies que anava molt, molt sobrats, i aquest el que més, però bueno, era també un fora sèrie total, o sea, tot i el que ha sortit després, jo crec que a part d'això era un fora de sèrie.
0: Jo no li perdono el dia aquell que baixant un port va caure el Beloki i no el va esperar.
1: Bueno, tampoc el Beloki es va poder aixecar ja, es va trencar la cadera. Però, sí, sí, bueno, és, situacions de carrera, també depèn si passa a 5

0: pots anar d'aquí a Valls.
1: Sí, bueno, però... Mira, tenia ganes de sentir-me corredor, empalmar molts dies amb bici, però sense l'estrès que fa la competició. Llavors, bueno, comences amb el meu un camino a Santiago, després, bueno, vas fent coses així, excursions...
0: Un camino a Santiago són 1000 quilòmetres.
1: Sí. I, bueno, m'agradava el rotllo aquest de posar les alforges i anava a lo desconegut i vaig anar d'aquí a Salònica, doncs... Totalment...
0: Situem a la gent, que és Grècia.
1: És Grècia, sí, sí. Sí. Aquí a Grècia.
0: França, Itàlia...
1: França, Itàlia, Eslovènia, Croàcia...
0: Albània, potser?
1: No vaig anar per la costa, vaig anar per l'interior. Ah. Perquè en aquella època, Montenegro, sí, no era molt segur, i llavors vaig estar preguntant a gent per allà i em recomanaven anar per dintre. Croàcia, Sèrbia...
0: Sol.
1: Això una... I després, 4 anys després, doncs, vaig agafar l'avió amb una caixa, amb una bicicleta, em vaig anar a Sant Petersburgo, i de Sant Petersburgo fins aquí en bici, també.
0: Sant Petersburgo, Rússia.
1: Rússia.
0: Vas passar fred?
1: No. Bueno, el primer dia sí. El primer dia recordo que vaig fer la primera etapa, a més, vaig marcar sortir de Sant Petersburgo fins a la primera república, que ja és Estònia, i vaig dir, no sé si eren 200 quilòmetres, no sé si vaig dir sí o sí els he de fer, i em va ploure, i recordo que quan vaig arribar a l'hostal o a l'hotel, tenia febre. Però bueno, després del resto dels viatges, del viatge, bueno, fred no, perquè és l'estiu.
0: I què et deien a casa, fill meu? Estava mal, no?
1: No. Bueno, ells ja van veure que quan vaig deixar de competir, doncs m'agradava el tema de, així, una mica aventura, ser una mica, bueno... anar fora de guió una mica de dels viatges normals i, bueno, tampoc no... Bueno, un episodi a més. O sigui, ja vaig tenir l'episodi de la competició, ara tenia aquest episodi.
0: Sempre bici de carretera.
1: Bueno, jo per aquests viatges els feia amb bici de mountain bike, quadro de muntanya, però amb rodes slick, per poder rodar bé amb això. I, però, bueno, he fet de tot, eh? O sigui, també mountain bike...
0: Titan Desert, no.
1: No.
0: I no has estat temptat de posar-te a prova?
1: Fuig. No participo en ninguna marxa cicloturista, en ninguna prova d'aquesta. Jo, el tema de dorsals, si era per competició de... Anem a dir, entre cometes, de veritat. O sigui, aquí hi ha un àrbit oficial a l'arribada, sí, però tot el que són marxes, això no hi participo. Soc de la idea de que puc anar-hi un dia qualsevol, sol, i ho faig, i no tinc que estar amb el perill de que té altra gent que em facin una terra.
0: I ara que vas amb bici però hi vas menys, pateixes quan ets a la carretera? Jo és que tinc la sensació que no només a la carretera, sinó en ciutat, pels ciclistes, la cosa està més xunga.
1: Sí, pateixo. Abans estava cada dia a la carretera amb el perill que comporten els cotxes i això, i no ho veus. I ara sí. Ara quan surts en bici, com que no estàs assiduament, no ho fas cada dia, notes el perill dels camions, dels cotxes... Sí, i això fa por, i tant.
0: T'has fotut moltes hòsties? Alguna de greu?
1: A veure, jo amb trànsit no he tingut cap percance ni res.
0: En curses?
1: En curses, sí. M'he trencat 3 vegades la clavícula, sí. Això, per això ho tenim tots. I marques a la pell, cremades amb l'asfalt. Marques de guerra en tenim.
0: Com està el panorama del ciclisme? A mi m'avorreix, tret de les clàssiques. Estic aquí, estic esperant a Juan Ayuso i ja veig que ho faré vell.
1: I aquest any no.
0: No volem res de bo i m'avorreix el domini de Tadej Pogacar.
1: A veure, ara hi ha, jo els dic, 5 fantàstics, no? Hi ha un ramillet de corredors que són els que dominen el calendari internacional i ells miren de no coincidir massa entre les proves d'una setmana perquè donar per anar repartint-se una mica els premis, anem a dir, i coincidiran tots al tour. Vale, allà sí que hi haurà espectacle perquè se fotran Vingegaard i Pogacar, doncs serà l'espectacle principal. Després per darrere ja vindrà el francès.
0: El francès.
1: El Seixas, ja veurem a veure què tal. Però bueno, després serà el primer any que farà el tour, si és que el fa, al final. Però bueno, sí que avorreix en el sentit que... Saps que segons la llista de dorsals de sortida, marques un o dos que saps que són els que guanyaran.
0: Yeah.
1: I ja està. O sigui, això abans potser no passava, és que era una mica més obert. Ara sí que aquests corredors són tan fantàstics que...

0: arriba a quilòmetre 80 per arribar a meta i arrencant sols.
1: Que això no s'havia vist mai. I que no els puguin, que no el puguin seguir, sobretot.
0: No, no, jo no sé això si en Merckx passava, però això a mi Merckx em cauria una mica fora de mi, però no és una cosa molt, molt normal ara.
1: I com està el futur del ciclisme aquí? El Vendrell, bueno, el Baix Penedès... No, després de tu, revisible.
0: Bueno, home, aquí tenim la corredora, no? La Benito. Ella sí, però, ostres, és complicat. O sigui, veig, jo, a veure, estic seguint una mica els equips juvenils i els amateurs, i aquí corredors, ara per ara, així ens en perspectiva, per poder veure a què pot arribar, de moment no en tenim. Això jo crec que falta una mica de planter a baix, en categories de cadets i això, però cap a la competició. I avui en dia hi ha molta gent que va en bicicleta, però a gaudir de la bicicleta i a sortir d'allò, però competició no en veig de moment per aquí.
1: Jo un dia vaig escoltar la Mireia Benito explicant una cosa molt interessant. Va patir una lesió que li va impedir, crec que, anar al campionat del món, i ella deia, amb tota la tranquil·litat del món, que són gajes de l'oficio, és a dir, que, bueno, pues, ja hi haurà un altre campionat del món. Això, no sé si tots els que heu competit a nivell professional ho teniu assumit.
0: A veure, campionat del món cada any se'n fan. També la Mireia té molts números per poder estar seleccionada un altre cop i poder participar-hi amb el següent i amb uns quants més. Uh-huh. Això sí, en el tema de nois és complicat poder arribar a una selecció nacional i poder anar-hi, no? Però, clar, que li pugui haver un corredor que el seleccioni i no pugui anar aquell any, a lo millor és una oportunitat, o sigui, una olimpiada, que en puguis corredors és complicat.
1: Clar.
0: Però bueno.
1: Bueno, que sàpiga la gent que tu a casa teva tens el lleó de veritat del Tour de França.
0: Sí, tinc...
1: Sense haver guanyat individualment el
0: sí,
1: Tour.
0: Sí, tinc el lleó tamany gran, aquests lleons no es venen, és una cosa exclusiva del Tour, i llavors, ara no ho sé, però llavors s'entregava només el guanyador a París i a l'equip guanyador de la classificació general per equips, no? Llavors, aquell any em va tocar, vaig tenir la sort de poder tindre el lleó gran i el tinc.
1: Explica'm com és de bonic arribar a París, si és que és bonic.
0: A veure, arribar a París corrent el Tour, sí, dona igual la classificació que hagis fet, ja és bonic. O sigui, perquè saps que després de les penúries que has pogut passar durant tot el recorregut, doncs arribes i té el seu mèrit, i personalment poder fer la volta als Camps Elisis és de lo més gran que hi ha.
1: Se'ns ha acabat el temps. Pròxima sortida en bici?
0: Bueno, tinc el calaix guardat, sortir d'aquí i arribar a Cap Nord.
1: A on?
0: A Cap Nord.
1: I això on és?
0: A la punta més amunt d'Europa, Noruega.
1: La mare que t'ha parit. Gràcies.
0: Molt bé.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
2: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
0: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamars o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
0: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi hagin aquests debats al claustre, que hi hagin els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i deixin dos rajos de sol de sobte a, de repente, una calor horrible.
10: No es pot aguantar. Estic de mal humor. Canviaré la roba. Ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa, perquè la calor que fa...
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
1: Denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps, però com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombrosa, amb 190.000 socis.
0: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Fígaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
1: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milió de passatgers. Les estacions amb més incidència són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers, centre amb 22 incidències cadascuna.
0: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
1: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
0: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntades.
14: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260 a la corba de Ribamal entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
15: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar que més que clar i evident que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge i les cues van ser molt llargues.
14: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montserrat, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
1: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació, com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància al director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps. I s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d'Honor enguany.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Des que va entrar el 2004 directe del sud-est asiàtic, el mosquit tigre s'ha anat establint al territori i més de dues dècades després ha aconseguit envair tot Catalunya.
1: El Ripollès va entrar més tard i els experts ho van constatar a través d'un projecte educatiu. Tot i que és impossible posar fi a la plaga, hi ha consells claus per evitar la seva presència. Cal eliminar espais on l'aigua quedi estancada. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
18: El mosquit tigre ja ha colonitzat pràcticament tot Catalunya. Aquesta espècie invasora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
19: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que, amb els nostres hàbits, que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
18: Més viatges, més risc.
19: Si un mosquit tigre d'allò que en te diu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
18: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
0: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
20: La rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmo de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subiracs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Sigui en conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
21: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
20: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició del Moments de Flors.
1: A una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
22: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.

0: aquests últims, que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
1: I seguim parlant de flors en aquest cas, perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
2: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
3: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
2: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
1: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
4: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: Miro al lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
6: El concert de Vanessa Martín tanca la 5a edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
7: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival. Y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
6: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
5: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de...
1: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
4: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
1: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
4: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
1: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar ahir la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
4: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en la deu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa. Victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
10: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar a un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més úniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
9: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els vegencs, aquesta temporada

0: han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat en victòria.
1: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar portant els gironins.
2: I acabem parlant de futbol sala, perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al Club Blaugrana, convertint-se finalment en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat a gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimacho.
9: Però existir solo.
10: Terroristes.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
15: Guanyaré. Faré història.
16: Sí, sí.
14: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
15: Has parlat amb ells?
16: Amb qui?
15: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
17: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
18: Es cierto que los ucranianos han sufrido. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
17: ¿Herberriu?
18: Sí.
17: Aprobado por unanimidad.
19: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
17: En realidad, son sirios.
18: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
17: No, no, de Siria.
14: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
20: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
21: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
22: ¿Amor?
21: Sí.
22: ¿Primer amor o primer crush?
21: Las dos, creo. Es muy raro.
22: A los 30.
14: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
23: No lo sé.
24: Un poco de drama.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
2: Catalunya, precisament, va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
0: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als Iprims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents, per una banda, de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continuarà al capdavant de l'entitat.
0: I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació del seu primer fitxatge, l'anglès Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
5: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
6: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
5: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord els sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
7: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies,
3: Ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
7: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
5: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
2: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
8: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
9: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
10: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
11: Ha passat d'estar plovent i decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
12: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
9: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
11: Tocarà anar a la playa, perquè la calor que fa.
2: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: I precisament a causa de les altes temperatures viscudes aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
2: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que celebra avui la seva Assemblea General per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
2: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
0: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de tres ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
2: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
14: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados. Y lo vamos a hacer cuanto antes.
0: i encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
2: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
15: La seva obsessió al govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
2: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
0: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
2: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
2: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
0: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn del barri Gaudí i la zona de Mas Pellicer. A tres dels arrestats se'ls relaciona amb delictes contra la salut pública per tràfic de cocaïna i heroïna, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent.
2: Durant el dispositiu s'han identificat 152 persones, 58 de les quals acumulaven 315 antecedents. A més, s'han interposat 17 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d'arma prohibida i 17 denúncies d'infraccions de trànsit. També s'han intervingut 4 patinets elèctrics per irregularitats, principalment circular sense assegurança, i el dispositiu s'ha tancat amb 2 citacions judicials.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
2: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montserrat, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
18: Mira a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos.
19: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival TETA, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
20: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
19: El TETAFest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
18: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de...
0: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
2: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
21: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospi Jazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant tres dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
22: Tindre grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè no normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, pues bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoistament i, evidentment, donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
21: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romani Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 euros. A banda dels concerts, l'Hospi Jazz també inclourà jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
0: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, a la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català, amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
2: S'oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buós. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
23: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Los Rius Sona, Víctor Blader, explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
24: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal, i bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
23: Les portes del recinte a l'Espai Firal 1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb dos escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
0: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor.
2: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
1: El Luminic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Luminic.
3: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes, que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
1: El Luminic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
2: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades, Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
2: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
6: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta des de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyaven per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21ena Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
0: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la cinquena plaça aquesta tarda a partir de 6:15. La prèvia del partit des de Mataró, Ràdio Guillem Llimona.
7: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest playoff. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat al nadar de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10 gols 15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, els Solar Tradex es van dur la cinquena plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una cinquena plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
0: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
2: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit des de Girona FM, Marc Treserres.
25: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'Electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar dos punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar quatre triples en tres minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70 a 50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3 a 14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
5: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
25: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
2: La resta de resultats dels equips catalans a la CB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també Lucan-Múrcia 116, Jallopos-Lleida 95.
0: I tanquem amb futbol sala amb la victòria del Barça i davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal nou després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta pel preacord amb els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya i ha parlat d'un pas de gegant per al reconeixement de les condicions laborals dels docents i també per a la millora de la qualitat educativa. I és que ahir al vespre, sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord per millorar aquesta situació laboral. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això suma't a un esforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I parlem de política, ja que els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de 3 ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces. Els de Drets Socials, Pablo Bustenduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun. Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però assegurant que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustenduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers. I seguim en plena política, ja que quan falta menys d'un any per les eleccions dels ajuntaments, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. I parlem de cultura i ens anem fins a Tarragona, que avui acull una nova edició de la Mostra de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya. Reneix 9 de les 12 colles que formen part de la coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La jornada, organitzada conjuntament amb el Ball de Diables de Tarragona, omplirà els carrers de la ciutat de foc, timbals i cultura popular. Entre les colles participants hi ha els Balls de Diables de Vilanova, Vilafranca, Torredembarra, Sitges, Colla Vella, La Riera, l'Arbós, Reus, el Vendrell i Tarragona. La responsable de la coordinadora, Núria Ferrer, ha explicat que l'objectiu és apropar el model tradicional dels Balls de Diables a la ciutadania i reforçar Tarragona com a referent de la cultura popular i del foc a Catalunya.
3: Donar-li el focus sobretot en l'origen d'aquests Balls de Diables. L'origen és la lluita entre el bé i el mal i principalment on es mostra tot això és amb la representació del ball parlat.
2: També es durà a terme la cercavila de foc, amb inici al Teatre Metropol i final al Monument dels Herois de 1811, on es clourà l'acte amb una carretillada final a les 7 de la tarda.
1: I en plena de successos, dos motoristes han resultat ferits greus en un accident a la carretera TP7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. A causa del sinistre s'ha tallat la via en ambos sentits a la marxa. Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat 2 dotacions als bombers de la Generalitat. I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Dikki Dikki Dikki. El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.

Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: El cafè literari amb Aron de Balaguer.
1: Encetam era última edició d'aquest cafè literari del mes de mai, avui dimecres 27, entre voler explicar-vos que els dies 30 i 31 de mai a Vilanova i Geltrú se celebrarà a càrrec de la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia. Era des la 8a Convenció Catalana de Ciència Ficció i Fantasia que demanarà en la Bastissa Neàpolis, Rambla de l'Exposició 59. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvingut a una audició del cafè literari.

0: L'efemèride del dia.
1: I en aquest últim programa del mes de maig volem recordar els naixements de Lluís Calvé i Guardiola, que va ser un poeta, que és un poeta, assagista i novel·lista català, nascut a Saragossa el dia 27 de maig de 1963, i excepcionalment, encara que no sigui el dia, fa 10 dies va néixer el 17 de maig de 1845 el poeta i prevere Jacint Verdaguer i Santaló a Folgueroles, i va morir el 10 de juny de 1902 a Barcelona.
0: Recomanacions digitals. El
1: i comencem per el poema, que és Globs de Felicitat, de Pere Comitxe, a Instagram conegut com a Pere Comitxe. Ja des ancestrals albades, amoïnar-la a la humanitat, la pregunta més punyent, on rau la felicitat? Tant filòsofs com poetes adients respostes han cercat, sense assolir en mil·lennis ni ombra d'unanimitat. Doctes plomes afirmaren, per fi haver-la tastat, en un petó que desclou l'encanteri d'un instant, o lliurar-se a foc i goig sense temor al pecat. Enmig de gemecs, terapelles sota tòrrids llençols blancs, també hi ha qui l'endevina molt més enllà de la carn, amarant-se de natura el caliu d'un sol radiant, entre els pètals d'una rosa, en l'espurneig d'un diamant, o en la mare que carona la rialla d'un infant. Els de mans poc clivellades, amb llinatge cultivat, sostenen només notar-la quan se sap gaudir de l'art, dins l'alè dels teus tenors, a onda de pit desformat, o sobre olis i aquarel·les pintats amb exquisit traç. No pocs savis aconsellen fer cura d'humilitat, en aprendre a bandejar les falses necessitats i en defugir les quimeres dels inassolibles plans per gaudir d'allò que passa mentre no es fa realitat. D'altres diuen que buscar-la és vana barbaritat, que som nosaltres titelles de boges divinitats, que ens ensolquen el destí i també la voluntat. I per més que ens rebel·lem, el que hagi de ser serà. Davant aquesta cruïlla no sé si és atzart o fat. Només sé que hom la cerca des que aquest món fou creat. És si el celebrat poeta veié poesia en la man, per aquest trist aprenent, tu ets el glob de felicitat. I seguidament, No vam ser conscients, que és un relat de l'Eduard, Eduard7105 a Instagram. Començàvem des de zero, sense saber res de la vida, com quan agafes agulla i fil per primer cop, per cosir un botó i fas tantes puntades que quasi no el pots ni cordar. Era el primer cop que donava la mà diferent de quan la donava el pare o la mare. Tremolava i em suava una mica. Entrellaçàvem els dits, era una novetat. M'agradava i alhora em feia vergonya. Els primers petons, si és que no sabia ni com posar-me, els nassos xocaven. Tanco els ulls o no? No sé què fer. Confidències i mil xerrades, de tot i de res, fins les tantes, i així es teixia el nostre amor. Però nosaltres encara no ho sabíem. Estàvem massa engrescats, garlant pels escosits dels projectes, de les pors, dels amics, de la família, de la nostra vocació. Però el que realment fèiem era conèixer-nos, era saber la història personal de cada un. I així va ser com, de sobte, ens vam adonar que no podíem ser l'un sense l'altre, que res tenia sentit si no estàvem junts, que ens trobàvem a faltar just quan tu tancaves la porta de la samba i ens dèiem adéu, fins demà. I vam decidir que ens estimaríem sempre, perquè el destí ens havia posat l'un davant de l'altre, i vam començar a crear el nostre món, i vam envoltar-nos de poca gent, amics, els justos, però bons. I vam desprendre'ns de tots els que sobraven, persones que no ens aportaven res de bo. Tu i jo no sabem fingir, no necessitem rodejar-nos de gent i omplir les hores. Tu i jo ens hem fet a nosaltres mateixos, ho hem après tot junts. Ens hem entrebancat, alhora hem superat les tempestes de la mà, sota el mateix paraigües. És tan bonic i especial descobrir el món junts com quan ets nen i tot és nou. Les primeres vegades de tot han estat amb tu, i encara avui seguim creant el nostre món, ple de primeres vegades, tot i haver passat una pila d'anys. Sí, i mil vegades sí.

0: Entrevista.
1: I en aquest darrer programa del mes de maig us portem la segona part de l'entrevista a Maica Rafecas, autora, que us introduïm al programa de la setmana passada.
2: Ara estic escrivint una altra novel·la que va d'aquest tema, però això és un altre tema a part. I aquest va ser el punt de partida. I recordo que tot això va ser perquè per unes circumstàncies personals vaig fer unes reformes a casa i vaig estar uns dies instal·lada doncs, a casa dels meus pares per poder fer les reformes a casa. I clar, jo quan vaig començar a escriure poesia, com deia, escrius molt abans de que publiques. Vaig començar als 18 anys, quan em vaig anar a estudiar a Barcelona i tot això. I als 18 anys era un moment que passava molt de temps també a casa dels meus pares, no? Cap de setmana, l'estiu, tal i qual. I a l'instal·lar-me allà, en aquestes obres, quan ja en tenia més de 30, doncs em va venir com aquella cosa de la poesia, perquè feia temps que estava molt immersa en la novel·la i havia abandonat la poesia. I al tornar a casa amb uns pares em va venir com la inspiració de la poesia, perquè associava aquest lloc en això. Molt curiós, eh? Però Pupil·les d'estàtua va sortir gràcies a això. I ara mateix jo no estic escrivint poesia, estic escrivint novel·la, perquè ara ja no sé si sortirà cap altre. Potser sí, però no m'hi estic dedicant.
3: Però, tot i així, és un llibre que fa reflexionar. Sobretot perquè també se'n destaca un vers. L'endemà sempre callen les estàtues. L'endemà i sempre, no? Les estàtues no ens les imaginem clar, parlant, no?
2: Clar, clar, per això és poesia. Sí, sí. És com aquesta cosa de l'endemà sempre callen les estàtues, no? Tot. És a dir, aquest vers és el final d'aquell poema que fa referència a l'eufòria en un moment d'àlgid i quan s'acaba dient l'endemà sempre callen les estàtues, com dient l'endemà ja no hi haurà aquesta eufòria, l'endemà no tindràs aquest moment àlgid, l'endemà d'una festa, l'endemà d'una emoció molt forta, sempre hi ha els i baixos, no? I llavors es refereix a això. Evidentment, sempre callen les estàtues, es refereix que tothom qui viu un moment X, l'endemà podria ser una estàtua, no? O llegeixeu com vulguis, no? Diguéssim.
3: M'agrada perquè hi ha un poema en concret on també es nota el punt irònic del llibre, perquè alguns poemes podrien ser ben bé d'alguna manera irònics. I Terra n'és un d'ells.
2: Sí.
3: Que, de fet, el comences amb una cita, Gerard Vergés, fa gairebé 10 anys que ja no escric poemes. No obstant això, ni l'eix imaginari de la Terra no s'ha mogut ni un grau del seu declivi. I és de la insostenible lleugeresa del vers. Que, de fet, és tan insostenible la lleugeresa del vers que els teus poemes són breus, però tan, tan breus que, d'alguna manera...
2: El vers de Vergés sí. Fa referència a un poema que parla de la inutilitat de la poesia. En plan... No serveix de res la poesia, no? És a dir, fa com aquesta ironia, com aquesta cosa, i és un poema espectacular i ultra llarg, us el recomano, però llavors en el meu poema Terra hi ha un moment...
3: Potser critiques, utilitzant la ironia, critiques els versos irònics en tant que no serveixen com a poesia.
2: No els critico, perquè de fet li contesto, m'alineo amb ell, no? Crec que diu, que dic...
3: Sí, pots deixar la declarem... finestra oberta abans d'explodir.
2: No, dic, declarem que la poesia és prescindible i si correm davant la biologia no en tinguem mai prou en posar gret a les filles. Que vol dir, no només ens dediquem a l'educació ambiental o a veure els fills com ho faran, sinó... No en tinguem mai prou, amb això també s'ha de lluitar, no?, contra el canvi climàtic. Llavors...
3: No només posant greta les filles se soluciona.
2: Clar, i no només escrivim poesia, no?, per això dic, declarem que la poesia és prescindible, tal com deia Gerard Vergés, tot i que segurament Gerard Vergés també ho deia com de realment la societat tracta la poesia com a prescindible. Per tant, està fent un relat de la societat, no?, igual que jo, però d'alguna manera, doncs és això, no? I després el parèntesi que, com comentaves, després d'aquest poema és pots deixar la finestra oberta abans que explotis. És com que el món ha d'explotar.
3: És molt punyent, com dient, en comptes de criticar el que fan els altres, pots mirar-te què fas tu?
2: pot ser també això. Però es refereix sobretot a... És totalment irònic, com tu deies. Aquest apartat és molt irònic, perquè és com, oi que el món ha d'explotar? Doncs com a mínim deix la porta oberta i així no exploto a més, no? O sigui, és com aquesta tranquil·litat amb què ens mirem la gravetat del que està passant, no?
3: I, de fet, molt a prop de Terra, hi ha un altre poema que... no sé si el torno a trobar. Ninots de gel.
2: Sí.
3: Queien els ulls de pedra als supermercats i els ninots contagiaven la neu i el gel i el silenci, abastint la distòpia amb pupil·les alades com l'eufòria a la deriva abans de la cascada.
2: Sí, és l'últim, abans de la pila, abans dels tres poemes finals. Aquest poema, Ninots de gel, que fa com capicua amb el primer, Ninots de neu, de fet, durant el confinament domiciliari del 2020, el poeta Josep Pedrals va obrir un compte de Twitter que es deia Poeta de Guàrdia i cada dia del confinament un poeta recitava un poema de per l'ocasió en aquest compte, en un vídeo. I llavors hi va haver un dia que vaig sortir jo i vaig escriure aquest poema, Ninots de gel. I per això fa referència als supermercats, no? Si te'n recordes quan anàvem a comprar durant el confinament, tothom amb mascareta, tothom atemorit, queien ulls de pedra, no? Aquestes pupil·les d'estàtua que ens miràvem amb els ulls, no, només amb els ulls perquè teníem la mascareta i, bueno, parla d'aquesta eufòria a la deriva abans de la cascada, no? Abans del que havia de venir.
3: Hi ha dues preguntes obligatòries, que són... m'imagino que ja me l'hauràs respost durant l'entrevista, però... quina és la primera persona que li deixes llegir el projecte i que et diu l'hauries de publicar?
2: Ostres, crec que la primera, no ho tinc clar, però potser va ser un col·laborador de l'editorial Fonoll quan estava treballant allà. Sí, recordo, crec que se'l va llegir, sí. I em va recomanar que el presentés a algun premi, això. Però t'estic parlant de fa molt temps, eh? Perquè... I el poemari també ha evolucionat. No, tampoc massa, però no tenia cap pressa en publicar-lo. I per això el vaig acabar allà al confinament i no tenia pressa perquè jo estava amb la novel·la. Estava a punt de publicar la novel·la, en plena promoció, que encara dura ara la promoció de la novel·la. I llavors esperava a veure si sortia algun premi d'aquests grossos, no? I aprofitar per guanyar diners. Però, evidentment, és molt complicat aquest. Aquestes fites són molt complicades i mira, al final, quan ja ha passat un temps i dius, ho publico ara o ja serà massa tard, no?, després de tot de les temàtiques tractades i tot. Bé, no, perquè són problemes que duren sempre, però doncs ja vaig anar a les editorials, que de fet és molt bona experiència publicar en una editorial petita, et cuiden molt i el procés és molt enriquidor, la veritat, i molt bé.
3: I bé, aquesta potser l'hauríem d'haver fet al principi de tot, però quines són les primeres lectures poètiques que fas amb 18 anys?
2: Ostres! Vale, ostres.
3: I qui te les recomana, també?
2: Ah, recomanar, ara mateix no et sabria dir. Jo recordo que havia llegit, Gerard Vergés n'és un, havia llegit Francesc Parcerises, Lucia Petrelli, no, segurament no tenen a veure entre ells, però... Et parlo com dels primers, fins i tot primers que havia comprat, no? Llibres que havia comprat o que... Me'n recordo que allà a Llorenç, on soc jo, doncs organitzàvem recitals de poesia amb motiu del Correllengua i llavors a partir d'aquí doncs feia com seleccions i sortien, no?, també aquests autors.
3: I... El pròleg és de la Laia Carbonell.
2: Sí. Tenia molt clar que li volia demanar a la Laia Carbonell. Sí. Perquè aquests poemes que he escrit són l'estil, en el fons és diferent del de Blanc Breu. A veure, molt semblant, però hi ha un punt diferent, no? Són més narratius. I la Laia Carbonell és molt narrativa, escrivint poesia, o des del meu parer. I em feia molta il·lusió que fos una dona... i que fos una dona doncs, amb un recorregut similar, no? Que potser té un nombre de llibres publicats similar al meu, també per edat o trajectòria. I aquesta té una mirada molt humil, molt, molt simple, i no simple, no, de simple no té res, perquè realment és un pròleg que no és un pròleg corrent, com que es limita doncs, a elogiar, no?, el que tens a les mans, sinó que és un pròleg absolutament profund i que parla de com l'inspira a ella aquest missatge d'aquest llibre, no?
3: I a més el pròleg es titula Pupil·les d'aigua.
2: Sí, i tampoc és una poeta extremadament coneguda i llavors tenia moltes ganes de que, en comptes de que algú molt, molt famós o molt conegut doncs, demanar-li aquest favor i que... d'això, doncs tenia ganes de que fos això, doncs, una altra cosa, no? Una cosa més autèntica. I realment ha resultat.
3: En comparació amb el primer llibre de poesia que publiques, quina creus que ha estat l'evolució que poden notar en tu els lectors?
2: Evolució, si entenem l'evolució com una millora, no ho sé, no, ara mateix no sabria fer aquesta lectura perquè no ho interpreto així, però les diferències són això que comentava, no? Aquest estil més narratiu, més tal com Raja, diguéssim, no? De que, o tal com Raja no, perquè els poemes són com escultures que els vas polint, però aquesta voluntat de que fos un missatge, no? Com si fos una prosa poètica, com una frase llarga, no? Són poemes que són com frases llargues. I d'altra banda, doncs, el primer llibre és més autobiogràfic i té un punt més innocent, aquest crec, i aquest es veu com més seriós, entre cometes, no sé com dir-ho, eh? No parlo de millor o pitjor, parlo de diferències. I és més, fa més una lectura del món, no? Com té més missatge.
3: Potser. I en comparació amb... Bé, suposo, la novel·la està, ja has dit que està bastant relacionada amb els dos llibres?
2: La novel·la he dit que està relacionada amb els dos llibres? Bueno, no, jo no, crec que no ho he dit, però la novel·la també té aquesta crítica social, aquest component de denúncia, això és evident, sí. Sí que hi ha relació, pot ser. Però aquests dos llibres entenc que són més multitemàtics i la novel·la se centra molt amb la lluita pel territori, amb el paisatge baix penedesenc. També parla molt de valors, aquesta novel·la, perquè, clar...
3: El setembre i la nit, sí.
2: Sí, parla molt de valors, de la pèrdua, de valors, però valors relacionats amb la terra, que al final són humans i són molt humans, Té molta relació, sí.
3: La novel·la és estil narrativa o en vers?
2: No, és novel·la. És narrativa, pura i dura. Sí que és veritat que hi ha alguns fragments que és una narrativa molt poètica, no? I molt metafòrica, això sí que és veritat. Però no és en vers.
3: De fet, veiem en el llibre l'únic poema que està escrit en prosa.
2: Ah, sí.
3: Plàstic. Seria una prosa poètica.
2: Sí, és poesia, però està escrita en prosa. Sí.
3: A blanc breu?
2: No, a blanc breu crec que no n'hi ha cap de poema escrit en prosa, crec que no.
3: És a dir, potser és la gran diferència que hi ha entre el primer i el segon.
2: L'existència d'aquest poema?
3: Sí.
2: Home, jo, com que només és un poema, jo no diria... Jo crec que la gran diferència és el to narratiu en general,
3: sí.
2: no el fet que hi hagi un sol poema, no? en prosa poètica, i també el tema aquest dels parèntesis, això també és una gran diferència. El blanc breu és com més convencional, diguéssim, no té els parèntesis metaliteraris, està dividit en capítols, aquest no està dividit en capítols, té com una pila que al final, però no, el blanc breu no té cap prosa poètica, aquest sí que en té una, potser són aquestes les diferències.
3: És curiós perquè al final del llibre l'aigua és un dels primers elements que apareix i després apareixen les cendres i el fang. Però l'aigua és potser l'element menys maleable que apareix a...
2: Sí, clar, maleable no és. En tot cas forma part, no, del fang o del ciment. És un element que forma part, però en si mateix, per si sol, no.
3: I la sal tampoc?
2: No, la sal no, però potser, no? Sí que hi ha les làmpades de sal, no? O les muntanyes de sal, o potser podria arribar-ho a ser.
3: La sal vindria a ser com la carn picada.
2: També.
3: Són també els poemes en llibre que tenen un títol que vindria també relacionat amb el culinari.
2: Sí, no era aquesta la intenció, però sí, són elements i materials, no? que podrien arribar a ser maleables i que són coses de menjar o de beure.
3: I en comparació amb el primer diàleg que apareix, aquí, sorra, que sorra et transporta cap a la platja,
2: sí, cap
3: a... I és curiós, perquè, clar, el mar també té molta llibertat, però en canvi sorra apareix amb un parèntesi i en canvi fusta, que no té cap parèntesi després.
2: Fusta, a veure, quin és... clar, perquè quan és quan són diàlegs teatrals no li poso parèntesi, crec que això va ser cosa del corrector de... Ah, en aquest cas sí, doncs mira, potser és un error editorial, no sé, un error tipus de picatge, potser.
3: És que també, clar, perquè la sorra, el mar, tu te'ls imagines lliures, per tant, sense parèntesi te'ls imaginaries.
2: Ah, bueno, jo el parèntesi no ho veig, com una cosa de reclusió o de presó, en cap cas. És un tema metaliterari de dir, ara sortim de la poesia, sortim de la ficció i del poema per explicar-vos quin record vital ho va inspirar o quin, com vull explicar-vos de què va aquest poema. Evidentment, és irònic, no?, perquè també és poesia el que hi ha dins dels parèntesis. Però és aquesta voluntat de fer com aquest... És aquesta voluntat artística, no?, de fer aquesta intenció.
3: M'agrada molt perquè diu, no hi haurà mar que puguem abraçar, tocant-nos una mà amb l'altra i retenir entre els braços. I només ens queda aturar un tren, apartar branques, engolir un dolç, comprar una platja, que no es quedi massa mort, que hagi dissolt tota la sang i corre per catifes flonges de sorra i sal sense ni llàgrima, de festa passada per aigua. Aquest aturar un tren, apartar branques...
2: Sí, sí. És un poema que parla del drama del Mediterrani, no? Està dient que el mar no el podrem abraçar, no? És a dir, no podem abarcar, no?, tanta desgràcia, no el podrem controlar, aquest mar, no? Per això diu, no podem retenir-lo entre els braços. I només ens queda aturar un tren, engolir un dolç, no? Tot això és com si digués, ara des d'aquí, des de la platja, el que podem fer és gaudir, no?, d'aquest mar. I és com una... Faig com aquesta reflexió d'aquesta contradicció, no?, que a tots ens ha generat alguna vegada estar allà prenent el sol quan saps que podria aparèixer un cadàver, no?, dins l'aigua, tal com ha aparegut en ocasions, o venir una barca, no?, de persones que han travessat el mar en condicions infrahumanes. Que no esquitxi massa mort, que hagi dissolt tota la sang i corre per catifes, flonges de sorra, no? Com, la sorra és com una catifa, és com un luxe, no?, poder trepitjar la sorra i no morir ofegat, com està morint molta gent al Mediterrani, no? Festa passada per aigua, no? És a dir, sense ni gota ni llàgrima de festa passada per aigua, com dient, que no m'espatllin la festa, no?, que no aparegui cap cadàver, no?, com aquesta ironia de festa passada per aigua, mai millor dit, perquè estem al mar, però aquesta cosa de estem aquí gaudint, i però podria ser molt pitjor, no?
3: I ja, per últim, quines són les lectures que en concret van influir per escriure també el llibre?
2: Realment no considero que el llibre no ve influït per altres obres en concret, no, sobretot en poesia no tinc allò una obra que dius aquesta obra, aquest títol, no? Moltes vegades t'agraden també poemes concrets. Doncs això, no tinc massa resposta, la veritat. No, la poesia és això, com et deia abans, he tingut com diferents referents, no? Vaig començar amb autors que potser ara no llegeixo, no? I després, doncs, bé, els últims anys hi ha hagut molt de... Bueno, també les poetes anglosaxones, com Sylvia Plath...
3: O Ali Smith. Ali Smith, també.
2: Ali Smith no és poeta, és novel·lista. Hi ha moltes cites de novel·les, també, en aquest llibre. però Sylvia Plath, per exemple, no?, que és com molt fosca, molt opaca, crec que hi ha una certa influència, també la vaig llegir bastant. I m'he mogut molt, també, no?, doncs en recitals i jurat de premis literaris de poesia jove actual, no?, en català, i tot aquest sector també de poesia catalana actual, doncs també l'he llegit molt, i potser també hi ha influència, però en fi.
3: Pier Paolo Pasolini, que és un autor que s'ha posat bastant recentment de moda.
2: És que aquesta cita que li poso m'encanta, aquests versos m'encanten, i va, clar, doncs van sobre un poema sobre repressió policial i em va semblar ideal.
3: Però que la repressió policial de sí, el Juam.
2: Sí. el cas...
3: Està més amagada la repressió policial.
2: Clar, per això la cita de Pasolini fa... serveix de molt, no? Sí, sí, que parla dels policies.
3: I clar, després el resum, ens disparaven al ventre pupil·les estatua.
2: Clar, clar, clar, aquest poema és molt central, perquè el parèntesi és el títol. Sí, sí.
3: Doncs res, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Aaron.
1: I abans d'acabar el programa d'avui, us volem llegir dos poemes a Foli Formosa. El cel és clar, edificis alts per damunt dels quals veig la blavor impoluta del cel sota l'arcada del claustre. Els prestatges de la cambra en penombra i dormen els poetes. Haig de fer que es despertin de nou i m'esperonin a respondre al seu clam, tot vivint el present, tant per bé com per mal. El passat em demana que doni pas a uns versos que mai no sé si em salven. Sento una estranya calma, mai no sé si ho dic tot. I, de cançoner, us volem llegir el segon poema. No vull creure que no puguem trobar-nos abans que no s'acabi la filera de plàtans vora el tren. No em puc admetre que no siguis la dona que s'acosta o en veure que no ho ets, l'alta figura que camina com tu, vida més lluny. Cap indret conegut no pot donar-me el consol dels seus límits i mesures. Si tu no surts d'algun trencall que ignoro, ton més hostil, malgrat que tot ho omples. Si hi ha l'error dels ulls, ton més cruel, perquè la meva espera és fer camí. Em faig un home nou per acollir-te. Sé el que et diré. Si vols, ja pots venir. I fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de so Joan Márquez i un servidor Aaron. Ens escoltem a la propera.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Hola, Tafiro. Digue'm com estàs.
2: Molt bé, carinyo.
1: I les teves amistats com van?
2: Estupendament, no tinc moltes amigues, jo.
1: No.
3: Però, Maria, es pot fer aquestes...
4: Jo m'he perdut, ara sí. Mateix.
1: Una cosa, la típica cançó de colònies, campaments... Hola, hola...
4: Ja sé per on va. Perquè les dues persones que venen avui de convidades venen a parlar-nos de lleure, de campaments...
2: Sí,
4: home!
2: S'embugir.
3: Ja, bueno, dic, ara, la Maria ja...
4: No sabia ni que estàvem gravant. O sigui, m'he quedat, dic, què està passant?
2: Sí.
1: De verdad, es que veieu, no m'he quedat d'envidia.
3: Bueno. Així que no anem mal encaminades amb
1: no.
3: això.
4: No, perquè és mal, és, ja arriba a final de maig, no?
3: Ah, bueno, sí, clar. A part d'això, que estem ja gairebé als peus del juny.
4: Per això que ja és època.
3: L'estiu, la calor, tot el que això implica. Però és que, a més, també toca obrir l'agenda perquè estem plegats d'esdeveniments de l'horitzó.
2: Ai, nenes! Hi ha qui no sabeu qui ve avui als safareig.
3: Qui ve?
2: Que torna a mi fer ella!
4: Ai, per fi!
3: I alhora, home, gairebé estem acabant la temporada, eh?
1: Havia de
2: menjar.
3: Lo bo...
1: Fem tallers a tot arreu.
3: Home, lo bo es fa esperar.
4: Sí.
3: Això mateix.
4: I quan vinguin elles, si us sembla bé, fem remenar el gibrell, no? Com sempre.
3: Val, sí.
4: No pot faltar.
3: Sí.
1: I avui... No viatjarem, em sap greu. Ho sé.
3: Què dius ara, Maria?
1: Ho entenc, però no us preocupeu, perquè farem una cosa molt guai. Així que si voleu saber què farem...
4: Ai, però digues què farem.
1: Ai, t'hauràs d'esperar,
4: vale,
1: perquè comença
4: venga.
1: El safareig.
5: Bona nit, gent del Baix Penedès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
6: I agafeu la roba de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
7: I no patiu, que no destanyeix, eh?
1: Digue-t'ho, reina!
5: El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
8: Maria Unión.
9: El Quim Sicar.
10: La Nora Torres.
11: I la Zafiro.
12: Reina! Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
5: I que ens afecten a tots, totes i totis. Oi que m'entens? El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
12: Per tu.
10: Per tons pares.
5: Per la iaia.
11: Pel veí de baix.
12: O per aquella tieta desubicada.
2: Ai,
10: per un amic.
5: O per ta germana.
11: O per ta cunyat, que prou falta li fa.
5: Prepareu el gibrell i el sabó i comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
13: Passeu que la meva se pren.
4: Quan pensem en un esplai, pensem en excursions, en campaments, jocs a la nit, que això era molt divertit, monitors amb una guitarra, que si colònies d'estiu i olor, a cremes solars.
1: Sí.
4: 100%. Però hi ha una altra cosa que també passa quan creixes en aquests espais, quan vas a campaments i de més, que aprens a conviure, a compartir, a descobrir també qui ets una miqueta. I això també vol dir parlar de coses que igual a casa no pots parlar o no estàs tan còmode parlant, de límits, bueno, una miqueta de tot, diversitat sexual també, no? Perquè l'educació sexual no passa només a l'institut, o no passa tant com ens agradaria, i doncs aquests són un dels espais on s'hi poden parlar d'aquests temes. Així que avui al safareig parlem de com s'educa en sexualitat dins del món del lleure. Així que endavant, Sergi Garcia i Aina Mercè de l'esplai Zigzag i el Cao.
3: Sí, Maria.
2: Per què ho dius, això?
3: Oh, que fort.
2: Ai, mira.
3: Pobreta, la Tafiro.
2: O sigui, gairebé acabo de fer els 15.
3: Bueno, això és col·làgen, que si respires fort també es pica la pell i també...
1: Ai, espera, que jo abans...
3: Què
2: passa?
4: Oi, ella.
3: Home, clar que sí. Corporativa.
1: Ai, a mi he de dir que vaig estar poc, però sempre al cor.
3: Però quan hi estàs, ja hi ets. Forever, t'acompanya.
4: I ara amb aquest ritmazo que han entrat, la cançó de Solucions i no problemes...
1: Sí.
4: Per què ho has collit, aquesta cançó?
8: Bueno, la cosa és que fa uns anys vam marxar junts de campaments i doncs va ser una cançó que estava, era el moment d'aquesta cançó i no la paràvem de ficar tota l'estona i doncs ens recorda molt.
4: Sí, és una miqueta himne, no? De vacances, de bon rotllo. Sí. Que guai, molt bé. Bueno, comencem una miqueta. Quan pensem en educació sexual, sovint pensem en una classe d'institut amb el típic plàtan, no? I un preservatiu molt d'antanyo, no? Però vosaltres treballeu amb infants i joves des d'un altre espai, des de la convivència, des del més tu a tu, i es generen molts moments que moltes vegades poden ser íntims, de tu a tu amb un sol infant o grupals, on podeu parlar d'aquests temes més obertament. Llavors, jo us volia preguntar de quina manera ho abordeu o de quina manera apareix normalment aquest tema. És algú que teniu ja preparat? Teniu algunes activitats que són dedicades a aquest tema o és més que vosaltres esteu oberts a preguntar o a parlar amb els infants quan sorgeix el tema de forma natural? Explica'm una miqueta.
9: Doncs, bueno, per exemple, al CAU treballem pels interessos dels infants i dels joves. Vale. Llavors, moltes vegades, sobretot dels més grans, és un interès molt recurrent que tenen. Llavors, es treballa
4: dels
9: perquè
4: ells...
9: Dels
4: més grans, que són... que tenen poder...
9: Doncs de primer de l'ESO fins a segon de batxillerat, més vale. o menys. Llavors, és un interès que ells moltes vegades ens demanen treballar. Però moltes vegades també sorgeix de manera natural. Per actituds, preguntes que et fan... Sobretot en els més petits ho veiem en com juguen... o comentaris que de cop deixen anar. Llavors, de manera natural també ho treballem.
4: Perquè vosaltres creieu que els espais de lleure són un lloc adequat per parlar d'aquests temes? Què en penseu?
8: Jo penso que sí, 100%. Crec que el que es treballa als instituts, que relativament fa poc que s'ha començat a treballar el tema de sexualitat com a tal als instituts, és bastant, diguem-ne, precari.
4: Vale.
8: Vull dir, és el que hem dit del plàtan, el condó i ja està. I no estem parlant de molt més enllà, perquè la sexualitat va molt més enllà del que vindria a ser, per exemple, les relacions sexoafectives, sinó és... Jo penso que és també com una manera d'expressar-se. Llavors, l'institut, o diguéssim, l'educació formal es queda molt curta amb el total ventall que és la sexualitat.
4: I vosaltres què oferiu? Com ho feu?
8: Doncs és una mica també el que ha dit l'Aina, com que moltes vegades surten debats orgànics, doncs vale. aprofitem, recollim aquestes respostes i acompanyem també aquestes respostes, sobretot amb experiència personal també, doncs ajudem els infants a sentir-se identificats amb certs, diguéssim, actituds o tal, que les monis també fem, i això també com ajuda a veure que existeix més enllà. No només és com una cosa teòrica, sinó que a la pràctica també passa.
4: Vale, o sigui, no és com a tal que tingueu activitats preparades o agendades... O
8: bueno,
4: sigui...
8: també, depèn. També? Vale. Bueno, és el que ha comentat sí. l'Aina, no?
9: Però sorgeixen de les necessitats que observem dels infants.
4: Vale.
9: O sigui, sí que
4: em
9: potser tenim...
4: Podríeu explicar una activitat, per exemple, que pugueu fer o...?
9: Bueno, jo podria explicar una dinàmica que vale. nosaltres fem acampaments amb els més petits, que és per treballar els límits.
4: Vale.
9: Llavors, com que moltes vegades el no vull jugar amb tu o no m'agrada això que m'estàs fent, a vegades
4: no
9: ho escolten,
4: ja.
9: Nosaltres parlem amb ells i els expliquem què és un límit, fem una ronda d'un límit de cada un, quin és el nostre límit, que ens agradaria compartir ara. I llavors tenim una paraula pactada, que és pastanaga. Si tu estàs jugant amb algú i no t'agrada el que està dient, el que t'està fent, tu li dius que no. I si veus que això no funciona, dius pastanaga. I llavors fan el clic de ui. Vale, és que m'està dient que no, he de parar.
4: És com que igual la paraula no ha perdut valor.
9: Sí, a vegades sí.
4: Però
9: ho està dient com per jugar, en plan, yeah. no?
4: Sí,
9: no
4: li donen tanta importància. És una coletilla que igual fa servir sí. i no s'ho prenen suficientment en sèrio.
9: Sí.
4: Llavors, pastanaga, no?
9: Sí, és una cosa que a nosaltres ens funciona molt bé.
4: Molt bé, que guai, que guai. I, clar, perquè al final, educar en sexualitat, m'ha semblat molt interessant aquesta activitat, perquè és també educar en valors. No, una miqueta, és aprendre a viure en societat i a respectar els altres, no? O què opineu?
8: 100%, sí, sí. Sí. Sí, el que ve a la fi, la sexualitat és una manera més d'expressar-se i expressar-se significa, o et bases en expressar-te en els teus propis valors. Llavors, per tant, si eduques en valors, en certa manera també estàs educant la sexualitat.
4: Perquè, què penseu, quina és la diferència entre fer aquesta activitat, la de pastanaga, no? Que es podria fer una classe, però què aporta de valor fer aquest tipus d'activitats o parlar d'aquests temes en unes colònies, per exemple?
9: Bé, nosaltres ho fem perquè convivim durant molts dies,
4: clar, la convivència.
9: Durant moltes hores. I sí que durant les activitats els tens més vigilats, però durant els temps lliures hi ha vegades que si estan jugant a l'altra banda de la pista, tu no escoltes què estan dient. Llavors és important que ells puguin tenir eines i recursos per posar els seus propis límits i no haver de dependre sempre d'un adult.
8: Sí. Seguint el que ha dit l'Aina, o sigui, al cap i a la fi, quan marxem de campes, marxem 4, 5 dies i es genera un miniclima, una minibombolla de societat que al cap i a la fi s'hi reflexen coses que passen a la societat d'avui en dia que no ens agraden. I a l'Esplai al Cau crec que volem educar per transformar aquesta societat. Per tant, crec que tenir coses així doncs, sempre va bé, com perquè els infants també facin el clic de sí, estem de campes, però que això també ho puc portar a la meva vida diària.
2: I jo penso que segurament tots els infants i el jovent que va amb vosaltres està fora de context, de les classes, dels professors, de mons pares, no? Potser se senten més lliures per preguntar, per experimentar, no? Sense el corset de la formalitat d'una classe o de la cuina parlant amb els pares, no?
4: Bueno, que no és el mateix també posar-se, no, en un paper, en el paper d'alumne durant 6 hores a l'institut, que està 24 hores, que al final és el que deia, és convivència, i aquí ja poden sorgir moltes coses al moment de dinar, abans d'anar a dormir, i també em pregunto com això que deia, al final es crea una microsocietat i que avui dia cada cop més els joves comuniquen, no?, que són diferents a nivell identitat de gènere, orientació sexual. Això ho viviu també a les colònies?
9: Sí, ho vivim durant tot el curs, no només el temps que estem convivint, però perquè és un reflex de la societat. La societat ha canviat, s'ha anat transformant i ara la gent es posa més en dubte a si mateix, què m'agrada, què no m'agrada. Llavors ho veiem també en els infants i en els joves.
4: Tenen més eines per parlar del tema o què en penseu?
8: Jo crec que sí, o sigui, eines com a tal sí, l'únic que a vegades que el fet de tenir més eines potser a vegades no significa facilitat potser per parlar-ho, però sí, podríem dir que sí, també el fet de tenir monitors referents que són del col·lectiu, que és, o sigui, estan concentrats, diguéssim, a l'Esplai del Cau més que pas en un altre lloc, per exemple, un equip de futbol, diguéssim, pues potser ajuda també com que ells es sentin més còmodes a l'Esplai o al Cau a explicar-ho.
2: No? Referents. Sí. Tenen referents,
9: sí.
2: No?
9: Wow. I d'edat també són propers, que no és el mateix l'institut o l'escola, que normalment els mestres o les mestres són més grans d'edat.
4: Sí, que igual si porten 30 anys.
9: Exacte. Que jo, per exemple, a 23 anys, doncs, amb els del grup d'edat més gran, no m'hi porto tants anys. Llavors, ells saben que jo fa 5 anys era un d'ells.
3: Estaves allà.
9: Clar. Exacte. I que van viure el mateix, saps?
4: I de la mateixa generació, exacte, no? Amb els mateixos valors. Sí, exacte, exacte. Crec que és molt important tenir tots aquests espais. I també hi ha famílies diverses, no? Al final ja no només hi ha un pare i una mare, hi ha famílies monoparentals, hi ha dos pares, hi ha dos mares. Llavors, als espais com el CAU o l'Esplai, podeu educant això o doneu visibilitat en aquesta diversitat?
8: Jo fins i tot crec que és un tema com que ja va molt més enllà de la meva generació de monitors, com a mínim. En plan, jo quan era petit ja recordo les autoritzacions que ens donaven per marxem de colònies, marxem de no sé on, sempre ficava pare, mare o tutor. O sigui, és una cosa com que està bastant... Sí. I també no ens referim a les famílies com a doneu-li això als pares, no, és doneu-li això a la vostra família. En plan, és com que no hem estat mai tan encursetats en el terme de família tradicional, sinó que sempre hem com...
9: Sí, ho vivim de manera natural. Però també perquè és el que duen a les sortides i entrades, almenys del CAU de l'Esplai, suposo que també, que venen avis, àvies, tiets, tietes... No tothom té un pare i una mare.
4: Clar.
9: Llavors, tampoc no fem un esforç de com parlar-ho, treballar-ho, perquè és el que veuen en les entrades i sortides.
4: I hi ha coses que encara costen o en general creieu que està tot bastant sota control?
8: Hi ha coses, o sigui, sempre hi ha coses que costen, si no el CAU i l'Esplai no existiria. Però sí, per exemple, el tema del consentiment, és una cosa que està allí run-run sempre, no sé.
4: Sí, pel fet de que igual no entenen el del no és no o...
8: Sí.
9: I a vegades també posar els propis límits, els costa una mica, a vegades... Que t'agrada això que t'estan fent? No. I
4: igual
9: per
4: no
9: què
4: comunica.
9: No ho estàs dient?
3: A plantejar-se, no? A lo millor que no, potser no s'arriben ja ni a plantejar-ho. Doncs vosaltres també oferiu aquesta porta oberta de dir, ei, anem a qüestionar, no?, aquestes cosetes que assimilem com a naturals. I molt bé, molt bé. És que...
4: Al final, o sigui, també penso que són espais que és molt important que ells s'hi sentin, no?, còmodes. Feu també activitats perquè ells puguin relaxar-se, treure's aquestes, no, aquestes caretes, perquè al final, sobretot, sempre, sempre són molt influenciables, però quan estàs a l'institut, al col·le, t'importa molt el que pensin els altres de tu, i moltes vegades no comuniquem quins són els nostres límits per por a ser rebutjats. No sé si també parleu d'aquest tema de l'autoconeixement, d'autoacceptació.
9: Sí.
8: Sí. La veritat que
9: tenim
8: sí.
9: La sort de que el cau i l'esplai és com una bombolla. Llavors, o sigui, pots parlar amb qualsevol persona de cau o d'esplai que t'ho podran dir, que estar un cau o un esplai és una família.
4: Vale.
9: Llavors, ja es treballa des de les caps i les monitores, ja ho treballem perquè tothom se senti a gust en un espai segur.
2: Oh,
9: llavors,
2: que important,
9: sí,
2: això, eh?
9: Tots ens podem mostrar com som perquè saps que ningú et jutjarà. Mm. I en el cas de que hi hagi algun problema, algun comentari, les monitores i les caps hi actuem de seguida.
8: Sí.
14: També és veritat que normalment les famílies, els infants que venen a l'esplai o al cau, les famílies també treballen això des de dins, no? O sigui,
2: que ja tenen una certa sensibilitat aquelles famílies,
14: sí,
2: no?
14: Sí,
9: normalment
8: bueno,
9: sí.
8: Bueno, sí, clar.
14: Òbviament que hi ha de tot.
8: Clar,
14: sí, però potser sí. No és el mateix una escola...
8: Clar.
14: Sí, que...
8: És com més, o sigui, no nicho, però sí que les famílies quan els apuntaran a un esplai,
14: ja saben,
8: la majoria saben on van. També és cert que l'esplai últimament estem fent un viratge, o sigui, jo quan era infant sí que les famílies diguéssim eren com de rotllo esplai, cau, però ara últimament estem com bastant orgulloses de l'assemblea perquè com tenim famílies que dius, vale, tu potser no ets família prototípica de l'esplai, diguéssim, de fa uns anys, però estàs allí dissabte rere dissabte perquè creus en el projecte igualment i dius, doncs, a tope amb tu, la veritat.
14: Bueno, al final, la primera vegada.
2: I reconeixen el benefici pels seus fills
14: totalment.
2: I les seves filles, no?, de portar-los.
8: Sí.
4: Sí, perquè hem parlat del tema de les convivències, però què feu cada dissabte, per exemple, això que deies, dissabte rere dissabte?
8: Clar, o sigui, nosaltres a l'esplai fem els dissabtes al matí, rotllo de 10 a 1, que és com els dissabtes, el que fem durant el curs de normal, després colònies fem, intentem fer una vegada cada trimestre, i campaments, aquest any hem fet farà uns mesos la Setmana Santa, i bueno, a veure si a l'estiu també ens tornem a animar, però bueno, el que fem dissabte a dissabte és activitats sobre temes que, per exemple, jo porto al grup de mitjans, ens diu, al principi de curs fem una pluja d'idees de temes que volen parlar i nosaltres doncs, els hi preparem un dia amb dinàmiques, jocs, per tractar aquests temes.
4: Vale, que són temes que poden ser també de tema sexualitat.
8: Exacte,
4: o...
8: sí, sexualitat, límits, últimament s'està repetint molt també tema xarxes socials, ens estan insistint, o sigui, sí.
9: Nosaltres igual, però a la tarda. Nosaltres ho fem de 4 a 7 i és el mateix. El primer dia del trimestre fem una dinàmica per preguntar els seus interessos i a partir d'allí anem treballant. També hi ha vegades que els interessen coses però tu veus que aquell grup necessita treballar una altra cosa que no t'ha demanat.
8: Mm-hmm.
9: Llavors, com fer un...
2: L'equilibri, no?
9: Sí, un equilibri entre les dues coses.
8: Molt bé.
4: Quines són les coses que més us han sorprès que us hagin preguntat o que hagin necessitat ajuda o alguna conversa que us hagi impactat especialment? Recordeu alguna cosa que guardeu?
9: Clar. Jo és que sempre he portat les branques més petites. Llavors, sí que és veritat que els nens més petits no et venen a fer preguntes directament.
4: Són més que ho veus.
9: Sí, tu ho veus en dinàmiques que tenen, en la manera de jugar, en... de cop estàs fent una activitat i deixen anar un comentari que... Ui! Llavors, la pregunta la fas tu. De,
4: vale.
9: Això que has dit, per què ho has dit? Què en penses? Llavors, sí, els petits ets tu més el que fas les preguntes segons les actituds que veus.
8: Jo he portat més mitjans, grans i joves, i és com més al contrari, no? Ells et fan la pregunta. Per exemple, a campaments ens van demanar, anem a fer una nit de safreig. I nosaltres, vale, una nit de safreig. I llavors surten les preguntes, i això, i l'altre, i no sé què. I llavors doncs tu dius, bueno, jo penso això, o a mi m'ha passat això. I ells com que també s'ho apunten en certa manera.
3: És que un bon safreig bueno, és un detonant per moltes coses,
14: sí, sí.
3: I per créixer, i per aprendre, i per compartir. Que guai.
4: Bueno, doncs ara que hem fet una miqueta de conversa de tots aquests temes, anem a la part de la bateria de preguntes ràpides. Jo us faré unes preguntes que es tracta de respondre-les com amb una o dues paraules superràpid, el primer que us vingui pel cap.
3: Sense por.
4: Vale? I així pues, us coneixem una miqueta més. Llavors, començo. Una paraula clau per educar en sexualitat.
9: Naturalitat.
8: Comprensió.
4: Molt bé, molt bé. Una cosa que us hauria agradat saber quan éreu adolescents.
9: A mi m'hagués agradat apuntar-me al cau abans.
4: Vale, per fer convivències, per
9: sí.
4: Compartir,
9: sí,
4: per aprendre.
9: Sí, per aprendre, sí.
4: Molt bé. Una frase que tots els monitors haurien de tenir clara. o una cosa que tothom hauria de tenir superclar? Un valor, un...
8: Bueno, jo crec que el respecte és el principal i és la base de tot.
9: I a mi m'agradaria afegir que educar com a cap és educar com a referent.
4: Clar, que al final ells han de ser qui estan intentant ensenyar que haurien de ser els altres, perquè al final, si tu no ho fas, ells et copiaran. És com la mare que diu, no fumis amb el cigarro a la mà, no? Doncs ets el seu referent. I un consell per famílies que no saben com parlar d'aquests temes de sexualitat i de més, què els hi diríeu?
8: T'imagines? Porta-la a l'esplai, que li parla.
4: Apunta'l.
8: Apunta'l, no.
3: Sí, sí. Clar.
8: Però és...
1: No, però, bueno...
4: Aviam. També, sí, també com a...
8: També com a... Que no tinguin por a parlar-los o fins i tot més aviat escoltar-los. De que si un dia l'infant li diu de parlar alguna cosa, no li diguis, no, no tinc temps o no sé què, sinó intenta aprofitar del que el teu infant se t'està obrint i no parlis tu per sobre, deixa'l parlar.
4: Ja, que s'expressi, sí. Veure per on va. Mm. Molt bé, molt bé. Molt interessant, oi, aquesta conversa?
3: Sí.
4: M'encanta molt.
3: Donaria per molt.
1: Ai,
3: aquí.
1: A mi m'encanta perquè ha sigut un episodi que jo he dit, rei, estava aquí com orgullosament veient-nos a mi.
3: Clar.
1: En plan, que bé lo
3: ha. Bueno, és que avui és un episodi
1: fet a mi. Que acabo.
3: Sí, home, i tant. Sí, sí.
4: És que educar no és només ensenyar a fer nusos o a muntar una tenda o cantar una cançó al voltant d'un foc. Educar també és crear espais on una criatura pugui fer una pregunta sense vergonya, que se li doni resposta als temes que li incomoden o que li pertorben, no? Està clar, sí. On un adolescent pugui dir, crec que m'agrada una noia o un noi i no passi res, no? I tingui algú pues que pugui escoltar-lo, on algú pugui aprendre que estimar pues no és controlar ni respectar pues sempre els nos i els límits dels altres. Per això el lleure i totes aquestes activitats de treure'ls fora del seu nucli i juntar-los i fer aquestes activitats és tan important, perquè entre excursions, jocs, colònies, també s'aprèn a ser persona, no? I a viure en societat, i això al final crec que pot canviar una vida, la vida de la persona, l'haver tingut aquesta experiència i l'haver après amb monitors tan meravellosos com sou vosaltres. Que així tant. Que moltíssimes, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. No marxeu, perquè seguim amb l'ensabonada.
3: I seguim una setmana més, estem a l'ensabonada, que això no s'atura. I ara ve una bona traca de plans per acabar el maig i començar el juny com cal. Que és un mes que ens agrada molt.
4: Ens encanta, és el nostre mes.
3: És el nostre mes. Comencem apuntant, ja agafeu les agendes, obriu-los i apunteu-vos. 29 i 30 de maig. Molt bé, Zafiro, agafa boli.
15: Jo agafo el boli, 29 i 30.
3: 29 i 30 de maig.
15: Maig.
3: Arriba el... Tetafest! Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona! Guita, quin cartellàs!
1: Ai, Liacali!
3: El Tetafest! El coneixíeu, el Tetafest?
15: Home, i tant!
3: Sí, sí. Bueno, per cap a Vall de Tarragona es coneix més, però cap aquí, jo quan ho vaig veure dic, ui, això
1: Liacali,
3: jo no ho coneixia!
1: Liacali, l'hem d'anar a veure tu i jo!
8: És veritat, fa.
3: Doncs el Tetafest és un festival feminista

0: dits i referents reals. Així que no us perdeu cap detall d'aquest festival, perquè si voleu saber-ne més o inclús comprar els tíquets, teniu tota la informació i les entrades a Instagram @tetafest i allà trobareu els enllaços de la seva web per poder-ho aconseguir tot i tota la informació i trobar tots els més artistes del cartell. Brutal. Ja planazo.
1: A l'Osa també. A l'Osa ho
2: està parlant molt, eh?
0: El què? El què?
2: A l'Osa.
0: Ah, sí, t'està agradant, eh?
2: Bueno, no, o sigui, que ho està patant.
0: Ah, que ho està patant, que ho estàs... Bueno, sí, és que al no, final no, tot és obrir camí, obrir camí. I després, a més, el següent esdeveniment que us parlo avui, guardeu-vos forces, perquè el 6 de juny arriba la gran Unicorns Pride Ebre 2025!
3: Bueno.
0: Zafiro!
2: Ai, mira!
0: Atenció!
1: Zafiro, vaya tela, l'humo!
0: Cartellàs, si la meitat de cares han passat per aquí,
2: sí, ja, ja.
0: Per aquest plató, ja.
1: Ah, mira, la Brigitta.
0: La Brigitta, la vaya tela, l'humo.
3: L'humo, Marlos,
2: mira, Zafiro. Jo no, te me'n conec.
0: Aquí, aquí?
2: A l'Otem.
0: A l'Otem? Ah, doncs
2: sí.
0: Pues és
2: sí,
0: que...
2: Sí, el conec. Sé
0: qui és. Ah,
2: sí.
0: Ho coneixes en persona?
2: Bueno, sí.
0: Saps qui és?
2: Sí.
0: La seva música.
2: Crec que tenen el seu número, no sé.
1: Oh! Contactes.
0: Això sí que se prens el bo, Maria.
3: No, oh, això s'ha d'explicar, eh?
0: Ara en parlem, ara ens expliques, eh? Ah, sí. Doncs sí, senyor, arriba l'Unicorn Sprite, que és el gran esdeveniment a Roquetes, la de les Terres de l'Ebre, recordeu?
1: És que és molt important dir-ho.
0: Roquetes es vesteix d'orgull per celebrar 5 anys de resistència rural amb festa des de les 7 de la tarda fins a les 4 de la matinada amb una cap de cartell espectacular. Tenim a Mayo. Mayo és, va estar...
2: Pues ja és junio, Benidorm, eh? És junio.
0: Ja, calla. Va estar... Que mal, Maria. Però m'agrada molt com a nom artístic. Mayo, sí. M'agrada molt.
2: M'agradaria saber per què.
0: Venia del Benidorm, també havia passat pel Benidorm, pot ser? O per Operación
3: Triunfo.
0: Tot això, vull dir que tenim a Mayo, està acompanyat també per Hugo Marlo, com hem dit abans. Tenim a Luzbel de Montiel, guanyadora flamant de Delta Drag 2026, que la Zafira també la coneix.
1: Reina.
0: A Frida Later, la segona classificada de Delta Drag.
2: Sí, senyora. D'arreu.
0: I l'esperat bingo amb ploma amb les nostres estimades Zafiro d'Or i Vaya Tela Versace.
3: Oh. Bueno.
0: Què?
3: No haureu vist unes boles de bingo? Oh. Millors que les nostres.
0: Ai, quines ganes.
1: M'encanten les teves boles.
0: No. Posar la mà i remenar... Ah, no, això... Ah, sí.
3: També remenem, també.
0: Anava a dir això, és com el gibrell, no? De remenar les boles.
3: S'ha de dir que tothom hi ha d'anar a Roquetes. S'ha d'anar... Oh, ja ho deies tu, s'ha de reconèixer la gran tasca que fan, eh? Des de la ruralitat, ja 5 anys, que mouen a tot Catalunya i part de Castelló, eh?
0: Moltíssima gent hi va, moltíssima. Sí. Doncs és una nit per reivindicar, però també per gaudir, estimar-nos i fer comunitat del territori i, a més a més, de trobar-nos amb joies com la Zafira i companyia. O sigui que... Què més voleu? És un planàs, apunteu totes les agendes. I, de moment, avui, ho deixarem aquí, aquesta ensabonada. Que si us queixeu que no hi ha plans és perquè no voleu, vull dir que hi ha coses, que ens veiem als carrers, als escenaris i a les pistes de ball. Però avui, excepcionalment, no donaré pas a l'aigua barreig, sinó que donaré pas a la meva companya Maria amb la seva esbaldida, perquè avui, a més, alguna coseta especial ens porta. Sí. Així que donem pas a l'esbaldida.
2: Doncs avui, com he dit, no marxem de viatge, em sap greu, no. Ja ho sé, però... Aprofitant que tinc aquí aquestes personetes, he fet una altra cosa. Així que...
0: Pillareu.
2: Un joc que ens agrada jugar a nosaltres, sí. Vale? Jo faré unes preguntes i faré A o B. I vosaltres heu de dir A o B. Bueno, A o B no, sinó...
3: La resposta.
2: Sí, perfecte.
1: A què preferiu entre dues opcions?
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: I el temps...
4: ¿Te preparadas? ¿Ya temps?
2: No, ya el temps comença.
5: Ah, vale.
2: El tiempo lo calculo yo.
4: Vale.
2: Lo calculo yo.
3: Vale. Si qualsevol cosa digueu, pastanaga!
1: I ja està.
3: Clar, vull dir... Cuidado.
0: Aprofita'm les eines que tenim.
3: Clar, pastanaga.
2: Vale.
1: Llavors, què preferiu?
2: Un, dos, tres i... Un! Què preferiu? Tres infants que ploren o un infant que ha vomitat?
4: Tres infants que ploren.
5: Sí, 100%.
4: Totalment.
2: Dos, pluja tot el dia o calor extrema?
4: Calor extrema.
5: Sí, calor.
2: Tres, infant enganxat a tu que no para o infant que desapareix?
5: Enganxats.
2: Enganxats. Enganxats. Enganxats. Enganxats.

0: Bueno, sí, ha desaparegut ja.
1: Excursió llarga o activitat curta però intensa?
2: Excursió llarga.
1: Sopar tard o despertar-se massa aviat?
2: Sopar tard.
1: Improvisar o portar-ho tot planificat?
2: Portar-ho tot planificat.
1: I la realitat? També?
2: Portar-ho tot planificat.
1: Mig, mig.
2: Sóc capricorn, em sap greu.
1: Ser estricte o flexible, com a monitor, com a cap?
3: Flexible.
2: Flexible.
1: Sí, sempre se vol polibó.
3: És que depèn del moment. Hi ha vegades que dius, ja està. Ja estic. Ja,
1: punt. Anima molt o observa més? Sou d'animar més o d'observar?
2: Jo crec que observar, tot i que a vegades també animo. Sí, tiro més per observar.
3: Depèn del moment.
1: Vale. Fer el líder o passar més desapercebut? O desapercebuda?
3: Jo, amb els infants, sóc una mica líder. Sí.
2: Sí, jo crec que dins de l'equip de Monis també.
1: Rutina clara o caos controlat?
3: Rutina clara.
1: Sí. Excursió o estat local?
2: Local.
3: Excursió.
1: Uepa, primera diferència.
0: Bueno.
1: A la 11, manualitats o jocs moguts?
2: Jocs.
3: Sí, jo també.
1: Joc de nit o gincana de dia?
3: Gincana de dia.
2: Joc de nit, 100%.
0: Diu.
4: Era molt guai.
1: Cançons sí. O danses?
2: Cap.
0: A dormir.
1: Ell és el que està fent fotos o vídeos mentre tothom està, no?
0: Ah.
1: O preparant-les amb una activitat.
2: També.
1: I tu?
3: Danses.
1: Danses. Activitat de reflexió o pura diversió?
2: Reflexió.
3: Les dues. Primera de diversió i després la de reflexió.
4: A descansar.
3: Clar.
1: Infant que no vol menjar o infant que no vol dormir?
2: Que no vol dormir.
1: Sí?
2: Sí, sí, 100%.
1: Jo hagués dit no menjar.
4: Jo hagués dit no menjar.
2: És que el menjar és...
3: Sí, jo també no dormir, eh?
1: Sí.
2: És que no vull menjar, no sé què, i...
3: No menjo. Però no vull dormir, s'acaba dormint.
2: Sí.
0: Per fora.
3: Sí.
1: Cantar 20 vegades la mateixa cançó o inventar-se una nova?
2: Cantar 20 vegades la mateixa.
3: Sí, sí.
1: Teniu cançó especial així, que us agrada bé?
2: Depèn, per ocasions sí.
1: Com quina, digues alguna?
2: Oi, per despertar el bon dia, no? O alguna de tecno també, depèn així.
1: Ah, tecno, eh?
2: La del rovelló.
1: Oh,
0: però versió tecno.
2: Versió tecno. Sí,
1: vale,
2: sí.
1: Vale.
2: Sí, sí.
1: O alguna?
3: Les 5 cançons que fem per cada àpat, que en tenim moltes i sempre fem les 5 mateixes, el nyam-nyam, el molt enciam...
1: El molt enciam a mi m'encanta. 18. Fer callar o deixar fluir el caos?
3: Deixar fluir el caos fins que arriba un punt que ja, ja està. S'ha de parar.
2: Sí. Sí,
1: sí, sí. I per últim, teniu un fan preferit, tot i que no s'ha de dir?
0: Pillados.
3: És que cada un té la seva cosa.
2: Clar.
1: Però...
3: No, jo aquest any, per exemple, bueno, normalment, no? Però al grup d'ara jo estic molt contenta.
1: Que guai.
3: I tots ells són perfectes. Wow. El meu grup de fullets és perfecte.
4: Que correcte.
1: El teu grup es diu Fullets?
3: Sí, jo sé
1: de
3: Fullets.
2: Macabeus.
1: Macabeus. Oh. Molt bé, doncs fins aquí.
0: Molt bé. Bueno, escolta, Maria.
1: Gràcies. És que jo volia saber,
4: aviam,
1: què preferien.
4: Escolteu aquesta cançó.
0: Sí, mira, parlant de cançons, parlant de cançons ara aquí, el Remena Nena. Bueno, això que és una mica activitat d'esplai, això també, eh?
4: Sí.
0: No sé si vosaltres us hi trobeu, de que feu remenar la canalla per buscar papers, per fer sortejos, a fer coses. Mm-hmm. Bueno, hi ha gent que li fa molta il·lusió, ser mans innocents, a vosaltres us toca pringar
1: us toca,
0: una mica.
1: Aquí decidim nosaltres.
0: Sí.
1: No tenim dret a les...
0: Entre els dos, però ho podeu fer entre els dos.
1: Sí.
0: Entre
1: els vale.
4: Heu de treure una paraula.
0: Heu de treure una i... I a veure si se m'ho respondre, o no?
2: És que he vist una de fàcil, saps?
0: No miro,
2: però potser posa la mà a l'Aina.
0: Que nosaltres...
3: Endavant. Sí. Confio plenament en la teva mà.
0: Vale. Que nosaltres hem d'explicar les normes. Uns monitors.
1: Aquesta!
3: Aviam.
4: Quina paraula t'ha sortit?
2: Pangènere.
4: Pangènere. Què creieu que vol dir pangènere?
0: Mira, tu també t'has vist
1: el pan, pan i el vino vino.
0: Que anirem a veure.
1: No?
0: Pangènere, nena.
4: Ho podeu jugar, eh? No ho heu d'acertar.
0: Podeu ser creatius.
4: Què us inspira aquesta paraula?
1: Jo no sé què vol dir.
4: Ni idea?
2: Doncs suposo que deu ser com... Pues, com pansexual, pues, amb el,
4: vale.
2: En comptes de la sexualitat, amb el gènere, no?
4: Vale. Llavors, què vol dir? Que igual no té un gènere definit? O...
2: És que jo ho equipararia al gènere fluid.
4: Vale.
2: Sí.
4: Vale.
2: Sí.
4: Mm. Com tots els gèneres. Depèn del dia, doncs pots fluir amb la teva identitat de gènere.
2: Sí. Mm.
4: Què diu la Marie Enciclopèdia? Sí.
0: Pues anava a dir que molt bé, perquè la Marie Enciclopèdia, clar, diu unes paraules més acadèmiques, però bueno...
4: Però ens encanta escoltar.
0: Però molt encertat, perquè diu, mira, diu, pangènere, descriu una persona que s'identifica amb molts gèneres.
2: Vale.
0: Per vale. tant, pues sí, el concepte pan és aquest.
4: Vale, no, que tens diferents gèneres.
0: Sí, sí,
4: molt
0: sí, sí,
4: bé.
0: Sí, sí.
4: Molt bé.
0: Molt bé.
4: Doncs et pots quedar la paraula de record.
2: La penjaré a l'esplai.
0: I la podeu explicar a partir d'ara, ja. O sigui, ara ja sabem una paraula més. Perquè, com diu la Marie Enciclopèdia, som mariques,
4: però no incultes.
1: Bueno, doncs fins aquí... El Sergi i l'Aina, però abans de marxar us hem de donar una cosa.
0: Sí, home, no marxeu amb les mans.
3: Oh, wow. Oh.
0: Mira.
1: És una xula.
0: Oh.
2: Que xula.
1: Una per les plats.
4: Del mandrell amb orgull.
1: Clar. I una de pel cau.
3: És perfecte. Moltes gràcies.
4: Per portar les cordes del cau.
0: Tot.
1: I ha estat un plaer tenir-vos aquí.
4: Moltes gràcies per venir. Ha sigut una conversa super enriquidora i feu una feina molt important.
0: Sí.
1: I que s'ha de donar valor a la... en el lleure i en l'educació no arreglada. I...
0: Clar, sí, i el jovent, que hi hagi jovent així, no, treballant,
1: i impartint... No, treballant perquè és feina, però que no cobren.
0: Exacte, i per amor a l'art.
2: Són voluntaris.
1: A l'art, a l'educació, als infants, i perquè tenim una societat millor.
0: Molt
1: així que...
0: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
4: I ara donem pas a l'aigua barrets, que, com hem dit abans, per fi tenim Bifrey. Així, sense més dilació, Lídia, endavant!
3: Que bé tornar! Hola!
0: Ai, família, que guai és tenir família.
3: Gràcies. Ai, que bé.
4: T'hem trobat molt a faltar.
3: Jo he trobat molt a faltar venir, també.
0: Home, és que...
3: Tenies ganes de trepitjar aquest plató?
0: Home.
3: O sigui, em podeu explicar què és aquesta fantasia d'allò que us heu muntat?
0: Sembla mentida que
1: estem...
4: Mira,
0: la Tamiro. Un dia m'ho explicaré.
3: Safreig. Això va sortir,
0: Però, uau.
3: Aquest dia l'avui està aquí jo,
0: És que gairebé estem acabant la temporada i fins ara no he pogut arribar.
1: És que
0: no
1: vols esperar.
0: No vols esperar.
4: Perquè si tu tenies ganes de venir, nosaltres més de que vinguessis. Sí. Què ens portes?
0: I que la gent ho demana. Sí. La gent li agrada.
1: Sí,
0: ens pregunten, ens demanen.
1: Mira, quin logo.
3: Ai, que bé.
0: Opa.
3: Nou logo, nova imatge corporativa que tenim.
4: M'encanta.
3: Xulíssim.
4: I què parlarem avui?
3: Doncs mira, avui farem una mica de... Deies molt poti-poti, farem una mica de poti-poti perquè vam ningudis a la secció de Freya, que és la primera d'aquest superplató i la primera d'aquesta segona temporada.
0: Sí.
3: Doncs avui, bueno, primer de tot, donar-vos les gràcies al Sergi i l'Aina per la feina que fan, que és increïble.
0: Sí,
3: que des d'una cooperativa d'educació sexual... donem molt les gràcies que es puguin fer doncs, no, aquest tipus d'acompanyament en l'educació no formal, que és molt necessari, i referents com ells i elles és increïble, així que moltes gràcies, de veritat.
0: Molt necessari, que
3: sí.
0: Guai.
3: Sí. I abans d'entrar en matèria, vull aprofitar l'altaveu, no, i la temàtica de l'episodi per fer una crida a les famílies.
0: Ai, el tanto.
1: Important.
0: Pareu l'orella.
3: Si us plau, famílies, aquest agent educatiu tan important que en moltes ocasions ens veuen com unes enemigues a les educadores sexuals, no? Mm. Perquè és això, no? S'escolta la paraula sexual, l'educació sexual i... Oh, què has de venir aquí a pervertir, no?, a la meva sí. criatura mm-hmm. o a parlar-li de sexe a un infant petit i és com... Vale. Mm. Doncs anem a parlar-ne una mica, famílies. No tot és sexe en l'educació sexual, que ja s'ha fet menció en aquest programa d'avui, i crec que és molt, molt important fer aquest incís, i si escolteu en algun moment que els vostres fills, filles, fillis, sigui a institut, sigui a escola, sigui a caus, esplais, faran tallers, faran formacions, coses d'educació sexual, en comptes de para cuidado, escandalitzem-nos, sinó que pensem o intentem preguntar de què es parlarà, interessem-nos.
4: Mm-hmm. Quina serà l'activitat?
3: No? Quina serà l'activitat? Quina serà la temàtica? Mm-hmm. I interessem-nos també com a persones adultes i famílies referents.
0: Clar. Clar.
5: En fer-lo també, no? De dir, ostres, puc ser partícip d'aquest taller, no? Puc escoltar o
4: després comentar-ho a casa.
5: Clar, podem fer un treball a banda d'això, perquè és això, no? Es parlen coses que parlaven de límits, parlaven de consentiment, parlem de rols, són moltes coses que són la base de l'educació sexual. I és educació sexual per prevenir violències, no? Que ens agrada molt dir això i és com, ostres, des de molt, molt, molt petites hem d'estar treballant aquestes coses, no? El que dèiem, de la importància dels límits, la importància del rol de gènere, com construir, no, un espai segur perquè quan siguin més grandets, més grandetes, amb grups de grans, es puguin parlar de com està la realitat social, les discriminacions que patim, les identitats sexuals diferents que n'hi ha. Parlar de tot això amb una llibertat i sense un jutge de, o sigui, sense jutjar de res, sense prejudicis, perquè des de que som molt petites hem pogut parlar de tot això, no?
4: Perquè a la primera temporada ens explicaves que quan feu tallers a gent més petita, realment comenceu parlant no de sexe, sinó de tots aquests temes.
5: Clar, o sigui, es comença per... Bueno, és el que deien els del Coi i l'Esplai, no? És consentiment i límits, no? Que és aquest temón tan gran que volem obrir ara, no? Per amb una mica més de consentiment, però és com, ostres, famílies, estem fent prevenció de violències. Estem fent una cosa molt important, no? Doncs creem aquests espais de llibertat, no? De poder créixer en llibertat. Doncs des d'aquí, no? És una crida de famílies, si us plau. No us escandalitzeu, no tot és sexe, que també està meravellós parlar de sexe, però hi ha moltes més coses que són també molt importants i molt necessàries.
0: I que agafem aquestes oportunitats que potser hi ha generacions, les famílies, els que són els, no, els adults, potser per generació no hem tingut, inclús m'hi puc incloure, no hem tingut aquesta educació, no se'ns ha acostat a nosaltres. Doncs ara les generacions més petites que tenen la sort de que se'n puguin parlar, doncs famílies, sumem-nos-hi, no? Perquè ens n'enriquirem tots els infants i nosaltres.
5: Clar, és que m'incloc també com a generació que no ha tingut educació sexual per part d'absolutament cap agent educatiu, no? Doncs si ara tenim l'oportunitat de que diversos agents educatius ho podem fer, no? Siguin els plais, els caus, a les escoles, a entitats externes com podem ser nosaltres, famílies, ostres, és molt enriquidor.
0: Totalment.
5: A nivell d'identitat, de llibertat i a nivell de salut, també, no? De poder conèixer el teu cos, d'entendre què et passa, de poder anar al metge i saber, de dir, vale, doncs vinc per aquest motiu o entenc una mica el que passa al meu cos, els canvis del meu cos, no? Que és molt, molt important.
0: Molt bé.
5: Doncs dir que no som enemigues ni un perill, d'acord? Que hem de ser aliades.
0: Molt bé.
5: No? Tots els agents educatius hem de ser aliades.
1: Sí.
5: Molt bé. Doncs, ara,
0: dit això,
5: obrim el temón, no? Que és el consentiment, del que ja s'ha parlat molt en aquest programa, però vull fer encara més incís, no? Per què té món? Perquè s'ensenya poc i s'ensenya malament. Vale? Perdoneu que ho digui, però és que no acabem de dinar quan parlem de consentiment. No? Que això m'ha passat a mi, ens passarà a tothom. No que tenim doncs, els típics conceptes de només si és sí, no és no, no? I això de saber posar límits, dir que no, ojo, no m'ho interpreteu, que o pastanaga, que m'ha encantat això de pastanaga. Sí, ho penso extrapolar perquè és un concepte meravellós, això.
4: Sí.
5: És increïble. Això està molt bé, d'acord? O sigui, no li vull treure el valor a saber ficar límits, a empoderar-se i dir, ei, sé quins són els meus límits, s'han de parlar de límits, no? De fet, fa un mes o així vam anar amb el Cau a fer una activitat sobre límits i consentiment, no? Això és molt important. Però, què passa? Que tenim la costum també de ficar el focus en la persona, no, que rep l'acció. I hem de ficar una mica més la mirada en la persona que exerceix aquesta acció.
4: La violència, sí.
5: Que pot ser violència o pot ser una acció com hola, nena, com estàs?
1: Yeah.
5: No? Aquest d'això que t'estic fent jo ara et puc estar incomodant moltíssim. Jo no tinc el teu consentiment per fer
4: per tocar-me.
5: Això que acabo de fer no està bé, no? I són coses que no ens adonem. No? Pues com el típic de fer dos petons.
4: Sí. O demanar-li un nen petit que et faci un petó. Igual no vol.
5: Clar. Per exemple. No?
0: Ho tenim molt, molt, molt integrat, com molt naturalitzat.
4: Sí, no? Com obligar i tot. Vinga, va, fes-li un petó al tiet. Pues igual no té ganes de fer un petó.
0: I ho hem vist, i hem conviscut amb generacions més grans, que per ells potser...
1: I el rebuig, perquè és un rebuig al cap i a la fi. Per què no pots anar amb petó? O sigui...
0: Bueno, clar, és que aquí hi ha molts temes, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, és un tema que obre altres
1: subtemes. I a tu sí? Per què?
0: Sí.
5: Clar, llavors, o sigui, el fet de dir-li a una criatura això, com trenques amb el seu consentiment, o s'han barallat, va, fer-vos una abraçada,
1: no?
0: Bueno, una abraçada, mira, encara, però jo he arribat a sentir coses de fer-se petons i fer-se coses, perquè dius, uf, em sembla encara més violent que la baralla que han tingut,
1: clar,
0: saps?
1: O sigui, sí, com... sí, sí.
0: Ai, no sé, parlem tu una taula de diàleg.
5: Clar, no? Però en tenim una mica les distàncies i que cadascú té el seu punt de vista, clar. Però una mica el contacte, no? Mm. O com a persones adultes, quantes vegades hem fet dos petons a una persona que no es venia gens de gust?
4: Oh, ja.
0: Home.
5: Sí, sí. Però gens.
0: Sí, sí.
5: Llavors, és, ostres, on està aquí la importància? Doncs pues la importància de saber també una mica interpretar el llenguatge no verbal de la persona, no? Que tens, per això dic que treure una mica el focus a la persona que rep l'acció i ficar-lo a la persona que fa l'acció, de dir, vale, jo sé ficar els límits, considero que sóc una persona que fica límits, que m'he treballat molt, sobretot des de que treballo en aquest àmbit, amb mi Freia, però m'he trobat moltes situacions en les que, doncs, no me sento del tot còmode, potser, o no em surt dir, no? Trobes la persona, no?, que ve a fer dos petons, no?, i
4: no saps com frenar-ho.
5: No saps com frenar-ho, no? I dius, a veure...
0: A part, és delicat, perquè és un moment molt ràpid, en què passen coses molt ràpid, no?
5: Que dius, ai, te'n fa, i dius, quines poques ganes, no?, d'això. O les frases típiques de, tracta els altres com volies que et tractessin a tu. No? Aquesta frase, que pot ser molt innocent o pot ser molt maca, té el seu perill darrere també, perquè com m'agrada que em tractin a mi, potser no és com us agrada que es tractin els altres.
0: I tant, és veritat.
5: No? Perquè, a veure, Mary, querida, no? A tu potser t'encanta que t'abracin quan et saluden, però a mi potser em fa molta angúnia anar amb l'olor d'aigua de roses de tu colònia tot el dia a sobre, saps?
4: Sí.
5: Dius, pues, bueno, pues potser no em ve gens de gust, Mary, carinyo. Però potser la colònia de la Nora, que sí que m'encanta, pues no em molesta i no m'importa fer una abraçada a la Nora, per exemple, no? O sigui, el pensar que tothom, no? Allò de tractem a tothom, com pensem, si preguntem com vols que et tracti, no donis per fet les coses, no és com, pues això, no? A mi no m'agrada una cosa que a tu potser t'encanta, o potser hi ha una cosa que amb tu no faria, però que amb el Quim sí, o a per context, potser avui vinc més contenta i us abraçaria a tothom, i en l'altre dia que parlo que sigui estic més rància, que estic amb tot el meu dret del món, i no faré aquesta abraçada. I n'hi trobo, no?, pues, en situacions que t'has d'abraçar perquè ja ho has fet un cop.
4: Perquè toca.
5: I ja crees aquest precedent. No? Ja ho has fet, ja ho he de tornar a fer. Doncs tot això també és consentiment.
6: Aleshores, el límit, clar, s'ha de deixar clar, no el posa la persona que el rep. Vull dir, jo no puc dir que no, això...
4: Això pot ser,
6: perquè és el meu criteri, no? Clar. Vull dir, hauríem de respectar el límit de l'altre, que sigui l'altre qui posi el límit, no?
4: Exacte. Quan ens comencem a relacionar amb altres persones, doncs poder no donar per fet mai res i sempre parlar d'on estan els seus límits i fins on tens el seu consentiment per fer certes coses, ja sigui al llit o no. No, amb altres.
7: Per exemple, treballant amb infants, que jo sé, em sembla, tinc un vincle amb un infant, no? Plan, a l'escola, plan, ai, em dono una abraçada, o sigui, abans potser li hagués fet jo l'abraçada directament, i és un, ai, Pepito, em fas una abraçada? Sí, pues, no, vale, pues, si tens ganes, sí, aquí estic,
4: o preguntar,
7: saps?
4: Et puc fer una abraçada, o et ve de gust que ens fem una abraçada, no envair, no, a l'altra persona directament, molt és molt important.
5: És molt important preguntar, i molt important llegir el llenguatge no verbal de la resposta de la persona. No,
7: pot dir que sí.
4: Perquè igual et diu que sí, però t'està dient que no amb el cos.
5: Això de només si és sí, no és no. Bueno, és que a vegades un sí també és un no.
4: Ja.
0: Saps? Sí, sí. Et toca dir sí, o per aquesta evidència que
5: ens hi apuntava. Clar, aquesta cara d'incomoditat de...
0: Però ja ho estàs
4: notant.
5: Ho estàs veient, no? Pues aquella importància, no, del llenguatge no verbal i de que la persona que està fent qualsevol acció, pues, sigui capaç, no?, de mirar l'expressió de la persona. Això li està agradant, una abraçada, una persona te la torna, i si una persona te la torna més així, pues, dius, pues, potser l'estic incomodant. Perdona, no? Sí, que no t'he preguntat l'abraçada. Ostres, és millor incomodar amb una pregunta... Que no, incomodant, envaint l'espai. Clar, és molt...
6: Però a vegades m'estimo més que s'incomodi l'altre que no que m'incomodin a mi si jo pregunto... Clar, però carinyo, o sigui, no ets tu el protagonista aquí de tot.
4: Molt bé.
0: Jo això de fer la pregunta és algo que, mira, una de les coses, entre tantes, que m'ha portat als safrets, que és una obertura de mires i de ment i de conèixer un col·lectiu que fins ara només coneixia el que hi havia al meu metre a la rodona, no? És agafar aquesta sensibilitat de cara als altres, de cara a les altres persones, no? Els pronoms, tot això... tu pots fer una lectura d'una persona externament, o sigui, ara ja em desabrituro del tema, però seguint amb el tema de les preguntes, no? Que abans, potser per inèrcia, tu llegies una persona d'una manera i la tractaves amb aquell gènere, no?, per la lectura que tu feies, sí, però no saps aquella persona per el que està passant i per el que vol. Doncs pues, ja fa com un temps ençà que aquesta sensibilitat la tinc, i encara que es pugui crear una situació rara al mig...
4: A vegades sí,
0: sí,
4: però és millor.
0: Però dic, és que segurament que aquella persona estarà més bé i més tranquil·la si sí, jo li pregunto com vol que, amb quin pronom vol que em dirigeixi a ella, a ell, que
4: no fiar-la.
0: Exacte, ficant el peu a la gallera. I mira, és que preguntar, parlar, la gent s'entén, això és supernecessari.
3: Sí, els i per això també dins de l'educació sexual i la prevenció de violències és tan important parlar de diversitat. Mm. Perquè com bé ho dius tu, no? com el col·lectiu i com aquestes maneres de tractar-nos i d'haver-nos d'acostumar-nos a les dissidències ha fet que tot això també formi part del consentiment, no?, i dels límits. Tot això, poder portar-ho a la infància i criar sense aquests prejudicis i amb aquesta llibertat és molt, molt important. No? I volia acabar amb aquesta conclusió de... revisem-nos els nostres límits, qüestionem-nos els nostres límits, respectem i empatitzem amb les altres persones i sobretot tinguem molt en compte el llenguatge no verbal de qui ens apropem i de qui parlem. No?
4: Mm-hmm. Molt bé.
8: Sí.
3: I us porto...
6: Ai. Més coses, reina!
0: Home, que no paris,
3: és que feia tant de temps que no venia, que jo aquí porto una quantitat de coses...
0: No tens un safreig, però li fregues un pou de saviesa.
7: Sí.
4: Digues, digues.
3: Bueno, em fico tanta confiança que després la pifio, eh?
0: No, però mira, equivocar-se és d'humans.
3: Això és cert. Nosaltres no ens equivoquem molt, eh?
0: I tant, i d'això s'aprèn.
3: Home. Bé, doncs després d'aquesta xapa...
0: Encantat.
7: Necessària.
3: Què us sembla si rematem un petit joc de preguntes?
0: Vinga, no? Avui estem juganers, avui.
3: Sí.
0: Què passa avui?
3: Perquè arriba juny, sí, arriba la festa, aquí la caloreta, i clar, estem
0: tot
3: més
0: tiquiretes.
6: Jo ja trec el bar, per si de cas.
0: Va, treu-lo, perquè estem fent una mica de calor, ja.
3: A veure, hem dit que l'educació sexual són moltes coses, no? Moltes coses. Doncs anem a fer un mite o realitat. Sobre unes frases, vale, que estan basades en dubtes i preguntes que ens han fet infants i adolescents a les aules i als tallers.
4: A Bifreia.
3: A Bifreia, exacte. Llavors, anem amb el primer.
7: No, responem alhora?
4: Sí, jo crec que sí.
3: I si no, si doneu diferents opinions, doncs justifiqueu-la, com diuen.
6: Justifica la resposta.
3: Justifica la resposta. 1. És una senyal de salut que el flux vaginal destinyeixi les calces.
4: Jo crec que és un mite.
0: Uf.
3: Comencem forts, eh? Comencem forts,
4: sí, sé que passa. Sí. Sé que passa perquè és més àcid i llavors pot passar que et decolori la calça, però és important que passi. Si no passa, estàs malament?
7: No.
4: Jo penso que no.
6: Jo les calces no les porto descolorides.
7: No portes calces, tu.
6: Més basqueta.
0: Hi ha coses que no es diuen, Maria. Però, clar, l'orina, per exemple, l'orina és àcida, també és molt àcida, no? Mm-hmm. Però a mi no, jo no...
4: No, però passa més amb el flux de les vagines.
0: És que no.
4: Les persones amb vagines no i vagines biològiques passa.
3: Important.
0: Pues jo he de dir NC, no?
3: No sabeu el context, no? Sí. M'ha fet gràcia el comentari de... No m'ho havia plantejat mai, perquè... És que...
4: Sí, passa, però...
3: Clar, però és una pregunta que va sortir fa molt poquet a un taller d'una nena de 6è de primària, que va ser com, gràcies per fer aquesta pregunta, perquè és una cosa com que ningú es planteja, i jo recordo ser molt petita...
4: I preguntar-t'ho.
3: I pensar, ostres, o sigui, amagar una mica les calces, en plan, que ma mare no, és que no estic entenent perquè la meva calça està tacada, saps?
4: Mm. Llavors, què?
3: Llavors, és realitat.
4: És un signe de salut.
3: És un signe de salut.
4: Per tant, si no se't decoloren les calces...
3: Parlem-ne.
4: Oh, uau!
6: Alguna cosa tinc jo, No sé què ben bé, s'haurà de descobrir què em passa, perquè...
3: Clar, si com bé deia la Nora... Com deia la Nora, és molt àcid el pH del flux vaginal. Vale. Molt àcid, vale. Que ja està fet doncs, perquè no entrin les bactèries, per protegir-nos no, de moltes bactèries i coses que puguin entrar, no? Que, sisplau, salut sexual, aquí, que estigui
6: molt
3: tot perfecte. I, clar, les tinyeix. Si tens unes calces de color...
4: Negres,
3: te'ls deixa com si fossin llegiu. Però és que unes verdes, unes blaves, inclús les blanques, en comptes de deixar-te les més blanques,
4: deia
3: com a groc. No?
4: Com a llegiu.
3: Com a llegiu. És que és com a llegiu.
0: Se'n menja allò blanqui, no? Blanqueada la roba, sí, però és que ni
3: però
0: això.
3: No, ni això.
4: No.
3: Però és normal, llavors, no ens espantem, no? Que digues, ostres, tinc les calces que no entenc què està passant aquí. És una senyal de que tot està funcionant bé.
4: Molt bé.
3: De
4: molt
3: que
4: bé.
3: Hi ha una bona salut amb el flux vaginal. Ara, que sigui amb, el que deies tu, vagines biològiques i mirem-nos-ho, si no és així. Que potser no passa absolutament res, però no està de més fer aquesta visiteta de control.
0: Passi de cas.
4: Podríem fer dues preguntetes més.
3: Vinga, passem a la següent, que és... És una falta de respecte negar-li un petó a un familiar llunyà.
7: No
4: ho és.
0: No,
4: és una falta de respecte.
7: I que a gusto te quedas.
4: Sí.
0: Pues no.
3: És que això és una qüestió que surt molt amb criatures que ho han fet menció abans, també al Recall i l'Esplai, i és preocupant, no? De dir, ostres, com es senten pressionats i pressionades a haver de fer petons a família. Sí, i que ja des de casa, no? Per això és la importància de cridar les famílies. No pressionem aquesta criatura. És que fa molt temps que no ve la tieta.
4: Bueno, és que culturalment a Espanya es fan petons, però a altres cultures no, i és correcte. O sigui, pots donar la mà o saludar i ja està. Vinga, l'última.
3: Vinga. El penis és un múscul que es tensa quan la persona s'excita.
6: Pastanaga, perquè no m'emociono amb aquests temes.
0: No, que és broma. És un mite, no? Tu et pots excitar sense que hi hagi...
4: O es pot...
0: Exacte.
4: Quina és la paraula?
3: El penis és un múscul que es tensa quan la persona s'excita.
4: O es pot tensar sense estar excitat.
0: És que si tu caus d'un balcó d'un setè pis i acabes allí fet una croqueta al terra, diuen que llavors fa... s'hissa la bandera.
4: Bueno, o pel matí, quan et lleves...
0: I excitat no vas, eh?
4: No.
0: Ja no vas.
6: Que has caigut d'un setè pis?
0: No, nena, no estaria aquí.
7: Jo dic realitat per com és, però ni idea.
3: És un mite per diverses qüestions. Primer, el penis no és un múscul.
0: Ojo, cuidado. Això és nou, eh?
4: Cuidado.
3: No és un múscul, és un cos cavernós.
4: És un cos cavernós.
6: Torno a dir.
3: Cos cavernós.
6: Cos cavernós.
3: És que sona potent.
6: Així m'agrada més. Cos cavernós, carinyo, barcla. Això m'agrada molt.
4: I per què més és un mite?
3: Perquè, exactament el que heu dit. O sigui, no només el cos cavernós, perquè es posi dura, no? S'ha d'inflar de sang.
4: Per tenir una erecció.
3: S'ha d'inflar de sang. Llavors, aquest cos cavernós, que està ple de foradets, com si fos una esponja, s'infla de sang i llavors allò, doncs, puja. Sí.
4: Però això no només passa per estar excitat.
3: Molt bé. Això, de fet, persones amb penis, totes les nits, un cop us passarà.
0: La trempera matinera.
4: Ah, i això deien un truc, que si tenies problemes d'erecció, et deien que et posessis un segell al voltant. Sabeu que els segells es trenquen perquè tenen els foradets?
3: Doncs
4: deien, embolica-te'l amb un segell i si quan et lleves s'ha trencat vol dir que tens ereccions per la nit i per tant no estàs tan malament com pensaves.
7: Mira, una cosa, jo tinc una prova.
0: Senyor Carter.
7: Ja que m'ho verà aquest debat.
6: On t'ho vols comprar segells? Ja,
0: correus.
4: Vols que te la segelli?
7: I si dormiu boca avall, també us passa?
0: Clar, llavors ja el batalàs té un forat.
7: Vinga!
3: Home, passa. La logística després de com t'aixequi, el que hagi passat allí, ja ho sé.
0: Ja parlarem.
4: És que sempre aprenem tantes coses amb Ifreya. Moltíssimes gràcies.
3: I a vosaltres per convidar-les.
0: Ens hem d'anar veient, això, que no es perdi. Bueno, us podem anar veient també, sempre punts irisats i punts liles, a la major part de festes del territori.
7: Jo sempre la vaig habilitar.
3: Sempre. La Maria mai falta.
0: Allí estan les Ifreya, anem-hi.
3: I estem fent vibrar la classe, perdona, corro un segon, que estem fent projecte de comunitat de prevenció de violències masclistes i LGTB-fòbiques a diferents pobles del Baix Penedès, on fem una oca gegant on són les peces, fem un bingo LGTB, fem un contacontes i un mural. Doncs estarem per tot el Baix Penedès.
4: Tot això aneu anunciant-ho al vostre Instagram, que pots recordar com és el seu...
3: @bifreya.educa, bifreya.educa, i allí anirem ficant tot, cartells de l'estrena.
4: Doncs estarem super atentes.
3: Moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies per venir, Bifreya.
3: A vosaltres.
4: Gràcies també al Cau, a l'Esplai, per haver vingut.
7: Sergi,
4: l'Aina, moltíssimes gràcies per estar aquí. I bueno...
0: Ja sona la música per marxar. Això ja és... Passa volant, el bo passa volant. Jo estava trist, però bueno, sé que hi haurà una propera, o sigui que ens tornarem a veure.
7: Clar, jo ja sé per què estàs trist.
0: Per què?
7: I és perquè s'està acabant la segona temporada, se pare.
0: Oh, bueno, és que clar, cada vegada queden menys episodis, sí, és veritat.
6: Bueno, però de moment ens tornem a veure el 12 de juny, eh? Així que tothom us esperem davant de les pantalles.
0: Sí, sí, però no us preocupeu, perquè d'aquí poc tindreu notícies noves.
4: També ens podeu seguir al nostre Instagram, podcast al safreig, o al TikTok, al Tun Safreig.
7: Recordeu, ens veiem el pròxim dia, el 12 de juny, a 8:45 de la nit a Spotify, i el dia següent, a quina hora?
0: A Televendri, 8:45 de la nit.
7: Molt bé!
6: Així que ja ho sabeu, carinyos, agafeu el detergent, el bot de detergent, que encara ens queda una mica.
7: Ai,
6: perquè, ai, senyor...

0: pasta nada.
1: Pasta nada.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Escoltes Ràdio al Vendrell.

0: Beh, ma ti piace questo programmino?
1: Sì, molto.
0: Molto.
1: Anche sto ascoltando canzoni che non avevo mai sentito.
2: Perché sono tutti novità.
1: Esatto.
0: Per qualche serie. Lo dico perché da questo momento in avanti comincia quello veramente importante. Narcís Pallarès Domènech ens parla de tradicions romanes. Ciao, Narcís.
3: Bona tarda, amics oients de ràdio al Vendrell. Aquesta setmana toca crònica per parlar de tradicions romanes, que s'han convertit també en notícia d'actualitat, malgrat ser una tradició centenària i una tradició, una més, que germana catalans i italians. Avui som concretament al cor de la Roma barroca, al centre històric, al Rione Pigna, a l'antico Campo di Marzio, al Camp de Mart, per parlar-vos de la tradició de Pentecosta, que Roma té com a punt de celebració el Panteón. Ja hi hem passat alguna vegada, altra vegada, i segur que hi tornarem, perquè el Panteón és etapa obligatòria a Roma per les seves múltiples facetes. Doncs bé, aquest cap de setmana el calendari litúrgic ens ha portat a celebrar la festivitat de Pentecosta, una de les grans dates del cristianisme. 50 dies després de Pasqua, aquesta celebració commemora la vinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols, un moment que simbolitza el naixement de l'Església i la difusió del missatge cristià arreu del món. Una festa plena de simbolisme, sovint associada al foc, a la llum i també al color vermell que recorda la força i la transformació. Aquest temple mil·lenari, el Panteón, és un dels edificis romans millor conservats del món. Es converteix cada any en l'epicentre d'una cerimònia singular. Durant aquesta celebració de Pentecosta, després de la missa de Déu, els bombers italians, els Vigili del Fuoco, pugen a la cúpula del Panteó i, a través del seu òcul obert, deixen caure milers de pètals de roses vermelles sobre els assistents. Una escena d'una bellesa extraordinària que simbolitza la caiguda de l'Esperit Sant sobre els fidels, just a les 12 del migdia, moment en què la llum del sol entra per aquest òcul. I ara anem a la crònica de tot, perquè aquest any, però, la gran expectació

0: i sensibilitats. Catalunya celebra la Pasqua, Granada o Segona Pasqua. Festivitats locals, aplecs i tradicions, sobretot de Barcelona la ciutat. Catalunya i Itàlia, dos espais profundament mediterranis on la religió popular, la vida comunitària i la celebració al carrer continuen tenint un paper central. A Catalunya aquestes dates sovint s'entrellacen amb aplecs, festes majors i tradicions vinculades a la primavera. La Pasqua, Granada o Segona Pasqua. A Itàlia, la Pentecosta, especialment a Roma, adquireix aquesta dimensió espectacular i única en un escenari carregat d'història, el Panteó. Des del Rione Nova de Roma, el Rione Pinya, us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per ràdio El Vendrell.
1: Gràcies, gràcies, dai, fermi tutti. È arrivata l'ora dell'espettacolo.

Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del programa La Música de la Nova Era de Ràdio El Vendrell. Avui farem diversos viatges musicals en diferents entorns. Anirem a veure unes platges boniques, anirem a l'Antàrtida i també anirem a un bosc per escoltar unes músiques realment boniques i curtes que estan dins del nou àlbum de Diane Arkenstone. I després anirem a veure doncs, un rierol, un arroyo, com es diria en castellà. Tenim diversos paisatges musicals i la setmana passada vam acabar escoltant les dunes de Tossa. Avui l'escoltarem sencera, la cançó. Comencem precisament amb Imekami i les dunes de Tossa.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Para cualquier devoto de la música instrumental en general y en especial de los sintetizadores, debería sonar el nombre de Imekami, debería ser un referente, al menos en una vertiente melódica, de atmósfera agradable y ambientalidad oriental. La música de este grupo nipón es, por lo general, tan mágica y fantasiosa como las portadas de sus discos. La cançó original, Las dunes de Tosa, estava dins de l'àlbum Zipango, en Zipangu, i també està el recopilatori anomenat Moonwater, que nosaltres l'hem agafat del famós recopilatori Moonwater, Aigua de Lluna. És una de les cançons més boniques del grup japonès Imekami. I, escoltant Onades de Mar, ens anem a Noruega, perquè allà està l'horitzó que ens dibuixa Øystein Sebakk.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Estem al programa La música de la nova era de Ràdio El Vendrell i volíem comentar-vos abans d'escoltar la següent cançó i fer un canvi de registre que hi ha algunes pàgines web o blogs interessants on buscar música New Age, buscar músiques del món, i podem trobar articles i reportatges molt interessants. Per exemple, els direm en tres moments diferents per no allargar-nos. Primer tenim aquí, en tres noms diferents, La voz de los vientos, tal com sona en castellà, La voz de los vientos, tot junt, .blogspot.com. Per exemple, articles de Quítaro fent un reportatge sobre la ruta de la seda, per posar un exemple. Després, un altre blog diferent seria Solsticio d'Invierno, tal com sona, tot seguit en castellà, .blogspot.com, fent articles també i reportatges molt interessants de la New Age Music, de diferents artistes, i també un altre que us vam esmentar en una ocasió, com era New Age Music Guide, però aquesta és nord-americana, i aquest sí que és, em sembla necessari repetir-ho per si teniu curiositat i voleu buscar-ho. En anglès és newagemusic.guide, seria la guia de la música New Age, evidentment, NEW-AG de Girona, E d'Espanya, M de Madrid, USIC de casa, .guide, que seria G de Girona, U d'Uruguai, I d'Itàlia, D de Dinamarca i E d'Espanya. newagemusic.guide, Solsticio d'Invierno, blogspot.com, La voz de los vientos, també blogspot.com. Entre altres molts que hem trobat on buscar i llegir articles, reportatges, biografies d'alguns artistes de les noves músiques. Ara sí, canvi de registre, ens anem a l'Antàrtida amb Jani.

0: La música era Nova Era, amb Jeroni Turat.
1: Aquesta cançó està inclosa al recopilatori de 1991 anomenat Polar Shift, A Benefit for Antarctica. No cal dir que va ser un homenatge a l'Antàrtida i també un missatge ecologista amb el qual va participar, a part del gran músic i compositor nord-americà d'origen grec, Yanni, que acabem d'escoltar, també va participar Vangelis, van participar Chris Sferis i Paul Boudouris, va participar Enya, Jim Chappell, Constance Zembi, John Test i altres, i Kitaro. I alguns artistes inclús amb dues cançons, com per exemple el mateix Yanni. Si us expliquem tot això, és no només per la música en si, sinó també pel missatge que hi havia, per la conscienciació als anys, en aquest cas, 1990, que és quan es va preparar aquest recopilatori i es va editar el 1991, amb una portada realment bonica i gràfica, amb una fotografia d'un iceberg al mar, de l'Antàrtida, doncs era tot un missatge de conscienciació ecologista i de defensa i protecció de l'Antàrtida. Aleshores, hem escoltat Song for Antarctica, per ser més exactes, que era una cançó que teníem pendent de Yanni, i ara anem a escoltar Evangelis. Precisament fa unes quantes setmanes li vam dedicar mig programa al geni, al gran creador desaparegut, geni Evangelis. Doncs, a propòsit, no vam posar aquesta cançó perquè la teníem reservada precisament per ara, quan parléssim de Polar Shift, una de les cançons, com us deia, del gran geni grec, també grec, Vangelis, era aquesta cançó, és aquesta cançó anomenada Antarctica Echoes, de Vangelis, i ho diu molt clar, són els ecos de l'Antàrtida.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Continuem, estem en directe amb el 107.1 de la freqüència modulada, el programa La Música de la Nova Era. Ens podeu escoltar els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes també per la nit de 11 a 12. I estem escoltant, doncs, cançons boniques. Ara fem un canvi de registre i, senyores i senyors, tenim aquí cançons del nou àlbum de Diane Arkenstone. Cançons boniques i curtes com aquesta, Winged Poets of the Morning, que vindria a dir algo així com Poetes alados de la mañana.

0: la música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: És una de les boniques cançons de Diane Arkenstone, 11 composicions dins d'aquest nou àlbum Meditations and Birdsongs, que la traducció seria Meditacions i Cançons de Mixons. Hem escoltat, com us dèiem, la cançó Winged Poets of the Morning i ara anem a Celestial Prayer of Song and Light. La traducció seria una pregària celestial de cançó i llum.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Inevitablement, aquestes boniques cançons de Jan Arkenston ens poden fer recordar si hem passat moments bonics a prop de la natura, en un parc natural, en un bosc, a prop d'un llac, de piscines naturals, i ens pot fer recordar coses boniques de la infància, l'adolescència, o sigui, ens pot transportar a un altre món, amb un viatge que és el que intentem cada setmana, fer un o diversos viatges musicals, en aquest cas a un bosc que se suposa que ha visitat sovint Jan Arkenston, no només per relaxar-se, sinó també per gravar, perquè legalment es pot fer, gravar el so dels mixonets i de sons de la natura per després combinar-los amb sintetitzadors i altres instruments. Continuem amb més cançons. Estem posant unes quantes cançons d'aquest àlbum. Us recordem el programa La Música de la Nova Era de Ràdio El Vendrell. L'àlbum s'anomena Meditations and Bird Songs de Jan Arkenston.

Acabem d'escoltar la meditació número 5, perquè algunes cançons d'aquest àlbum tenen un número, meditació 3, o meditació 7, o meditació 5, i altres, Diane Arkenstone li va posar un nom. La que escoltarem tot seguit té un nom també molt gràfic, s'anomena The Lake of Luminous Repose, i traduït seria El llac del repòs lluminós, Diane Arkenstone.

Continuem amb més cançons. Ara anem a escoltar l'última, de Diane Arkenstein, per avui, i també té un títol evocador. Where silence sings of the softness of peace. La vocalització en anglès no sé si és correcta, però la traducció és molt molt profunda, m'atreveixo a definir. On el silenci canta amb la dolçor de la pau.

Diana Arkenstone és una artista polifacètica, no només és compositora i també multiinstrumentista i productora, també escriu llibres de contes infantils i també escriu poemes. Després d'investigar una mica la seva pàgina web, hem trobat un poema, per exemple, dedicat a l'hivern i un poema dedicat al planeta Terra, Across the Planet, o sigui, travessant el planeta, i Winter, només per dir dos exemples que podríem dir. Ella cada any aproximadament acostuma a editar un àlbum nou, ja sigui un recopilatori o un disc d'estudi. A part dels discos seus, de Diana Arkenstone, recordem que va ser l'esposa del també músic nord-americà David Arkenstone, i van fer gires en concert, i van fer actuacions plegats, això és el que volia dir. Aleshores, doncs, ens traiem el barret davant de la creativitat i la recerca de la bellesa de la gran Diane Arkenstone. Fem un canvi, estàvem dins de la natura, amb un bosc que ens ha descobert Diane Arkenstone, i deixem aquest bosc i anem a un rierol, anem a escoltar en concert Susan Ciani amb un rierol. Stream es diu la cançó.

merescuts aplaudiments per Susan Ciani i la seva banda en concert amb aquesta cançó Stream, El Arroyo, El Rierol, i precisament Enya té una cançó al seu primer àlbum que es diu així, o té un nom similar, diguem-ho així, The Sun in the Stream, o sigui, El Sol, El Rierol. Sí, sembla un rodolí, sembla un joc de paraules, però és així. The Sun in the Stream, i com a anècdota us direm de que a part de la música d'Enya hi ha la preciosa col·laboració del famós gaiter Liam O'Flynn. Senyores i senyors, The Sun in the Stream, en els principis de la carrera d'Enya.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: The Sun in the Stream. Us podríem parlar de la gran trajectòria i l'obra del gran gaiter Lionel Mofflin i la col·laboració que va fer amb Enya en aquest disc, que va ser el primer de l'artista irlandesa. També era la banda sonora de la sèrie televisiva The Cells, de la BBC, de la qual ja us vam parlar un dia llarg i extens. Aleshores no ens voldríem allargar, perquè volem escoltar, si és possible, recuperar una cançó molt bonica que ja vam posar fa uns quants mesos, Disappearing Into You, Desapareciendo Dentro de Ti, que dona títol a uns recopilatoris molt interessants. Ell es diu Rafael Surge i grava els seus discos a la discogràfica nord-americana Hearts of Space, Cors de l'Espai. Doncs Disappearing Into You, sobre les paraules, per precisament recollir-se, relaxar-se i desaparèixer a dins teu.

Aquesta és una de les boniques cançons que posem al programa La Música de la Nova Era de Ràdio El Vendrell. Estem als minuts finals. Hem escoltat avui les cançons Les Dunes de Tossa, d'Imekami, Horizon, d'Oisten Sebak, Song for Antarctica, de Yanni, Antarctica Echoes, de Vangelis. Aquestes dues estan incloses al recopilatori anomenat Polar Shift, A Benefit for Antarctica. Hem escoltat les cançons de Diane Arkenston anomenades Winged Poets of the Morning, A Celestial Prayer of Song and Light, Meditation, o sigui, la meditació 5, The Lake of Luminous Repose, Where Silence, Sings of the in the Softness of Peace. Totes aquestes 5 cançons de la gran artista Diane Arkenston, del seu últim àlbum, datat a l'estiu del juliol del 2025, és l'àlbum de la gran Diane Arkenston, anomenat Meditations and Bird Songs, o sigui, meditacions i cançons de mixonets. Hem continuat amb Stream, o sigui, l'arroyo de Susan Ciani en concert, The Sun in the Stream, el sol al rierol, d'Enya, i estem escoltant ara Disappearing into You, que dona títol al primer àlbum de Rafael Surge, i que dona títol també als recopilatoris Música para desaparecer dentro. Estem a la recta final del programa La Música de la Nova Era per avui. A les vies de so ha estat el John Márquez, i parlant-vos, i a la selecció musical, amb molt de gust, Jeroni Turat. Que descanseu, que disfruteu de les noves músiques, i fins la setmana que ve. Bona nit.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ocasió al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: Doncs vaja, de ple, seguim més contingut i com ja és habitual cada començament de setmana el que fem és això, és trobar, reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn i tornem a dir altra vegada l'oportunitat de poder conèixer tota l'activitat que es desenvolupa i en aquest cas torna a ser un d'aquests dies, a través de centres educatius, escoles, instituts, però més enllà i en moltes ocasions també conèixer una mica això, projectes educatius, psicopedagògics i que es desenvolupen al municipi del Vendrell. Però ja hem dit que avui tornem a marxar cap a una escola i en aquest cas marxem cap a l'escola Àngels Garriga i amb un fet que, clar, ens toca molt de prop i que a mi em fa molta il·lusió parlar-ho, que és la ràdio o com a través de la ràdio es pot treballar la llengua, entre d'altres. I justament hem de parlar d'això. I tenim una bona representació de l'escola. Juliana Ballester, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va això?
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Gràcies per acompanyar-nos. I al teu costat, el Joan Cantó. Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Com va?
2: Molt bé, molt bé. Molt content d'estar aquí.
0: Fantàstic. Ràdio a l'escola, veniu a la ràdio del Vendrell per explicar la ràdio que feu a l'escola. És fantàstic això, És una mica metaràdio, Parlar de ràdio dins la ràdio. Però per començar, ja directament, és una gran eina la ràdio, sí o no?
1: Sí, la veritat és que sí.
2: La veritat és que sí, és una eina meravellosa, fantàstica,
0: clar.
2: Per compartir i per portar-ho a terme a l'escola.
0: Clar, clar. L'objectiu principal que la treballeu vosaltres és a través de la llengua oral, de la comunicació oral sobretot, però clar, a partir d'aquí podem afegir tantes coses, no? Això de la ràdio, no?
2: Sí, tant.
0: Continguts, temes, entrevistes, el que és la pròpia comunicació... Mm-hmm. No acabaríem mai, eh?
2: No acabaríem mai, el llistat és infinit.
0: Que bé, em fa molta il·lusió, de veritat, que l'eina, a banda de ser aquesta feina diària que fem nosaltres, almenys sigui un recurs i una eina pedagògica importantíssima. Que bé. Però explicau una mica com comença tot. Sé que és a través de tot un material que es facilita a les escoles, que és com... És una maleta, no? És amb tot ple de material. Explica-m'ho vosaltres, sisplau.
1: És una maleta molt xula que arriba a les escoles, que ens arriba amb tabletes de ràdio per treballar la ràdio, per treballar la televisió, i res, arriba a l'escola. Clar, no la sabem fer molt bé fer servir.
0: Clar, és molt tècnic.
1: És molt tècnic tot, sí. Però hi tenim una persona que s'han anat formant perquè puguem utilitzar-les.
0: Val.
1: I des de l'any passat que les anem utilitzant per fer diversos programes de ràdio interna de l'escola.
0: Mm-hmm. Molt bé.
2: Sí.
0: Clar, a partir d'aquí desenvolupar tot un projecte pedagògic i d'anar treballant al llarg del curs. Alumnes de sisè, m'heu comentat abans,
1: Sí. Sí. Es va decidir és que de l'escola treballem la part de la llengua oral des de primer fins a sisè d'una manera sistemàtica.
0: Val.
1: Llavors es va decidir des de l'escola que sisè, com que teníem aquest material tan xulo, aprofitar per fer ràdio.
0: Val.
2: Totalment. Val. És un projecte que també que naix de la voluntat de practicar la llengua catalana oral, però també de conèixer un mitjà de comunicació com és la ràdio, no? Que ara posen tot a l'abans de les tecnologies, la ràdio com que ha quedat un poc en segon pla, no? Però bueno, que sàpiguen també que la ràdio és un bon mitjà de transmissió d'informació i ells també ho coneixen i és ficar-se en el lloc d'una persona que està davant d'un públic que no veu, però que també ha de buscar aquesta expressivitat, no? per a poder arribar als que són els seus oients.
0: Correcte, no? Correcte. A més, amb criteri, això també és molt important.
2: Exacte.
0: No? És a dir, saber discernir en la informació veraç, contrastada amb mitjans veraços i concertats. I això també és, això és educació, també, no? Saber que els mitjans, doncs, també s'han de concertar i també s'han de conèixer, no?
2: Totalment.
0: És important, és important. Però que a partir d'aquí ho treballeu, entenc, i ara ens ho explicareu, d'una manera distesa, fent un programa de ràdio, entenc, no? Com és això? És a dir, com treballeu físicament?
2: Mira, primerament el que fan és, el que fem és buscar temes d'interès que toquen alguna curiositat als alumnes i a partir d'ahir fer la búsqueda, aquesta búsqueda que acabes de nombrar contrastada d'informació per després oferir un contingut veraç i contrastat sobre algo que els interessa. Ho fem també amb l'objectiu perquè participem també al Irradiant Paraules, que és una iniciativa d'aquí el Vendrell, que participen totes les escoles, on la finalitat és crear un programa que fan en directe a un dels teatres, i a partir d'ahir es practica amb el material que tenim a l'escola, es practica a través d'aquests temes, creem un guió i a través d'activitats per treballar la vocalització, la dicció... també al perquè encara que no tinguin públic davant, els nens i nenes es fiquen molt nerviosos. Aleshores, fem diferents tipus d'activitats també per a que ells es senten segurs i ho puguin anar practicant.
0: Clar, clar. Estic convençut. I la majoria d'ells no he tingut mai contacte amb una ràdio, això per suposat, però inclús potser, segons quines generacions, ara potser està canviant amb el tema del podcast i tot plegat, però molts d'ells inclús no saben el que és una ràdio. Segurament no l'han escoltat mai, la ràdio. No.
2: Totalment. I ja et dic jo, sí, jo puc verificar que veus? No, que no l'han escoltat.
0: Veus? Doncs això per nosaltres va molt bé, també, també s'ha de dir, eh? Clar, és això, sí que és cert que ara, doncs, sí que coneixen, no? Quan veuen un micro, almenys ja saben el que és un micròfon, sí que és cert que ara, doncs, estan rodejats, els més joves d'això, de podcast, i segurament que deuen escoltar o han vist algun podcast a través de xarxa. I no deixa de ser ràdio, això.
2: Totalment.
0: Sembla que sigui un invent d'ara, però fa 100 anys que es fa ràdio. Ha canviat la difusió, però la manera de fer és la mateixa, un micròfon i xerrem.
2: I ja està.
0: No?
2: Sí. De fet, també és un dels temes que toquem també a tercer cicle, el tema del podcast.
0: Val.
2: Possiblement és com un impàs entre 5è i 6è, no? Que és la primera toma de contacte que fem des de 5è.
0: Clar.
2: Amb el podcast, perquè és veritat que és el que més a prop es toca.
0: Sí, sí, sí.
2: Ara, és a dir, és el que més a l'abast tenen. També en el tema de la imatge, que els agrada molt veure el vídeo, no? No sols escoltar la veu, sinó també veure com estan parlant.
0: Sí, sí, sí. Perquè amb aquest material audiovisual del qual disposeu, també hi ha càmeres.
2: També hi ha càmeres, sí, sí. I un croma,
0: sí, un croma molt xulo. Doncs, jo, en alguna època que l'havia vist, inclús, mira, me'n recordo, ja fa molts anys, hem fet ràdio amb aquesta ràdio, no recordo quina escola va ser, que vam anar a fer un programa de ràdio especial des de la Calaixera, des d'aquest espai, eh? I vam fer-ho amb aquesta maleta, en aquest cas era una caixa, era un rack, que dèiem nosaltres, única manera de ràdio, però ara veig que s'ha anat complementant i tenim això, imatge, croma, ostres, està molt complet, doncs.
2: Sí, sí, sí, sí, és molt complet, la veritat.
0: És un bon recurs... Però sí que és cert que també fan falta altres recursos, eh? No vull entrar per aquí,
1: sí.
0: Però...
1: Hombre, sí, podríem entrar.
0: S'ha de dir, és un molt bon recurs, és evident que és un gran recurs pedagògic, però que és cert que la ràdio és bona, però també els professors també fan molta feina, també és un molt bon recurs.
1: És un molt bon recurs.
0: Segons que les inversions també serien de... Bé,
2: totalment.
0: És un tema...
2: Deixem-ho.
0: Va, tornem això, al món de la ràdio. Suposo que ells... Tot i aquesta desconeixença inicial al món de la ràdio, un cop s'hi posen i ho coneixen, encantats, no?
2: Sí, sí, sí, ells estan encantats, ells de veure's... Al principi semblen com molt vergonyosos i vergonyoses, però després, una vegada es fiquen davant del micro, s'engega la llumeneta vermella i es fiquen els cascos, entren en situació,
0: clar.
2: La veritat. I es tiren avant, ho han fet molt bé, la veritat, han tingut molt bons resultats.
0: Que bé, que bé, que bé.
2: Han tingut molt bons resultats.
0: A més, això, continguts o temes que ells trien...
2: Clar.
0: Podem saber quins són aquests tries? És a dir, quins són els temes d'interès avui en dia de nens de...
2: Doncs et sorprendràs.
0: Sí?
2: Molts han parlat de desastres naturals.
0: Què dius?
2: Sí, amb tot això de la Dana a València, sí, sí, tot sí, el sí, que sí. Ha passat i això, de desastres naturals l'han parlat molt. Altres han tirat més a recomanacions de pel·lícules, recomanacions de llibres, de jocs de taula també. Van fer una pluja d'idees prou àmplia, la veritat. Però sobretot els desastres naturals també.
0: És curiós, eh?
2: Sí, sí, sí, a mi m'ha sorprendre
0: molt bé.
2: Tenim molta curiositat sobre aquest tema.
0: També indica una mica les inquietuds dels més joves,
2: sí.
0: No, en aquest aspecte, o ganes d'explicar una cosa que segurament es diu algun del cap, i és una bona manera d'expressar-ho d'aquesta manera. I això, tornem-ho a dir, a partir d'aquí elaboreu un programa a l'ús, no? Suposo que amb entrevistes, seccions,
2: sí,
0: reportatges o el que trieu fer,
2: exacte.
0: Amb aquests temes que ells van triant.
2: Exacte. Alguns ho fan més informatiu, no? com siguent més amb una afilitat més informativa. Altres sí que fan entrevistes, altres ho fan com una mena de conte, tot aquest tema. Per exemple, un grup se recorda que va triar el reciclatge, jo va explicar una història sobre el reciclatge, que ells, en informació contrastada, es van inventar i van poder anar fent-ho.
0: Molt bé.
2: És a dir, han fet com una mescla, no? Si fan més entrevistes, més rotllo ràdio, no? Però també, com el que hem dit abans del podcast, també algo més informatiu.
0: Sí, està clar. Doncs això, clar, no? Es van sorgint aquests diferents productes,
2: exacte.
0: Podcast, digue-li com vulguis, que després què feu amb això? Ho emeteu o...
1: Ho han gravat.
2: Exacte.
1: Ho tenim gravat.
2: Sí.
1: I em sembla que només un per cada trimestre, no, hem dit?
2: Sí, no, un de cada classe,
1: de cada classe?
2: Ha sigut emès aquí a la ràdio, a la ràdio del Vendrell.
0: És veritat, l'Irradiant Paraules, no. Ara no recordo el títol, però me'l fareu buscar, que és aquest programa setmanal que es fa aquí a la casa, que està conduït per l'Anna Ibars, que de fet l'Anna Ibars és la conductora de l'Irradiant Paraules, i ara en parlarem, d'aquest Irradiant Paraules, aquest programa que podeu escoltar cada setmana els dimarts aquí a Ràdio del Vendrell, és Veus que parlen. Sí. Veus que parlen, és veritat. Perdó. I entre ells podeu anar escoltant aquestes càpsules que elaboreu a les escoles, que després no sé, també és un bon recurs. No sé si teniu canal propi per poder emetre o que poder de la pàgina web les famílies el puguin escoltar.
1: Em sembla que ho pengen o a la pàgina web o envien directament a les famílies.
0: Va, això està bé, no? Clar. Aquí sempre diem, no?, que les famílies puguin ser conscients de la molta cosa que feu i de quina manera ho feu, i aquest pot ser un bon argument. Mireu quin programa de ràdio més xulo que hem fet, no?, en certa manera. Això està molt bé. I això, perquè fa l'Irradiant Paraules, del qual hi participeu, ara estic parlant de memòria, eh? Sí. Crec que és el 8 de juny, ho sabeu?
1: És que han canviat les dates per les vagues, jo realment no sé la data exacta.
0: Crec que inicialment era finals de maig, per aquests canvis crec que va passar, i finalment crec que és el 8 de juny.
2: Dilluns, crec, sí.
0: Sí?
2: 8 de juny, dilluns.
0: És un dilluns,
2: sí, pot ser, pot ser.
0: O un dilluns... Perdó, que és un juliol. Sí, dilluns 8 de juny, crec, eh? És igual, aquella setmana de juny, ja que també vull dir que hi participeu vosaltres, i participen moltes escoles de la comarca, i a més, és un programa que la gent podrà escoltar en directe des d'aquest espai, perquè a més a més coincideix amb la Calaixera, i encantadíssims de donar la senyal a través del 107 en Podrem FM perquè es pugui escoltar arreu de la comarca. I per això és important destacar i recordar-ho.
1: Sí.
0: Ja dic, no recordo ben bé la data, però ja la informarem i la direm el dia que pertoca, i que l'audiència estigui ben present i que sàpiga quin serà el dia que es farà aquest Irradiant Paraules, que si no m'equivoqui, no hi ha canvis, es tornarà a fer des de l'escola de música, no?
1: Sí, crec que sí.
0: A l'auditori del Tívoli, i on hi van totes les escoles. És un dia, una jornada molt xula, eh?
1: És una jornada molt xula, realment. Crec que és la tercera vegada ja que la fem, la segona? Tercera, que és
0: tercera vegada, sí, sí.
1: I realment els nens es tornen encantats.
0: Clar.
1: Els agrada molt perquè veuen com es fa un programa de ràdio en directe. Clar, sí que és molt diferent, que no és una ràdio.
0: Sí, no és un estudi, però...
1: Però els hi fa molta gràcia.
0: Clar. No, però està
1: bé. I disfruten molt. I com que no és una cosa que ho van treballant al llarg de l'any, doncs està molt content.
0: No, i això, i ho tenen ben present, i ho han treballat, i els hi permet conèixer el mitjà, i tot el que desenvolupa, sobretot, amb això. Llengua oral, eh? Perquè tot parteix de la llengua oral...
1: En català.
0: En català, sobretot. Que el que recull és això, eh? Saber expressar-se correctament, de manera adequada, una mica, es persegueixen aquests objectius pedagògics, no? Però tot això, els alumnes ho assumeixen sense voler, que jo crec que és la millor educació possible.
1: Sí,
0: jo sense ser mestre, eh? Que quedi clar, eh? Però no, a vegades, aquest tipus de feines, i jo sé que per sort també avui en dia l'educació va cap a aquest punt, eh, d'aquesta educació manipulativa, de projectes, amb matisos, que no tot ha de ser així, però sí que és cert que, clar, treballar-ho d'aquesta manera, ells no són conscients que estan fent una classe, em fa l'efecte, però en canvi estan assumint moltes coses.
2: Sí, la paraula que has dit és perfecta, és inconsciència, és a dir,
0: clar.
2: Perquè és veritat que l'ús del català avui en dia, molts l'estan atribuint sols a l'àmbit acadèmic, no? És que he d'estudiar el català perquè l'he de fer, però ells, en aquest cas, no estan pensant que estan parlant en català, simplement l'estan parlant, que és la millor manera de mantenir una llengua viva.
0: Correcte, ostres, que bé. I després, si ells els genera l'interès d'escoltar ràdio o escoltar podcast, doncs mira, potser també triaran de fer-ho en català, no? Que
2: totalment.
0: És una molt bona manera. N'hi ha poquets, però encara n'hi ha de podcast en català o ràdios en català.
2: Com és aquesta?
0: Fantàstic. Que bé. Ostres, en podíem parlar molta estona. També és un tòpic de la ràdio, aquest de podíem parlar molta estona, s'estira temps a sobre. És cert, ens quedem sense temps, però això, reivindicar aquesta feina que feu des de les aules en aquest aspecte, i si utilitzeu la ràdio, doncs millor que millor, perquè fa la nostra part. No sé si voleu comentar alguna cosa més, eh? De tot el projecte... Ho hem dit tot, de veritat,
1: sí,
0: eh? De manera oberta.
2: Molt bé, ho han dit absolutament tot, tot el que treballem i tot el que
0: fem. Fantàstic. Doncs endavant. També aprofito que, de fet, quan veniu aquí, en moltes ocasions veniu amb samarretes grogues, i també aprofito per reivindicar i per donar suport a tot el col·lectiu, al món educatiu en general, que esteu lluitant perquè l'educació sigui realment com ha de ser al segle XXI i en català. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: De veritat, fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
0: Secció setmanal cada dimecres. En aquesta franja volem conèixer i volem acabar d'aprofundir el que s'hi fa, que s'hi cou des de Coma-ruga Literària, però com ja hem dit, sobretot, conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. I avui tindrem el gust de poder conèixer i parlar una mica més amb la Mar Veiga, que ja ens acompanya telefònicament. Mar, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Pere, què tal?
0: Com estàs?
5: Bien, muy bien, encantada de estar aquí.
0: Qué bé.
5: Que me des esta oportunidad de hablar
0: Fantàstic.
5: Con vosotros.
0: Qué bé, doncs encantadíssims que ens acompanyis al llarg d'aquesta estona. I això, aquest objectiu que tenim, que és, en aquest cas, conèixer literàriament una miqueta més.
5: Uh-huh.
0: Explica'ns, Mar, què fas, què has fet, què t'agrada escriure...
5: O sea, una pregunta muy amplia,
0: sí,
5: ¿no?
0: Sí.
5: Bueno, en principio yo escribo novela, aunque sí tengo algún libro de relatos, y también escribo, bueno, he escrito algunos cuentos infantiles, lo que pasa que esto ya es otro lenguaje, otra uh-huh. responsabilidad, y bueno, eso sería ya para otro debate, ¿no?
0: Va.
5: Y... pues eso, desde novela. Muy, muy pequeña, ¿no?
0: Uh-huh. Mira, torna a ocórrer aquesta casuística, que és molt comuna, que ens hi trobem gairebé cada setmana quan parlem per vosaltres, que això, que sempre aquesta intenció d'escriure... Bé, la lectura sempre està present, a molts de vosaltres, però el fet de la intenció d'escriure, ja des de jovenets, la intenció d'escriure, que no acaba d'arribar mai, fins ja uns quants anys després... Intueixo que també és el teu cas, perquè crec que la primera novel·la va ser el 2018, és a dir, relativament poc que vas començar a escriure, Mar.
5: Pues sí, bueno, la primera novel·la publicada, ese fue el punto de inflexión.
0: Publicada, claro, clar, és el punt d'inflexió, clar.
5: Claro, entonces, lo que pasa que, bueno, yo siempre digo, cuando me hacen esa pregunta de por qué has empezado tan... O sea, porque tienes esa intención o esa ambición desde muy joven o desde pequeña y has publicado ahora tan tarde, ¿no? Bueno, supongo que ese momento de inflexión llega pues cuando tú lo ves claro y tal. He tenido la suerte siempre de estar muy cerca de la lectura por... desde pequeña, ¿no? Me compraban aquellos libros de aventuras de los cinco, mis padres, Mujercitas y tal. He tenido la suerte también de estar muy cerca de mis abuelas, que allá en Galicia, en aquellos inviernos tan largos, ¿no? Me contaban las leyendas de navíos perdidos y de hadas y tal. Yo creo que ahí fue germinando mis ganas de escribir. Entonces, durante mucho tiempo escribí relatos. Algunos los presentaba a concurso, otros quedaban para mi entorno. Pero, bueno, pues, no sé, el punto de inflexión fue ahí cuando mi primera novela lo decidí. Creo que era un momento bueno para mí y ya está. No sé.
0: Val. Va arribar el moment i ja està. No?
5: Claro.
0: A vegades aquestes coses són així realment, eh? Aquella primera novel·la del 2018 va ser 17 dies con Sara, després va
5: Correcto.
0: Venir Que no se apague tu memoria el 2020, Cuando suba la marea el 2022, després van haver-hi, no? Segons tinc apuntat, doncs, diferents relats finalistes, concurs, va sorgir El eco de tu voz el 2024 i la darrera novel·la publicada és Canela y cielo, que és justament de l'any passat, oi?
5: Correcto, sí.
0: Molt bé.
5: Si quieres formatizar así un poquito rapidito, por ejemplo, el libro de esos relatos no fueron aleatorios, fueron componen el libro de Cuando suba la marea, y sí, quedó finalista en un concurso. Y el otro, El eco de tu voz, pues es una novela que en principio iba a ser una novela gráfica, ¿no?, para darle un soporte a una ilustradora de aquí de Barcelona. Y al final, bueno, pues quedó en novela ilustrada, también muy visual, con unos dibujos magníficos. Pero bueno, fue un trabajo un poquito diferente, una colaboración de la que estoy muy satisfecha también.
0: Claro. Ostres, les novel·les il·lustrades són molt xules, eh? És realment...
5: Pues sí, Pues sí, lo que pasa que, a ver, me da un poco de pena que no se vean tan bien sus dibujos, porque ella es muy buena y claro, no puedes en un libro de un tamaño de 15x21, por ejemplo, no, pues no puedes ver todos esos detalles del grafito y de las sombras y de las luces que tiene. No es lo mismo verlo ahí en acotado, en tan pequeño, a un DIN A3, por ejemplo, claro, que es maravilloso, sí, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, ella es una profesional y ya está, y eso no le desmejora.
6: ¿Y por qué novela?
5: Pues es que sabes qué pasa, que yo creo que casi todos en un club de lectura, en las tertulias donde participamos, en los talleres, porque al final creo que los que leemos mucho o bastante y nos gusta escribir, creo que participamos en todo eso. Pues en esas actividades lo que se suele escribir es o bien microrelatos, que claro, ya se sabe que es más cortito, uh-huh, o bien un relato. Y un relato, yo siempre digo que es la elipsis de una novela. Entonces, por ejemplo, con la primera, con 17 días con Sara, me pasó que había escrito un relato con unos personajes muy potentes, como se dice ahora, ¿no? Y cuando ya lo tenía escrito, digo, pues es que esto merece un poco más, y un poco más, y un poco más, y llegó a no sé, algo menos de 200 páginas, ¿no? Entonces visualicé ya la presentación y... Y bueno, o sea, fue un riesgo. Tuvo mucho éxito, pero fue muy bonito, pero fue un riesgo, porque luego te das cuenta, entras en una escritura consciente al paso de los años y dices, no, Mar, a ver, hay que hacerlo mucho mejor, hay que esforzarse más. Y bueno, ya fue surgiendo, bueno, todo lo otro. Claro. Pero creo que en principio partimos, para la novela se parte de un relato.
6: Val. ¿Y alguna trama, algun punt, alguna història recurrent en aquestes novel·les? És a dir, ¿de qué tratan las teves publicaciones?
5: Bueno, sí, yo tengo muchos temas recurrentes. A ver, voy un poco en contra de las modas, soy un poco rarita, ¿no? Porque bueno, en principio, yo escribo para mí, ¿no? Y quiero, a veces he intentado cambiar y escribir de otra forma y tal, pero creo que lo que me va mejor o lo que me encuentro más cómoda, pues es escribir en prosa poética y unos temas determinados, ¿no? Entonces, uh-huh, y mi comunidad de lectores pues así me lo dice, y además luego con el feedback me corrigen o no, uh-huh, me animan o me dicen, mira, haz otra cosa. Pero yo comienzo en casi todas por haciendo unos retratos de unos personajes, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos personajes tienen una historia de amor o no, se quieren o no se quieren, pero ellos son la columna vertebral de que va a sustentar toda la novela. Y esa va a ser la parte mágica, ¿no? Donde desarrolla un poco más la fantasía y la ilusión y tal. Eso tampoco se puede perder nunca, vale, como personas y como escritor, como autores. Ajá. Pero luego está, me gusta muchísimo escribir sobre la otra realidad, ¿no? Y en la diégesis del resto de la novela, en el ambiente, trato otros subtramas, unas subtramas que para mí son muy importantes, que puede haber gente que diga, pues qué rollo, ¿no? Pero para mí son muy importantes y me apetece escribir sobre eso, ¿no? Y luego, bueno, pues recojo también la crítica y me agrada seguir por ahí. Que en esas subtramas, como te decía, escribo, hago escritura social, no para cambiar paradigmas, ¿no? Pero bueno, uh-huh, para hablar sobre cosas que a mí me remueven y cosas que... Claro. Que tienen que estar ahí presentes. Sí, hablo de viajes, de arte, de hechos históricos, son novelas muy generacionales, también las mías. Me gusta hablar de la herencia emocional que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos. Y bueno, al final me salen pues novelas bastante reflexivas, ¿no? Y que los propios personajes, con toda su ilusión y su magia, pues acaban pues resolviendo ellos mismos los conflictos. Yo digo ellos, porque aunque soy yo la que lo escribo, al final me dejo llevar por ellos, ¿no? Y bueno, y eso, así son básicamente mis novelas o mis relatos.
6: Sí. Claro, és que ja ho deies, que no, les experiències de quan eres petita, de Galícia, que ara en parlarem, perquè també sé que Galícia també forma part important una mica de les, de no només de la teva història, sinó de les teves històries, és important, clar, els qui escriviu, els qui feu novel·la, teniu aquesta capacitat d'inventiva, i això és magnífic, crec.
5: Sí, bueno, esa capacidad inventiva hay que tenerla, hay que aprender muchísimo también, porque este oficio no cae del cielo así, ¿no? Claro. Hay que hacerlo bien, pero sí que es verdad que la esencia o la querencia, que yo le llamo, lo que llevamos dentro, si mis novelas tienen esa dosis de realidad, pues lo que yo he nacido, o sea, lo que yo he vivido, pues creo que lo plasmo ahí, puede gustar o no, pero bueno, hay mucha gente que se identifica también.
6: Sí.
5: Y luego esa parte bucólica, esos paisajes, porque Galicia, no me negarás que es un paraíso, que Cataluña es una maravilla también, porque, o sea, desde el Valle del Ebro, lo voy a decir en castellano, ¿no? Por toda la sierra, tirando hasta el Val d'Aran,

0: Dins de tot aquest circuit artístic cultural que té Vendrell, per sort, dins el Portal del Pardo hi ha el projecte Essencials, del qual doncs, això s'ofereixen diferents exposicions, visions, exposicions artístiques, pictòriques, escultòriques, bé, un llarg etc. I, de fet, volem copsar el protagonisme de l'entrevista d'aquesta setmana amb la protagonista de l'exposició que podeu trobar ara mateix al Portal del Pardo fins al 25 de juliol. Essencials, la força del silenci, amb la Carme Canyete, que està amb nosaltres. Carme.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, sí. Sí. Amb ganes d'explicar, ganes de conversar d'art, de conversar de la vida.
0: Sí.
1: I ja veureu que, d'alguna manera, l'exposició té molt a veure amb la vida, no? Amb el dia a dia de què és ser persona.
0: Que bé, que bé. I a més, de debò, en aquest espai, jo personalment m'agrada molt sempre parlar amb vosaltres, aquests valors que podem trobar a la comarca, que feu moltes coses, sempre dic, aquest univers creatiu que us explota dins el vostre cap, i per sort això, podem anar parlant amb molts d'aquests protagonistes, amb això, amb pintura, il·lustracions... Ara, potser l'escultura com a tal, potser no n'hem parlat massa, eh? No és un dels gèneres artístics potser més, no? O què?
1: El tema de l'escultura és complicat.
0: És que és complicada l'escultura.
1: Per començar, tècnicament, has de tenir un coneixement.
0: Clar.
1: O sigui, no parteixes de zero.
0: Clar.
1: No vol dir que pintar o dibuixar. No estem parlant aquí. Però sí que hi ha uns medis que has de tenir i un espai.
0: Val, clar.
1: Aquí és important. Per exemple, jo al taller tinc dos tallers, no? Un taller de fusta, amb tot de material relacionat amb la fusta, i fustes, i taulons, no sé què. Clar, això a qualsevol casa no ho pots tenir.
0: No,
1: a un pis no ho pots tenir.
0: Clar.
1: Cosa que, doncs, un cavallet, un petit estudi, amb un pis el pots tenir. En el tema de la pedra, igual, tornem una altra vegada. Compressors, materials pneumàtics, tot, radials, clar, impossible.
0: És
1: impossible.
0: Que sempre m'ha fascinat molt, de veritat, de l'escultura, eh? Tornem-ho a dir, sobretot, no desmereixem, que n'hem parlat en altres ocasions, d'altres tècniques.
1: Tot té un secret.
0: Exacte.
1: O sigui, per una banda hi ha una tècnica, i per l'altra banda hi ha tot el que l'artista vol copsar en aquella peça, o en aquell quadre, en aquella il·lustració.
0: Correcte.
1: Sí, hi ha una professionalitat, però també hi ha unes emocions, també hi ha tot el que és la persona, no?
0: Clar,
1: el que transmets al públic. Això.
0: I aquí vinc, i en l'escultura concretament, que aquesta tècnica passa per saber manegar moltes eines, tu deies, radials, és a dir, jo agafo una radial i no seria capaç ni de tallar un tub de PVC o de coure, no sé com dir-ho. Molt menys amb aquestes eines que són, ostres, són agressives, complicades d'utilitzar per la gent mortal, però és que no. A més, allò en benefici i per poder, doncs, això, plasmar les emocions i fer una peça artística amb aquests elements tan vastos, no? No m'explico, eh?
1: Aquí hi ha tant d'anys.
0: T'explico. Corregeix-me i explica-m'ho, va.
1: A veure, nosaltres veiem la pedra, la fusta, com un element, està allà.
0: Sí.
1: Sí, val. Però és que la pedra i la fusta tenen les seves pròpia... han tingut la seva pròpia vida i continuen tenint la seva pròpia vida.
0: Val.
1: Aleshores, si partim de que, com a analogia, val? De que estem treballant amb una persona,
0: sí,
1: en comptes d'una fusta o una pedra, veiem que estem treballant, estem dialogant amb un material que ha estat viu i continua viu, aquí la cosa canvia. Per què? Doncs perquè nosaltres ens surten arrugues amb els anys,
0: sí,
1: i a la fusta li surten esquerdes.
0: Ah,
1: i no sabem què hi ha al nostre interior. Jo t'acabo de conèixer,
0: sí,
1: jo no sé qui ets. A la fusta ens passa el mateix. O sigui, jo començo a treballar, però jo no sé si a dins em puc trobar aquestes coses que es troben a la fusta.
0: Val. Sí,
1: aleshores,
0: sí.
1: Hi ha l'element del moment, hi ha l'element del què hi ha dins, de la sorpresa, què hi ha allà dins. O sigui, tu tens un projecte, tu veus la pedra o veus la fusta i dius, aquí naixerà això, però com es va desenvolupant, a vegades és deixar-te portar.
0: Val.
1: Deixar-te portar. Per què? Perquè la pedra, diu, és una cosa, una pedra. Sí, però és que a dins hi ha escletxes, hi ha pèls de terra. Aleshores, tot això fa que, encara que tu tinguis una tècnica, la pedra pugui obrir-se.
0: Val.
1: Hi ha una tècnica. Però també hi ha un diàleg. A vegades em poso davant de l'escultura i penso, avui tu i jo no ens portarem res. Vaig a fer una altra cosa, perquè... I, en canvi, comences a treballar amb l'altra pedra i la cosa rutlla, no?
0: Val. Però ho deia molt, també, sobretot, per les eines que utilitzen. No, no, jo sí, també, com tu, crec, dins la meva ignorància, és a dir, la noblesa de la fusta, la noblesa de la pedra, del marbre, que tu treballes molt, de qualsevol element, és a dir, qualsevol element té una noblesa i, a més, si es treballa amb connotació artística, ja ni t'explico qualsevol cosa, inclús materials reciclats. Però jo deia aquesta dificultat, és a dir, amb una radial, que a priori és un fet molt, molt, molt, molt feréstec, i que amb allò puguis arribar a fer alguna cosa tan emocional, tan expressiu, en pedra o en què sigui, en fusta, amb un element tant d'això com una radial. Anava per aquí, és a dir, com amb eines tan difícils d'utilitzar, pugueu arribar amb el coneixement de la tècnica a fer les creacions que feu.
1: Sí, sí.
0: En certa manera, és xulíssim, eh?
1: Bueno.
0: Va, anem a l'exposició.
1: Vinga, anem.
0: Pensa que anem parlant una mica més aquí, si et sembla, però sobretot això, he venit a hablar de mi libro, he venit a parlar de la seva exposició. Una exposició, com deia, que va estar dins d'aquest projecte fantàstic del Portal del Pardo, a través de l'Ajuntament del Vendrell, que es diu Essencials. I en aquest cas, és a través del teu protagonista, La força del silenci, que són les obres que marquen aquesta exposició.
1: Mm-hmm.
0: Explica'ns-ho, això. Què podem trobar al Portal del Pardo i per què aquesta força del silenci?
1: Vivim en un món constantment ple d'estímuls, no?
0: Sí.
1: Ple de sorolls, ple de... No sons, sorolls.
0: Mm-hmm.
1: No? Aleshores, el fet de en un moment determinat trobar-te tu, amb tu mateix, amb la força aquesta que té, el poder que té el silenci i la reflexió, realment costa.
0: Mm.
1: Perquè estem acostumats a sortir corrents, vinga, va, ràpid, que arribem tard. Que...
0: Clar,
1: aleshores,
0: sí.
1: El fet de dir, ei, calma, anem a frenar, anem a pensar, no? Aleshores, i a partir d'aquí anem a reflexionar. A la força del silenci el que ens trobem és això, no? La gran majoria són escultures de dones, no? Per exemple, aquesta, no? Que teníem, són aquestes flors, no? Són les flors de la vida. Quina és la teva flor de la vida? O sigui, hi ha una part molt simbòlica, no? Què representa per tu les flors de la vida, els moments bonics, allò que vols sacaronar i que no... i que d'alguna manera és com essencial per tu, no? Aleshores, la força del silenci parla d'aquests moments, els moments d'interioritat, on et trobes en tu mateix. Per exemple, hi ha tres peces, no?, que parlen sobre el kintsugi, de, com la reconstrucció d'un mateix, de tot el que ens està passant com a persones i com podem progressar, o sigui, el que ens ha passat existeix.
0: Sí.
1: Però... com li donem, quina força té el passat per mirar el futur, no?
0: Uh-huh.
1: Aleshores, tot això, si tu no et trobes a tu mateix, no aconseguiràs fer
0: Clar.
1: Aquest pas. Però l'objectiu no és fer una teràpia, sinó és parlar de tot això que ens uneix com a persones.
0: Uh-huh.
1: Val? Perquè el que em pot haver passat a mi et pot haver passat
0: sí.
1: a tu.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, l'objectiu és que també l'escultura vagi molt més enllà i vagi cap a l'espectador.
0: Va.
1: I a l'espectador es senti reconegut perquè hi ha coses que ens van passant. O sigui, no només té una lectura l'escultura, també ha de tenir una lectura per tu. Jo
0: sí,
1: a vegades
0: sí.
1: en alguna visita i tal, quan he anat explicant, dic, això en un principi partés aquí, però a tu, per tu què és, no? Per exemple, la de Luther, no? És el retorn a Luther. Al final penses, val, si tornéssim a néixer, faríem tot igual? Possiblement hi ha coses que no...
0: Mm-hmm.
1: que les faríem diferent.
0: Clar, i tant.
1: Però aleshores no estaríem en aquest plató, tu
0: clar,
1: i jo.
0: I no ho estigués explicant.
1: Aquí estem fent, no?, aquesta reflexió, la força del silenci. Reflexionar sobre tu, sobre els altres, sobre la vida.
0: Clar.
1: Molt en tema feminista, perquè, a veure, com a dona, vas trobant-te a la vida coses que dius, això no li passa a un home.
0: Ja.
1: Aleshores, he tingut la sort de que la Sílvia, que bestial, no només té aquest projecte, sinó també ara hem començat amb un projecte nou de dones creadores.
0: Sí,
1: aquest projecte
0: sí.
1: també té molt a dir, no? O sigui, què volem com a dones a la societat, què volem dir, no?
0: Molt bé.
1: El poder de l'art.
0: Clar.
1: I la força del silenci com a exposició, d'alguna manera ens intenta trobar vincles, no?, entre les persones per evolucionar com a societat.
0: Uau. Ostres, acabes, per mi, de definir el que és l'art, la cultura, amb aquest speech que acabes de fer, És fantàstic, És que jo crec que l'art és això, Completament ho comparteixo amb tu, la meva opinió, evidentment, que no ens porta enlloc, Però jo també crec que l'art és això, aquest poder de reivindicació, d'exposició, i sí que és cert que també és un tòpic molt, molt habitual, no? Quan tu vas a veure una exposició, o a vegades pot ser una frontera o una porta, no? Jo no hi entenc, ves que hi ha gent a fer, si jo no sé què, no sé quantos, no? I jo sé que els artistes com tu, el que feu és, no cal entendre, i tu vine, què t'aporta, què et desperta aquella peça, què et diu aquell quadre, aquella escultura. Però clar, quan tu expliques, tu que ho has creat, tu com a Carme, que ho has explicat, que ho has fet i que ho has explicat, això també és molt interessant. No sé com dir-ho, saps què vull dir?
1: És que el problema, un dels problemes que té l'art és l'elitisme, no?
0: Sí,
1: l'aura elitista que se li ha donat.
0: Per favor, i tant.
1: Per què? Doncs perquè, per un tema classista.
0: Sí, no, tant,
1: no
0: i
1: deixa.
0: Tant.
1: I, o sigui, el fet de tindre aquesta aura també té un reconeixement econòmic.
0: Sí.
1: Saps? Si anem més enllà, l'art vol expressar coses i vol reivindicar coses.
0: Sí.
1: L'altre dia estava parlant amb un nen d'uns 5 anyets que va vindre a veure l'exposició i clar, aquella obra la pots explicar a un nen de 5 anys.
0: Uh-huh.
1: Posa't amb el llenguatge que ell té, no? O per exemple, una altra cria també amb 8 anys, no? Deia, i que aquest, quan et caus et fas mal,
0: uh-huh,
1: val? Doncs, i et surt una ferida, uh-huh, doncs, és que no tornaràs a caure en aquell lloc, perquè, o intentaràs no caure, doncs això és el Kintsugi,
0: wow,
1: també.
0: Wow.
1: Clar,
0: sí,
1: si tu apropes el llenguatge, aquesta és la clau, no? Apropar el llenguatge a l'espectador.
0: Clar.
1: A les vivències de l'espectador.
0: Sí.
1: Si nosaltres anem a una enqueta d'estrelles, aleshores hi ha una frontera.
0: Exacte, hi ha un fil que es trenca, no? Segurament, no?
1: Sí.
0: Hi ha aquesta quarta paret que segurament, uh-huh, es munta, l'important és desmuntar-la,
1: sí,
0: però quan és veritat, és cert.
1: Això és tan important, difondre l'art, no? Perquè pot anar molt més enllà i
0: clar,
1: pot crear molts vincles com a societat, com a terapèutic, no?
0: Sí.
1: Com a, per exemple, el ventall, no? Que hi va, no? I doncs l'Àngels diu, no? És que és una passada el que arriba a sortir, no? Aquelles visites,
0: clar.
1: No?
0: Sí.
1: Hem d'anar molt més enllà com a artistes i perquè
0: sí.
1: tenim un poder, no? Que és el poder de la matèria i nosaltres hem de ser un punt de...
0: Sí, home, sí, la transformació de la matèria, i de les emocions. O no, també, no sé com, donar corporalitat i massa a les emocions, també, en certa manera,
1: sí.
0: Moltes vegades. Escolta'm, per conèixer-te una mica més artísticament, Com va començar tot? Tu vas estudiar Belles Arts, no sé si sempre vas tenir el punt de mira amb l'escultura, ha sigut l'evolució. També crec, i no sé si en vols parlar o no, va haver-hi una parada a la teva carrera, uh-huh, artística i la vas reemprendre fa uns anys.
1: Sí. A veure, jo l'art l'he vist des de petita.
0: Uh-huh.
1: El meu besavi era forjador artístic,
0: val,
1: es va formar a les escoles de Barcelona, amb el post... tot el tema del modernisme, ja era com el diàleg últim d'això, però sí que es va formar amb coses de forja.
0: Uh-huh.
1: I jo he crescut a un taller de ferro i em cuidava les meves àvies, ma mare treballava, la meva àvia treballava, i jo me vaig... El tema dels ferros és una cosa que... I qui més qui menys, el tema artístic també el tenim a casa com molt, molt potent, no? I bueno, jo també sempre he tingut molt clar que volia fer Belles Arts. Em vaig especialitzar en escultura per el fet de que és el meu llenguatge.
0: Val, sí.
1: Cadascú ha de trobar el seu llenguatge, és el meu llenguatge.
0: Uh-huh.
1: I bé, puc pintar, puc fer dibuix i tal, però allò és el que em fa sentir bé, no?
0: Uh-huh.
1: I la manera que tinc jo d'expressar coses que a vegades en el meu dia a dia no puc expressar, no? La maternitat és una frontera per les dones.
0: Val,
1: és un parèntesi.
0: Clar.
1: Clar, si la maternitat està ben acompanyada, podràs continuar, has de baixar el ritme, però en el meu cas van passar històries de la vida, aleshores he reaprès aquest camí, afortunadament, perquè és el que em fa sentir bé com a persona.
0: Sí.
1: I d'alguna manera, doncs, aquest és el resultat, no?
0: Sí. Que bé.
1: De tirar endavant, no? I l'experiència com a artista és evolucionar. Ja no sóc la mateixa de quan jo feia exposicions a Barcelona i tal, amb 20 anys, he madurat.
0: Clar.
1: Aleshores, clar, no tindria sentit que continués fent coses de quan tenia 20 anys, perquè tu has viscut unes
0: coses,
1: no?
0: Perquè ets una altra persona, no?
1: S'ha
0: evolucionat com a persona.
1: Sí.
0: Uau, que bé. Mm-hmm. Aquest és un projecte present, aquest de Portal de Pardo, a partir d'aquí, que deies tu, seguint evolucionant artísticament
1: i
0: anar desenvolupant projectes i tot plegat, mm-hmm, La gent pot seguir per xarxes socials?
1: Sí.
0: Que sí que les tens actives?
1: Carme Canete.
0: Vale.
1: Carme Canete. Canete, perquè la enya no existeix.
0: Exacte.
1: Això és Carme Canete i en trobareu. I allà vaig publicant el meu dia a dia, a vegades com a vegades com s'està fent aquesta escultura, com està naixent aquesta escultura, no? Doncs es va veient el progrés, no?, de l'escultura, a vegades doncs també coses que et fan sentir bé, no?, com a persona, perquè a cap i a la fi, si només ens veiem com a artistes, també has d'intentar, no?,
0: sí,
1: donar un punt més, no?,
0: exacte,
1: que et fan sentir bé, no?, com per exemple pues, el mar, no?,
0: Que bé, que fantàstic. Doncs que la gent et conegui una mica més a través de xarxes, i sobretot la millor manera de conèixer artísticament és justament aquesta exposició fins al dia 25 de juliol a la sala del Portal del Pardo. Que la gent no s'ho perdi, sisplau. No. Un plaer xerrar amb tu, de veritat. Ha passat molt ràpid, eh? Això vol dir, i sempre ho faig, que seguirem parlant.
1: Un
0: altre dia quedem i ho acabem de conformar,
1: quan
0: això, i seguim filosofant sobre l'art, que a mi m'agrada molt.
1: I tant, la porta està oberta, quan vulguis.
0: Gràcies, Carme, una abraçada.
1: Igualment, gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
3: Doncs va, avui sí, eh? Tot i que no importa, eh? Un dia o altre, però el dimarts potser és el dia que pertoca i que ja vam acordar en el seu moment. Però això, ho podem moure quan vulguem. Però avui és dimarts i avui toca aquesta secció habitual amb l'intenció i l'objectiu que sempre diem de perdre por a la tecnologia. Amb Joan Molines, que ja ens acompanya. Joan, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Com va això?
4: Molt bé.
3: Sí?
4: Sí.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A tu per tenir-nos.
3: Avui no vens sol.
4: Avui no vinc sol. Vinc amb la persona que m'acostuma a acompanyar cada dimarts, que és la Sílvia.
3: Molt bé. Sílvia, com estàs?
5: Bon dia.
3: Com està això?
5: Jo estic gelosa.
3: Per què no et sento bé?
5: No sé, ara millor?
3: No.
5: No, ja, si a veure aquí...
3: Ara t'estic
5: posant. Vols que canvi...
3: No, és problema de volum, és que aquests micros no...
5: M'ha tocat.
4: És una petició per canviar els micros?
3: No, perquè són nous, aquest és el problema. I a mi m'ha agradat molt en principi, però hi ha certs companys a la casa que no li acaben de convèncer perquè no són uns micros de ràdio. No són uns micros pensats per la radiofusió professional.
4: Són de podcast, que és cap on va tot.
3: Sí. Són uns micros... No, és veritat, són uns micros molt bons... molt cars, però són uns micros domèstics, no deixen de ser uns micros domèstics. No, manté, era cosa de volum. Ja està. Únicament que t'he pujat molt el volum, que no...
5: Bueno, estic molt llavors, gelosa, perquè... molt gelosa de que a mi m'és molt més el Joan que a mi.
3: Per què, eh?
5: I a més, mira, ara amb el micro...
3: Però per què ho dius, això?
4: La setmana passada em va tocar a mi el micro dolent.
3: Sí.
4: Que vaig haver de canviar-lo. Vaig haver de canviar-lo.
3: És veritat. Que ja vam canviar el cap i al principi no va funcionar, no va fallar mai més. Però per què estàs gelosa? Per què tracto
5: perquè
3: més?
5: Perquè jo vinc aquí per no deixar les coses... planes.
4: Per confrontar, digue-ho, per confrontar.
3: Però clar, ara el Joan ja ens estava agafant més confiança, ja, jo crec que ja tenim força confiança, però clar, amb la confiança que puc tenir en tu, que fa tants anys que ens coneixem i que ja ens coneixem les misèries, radiofòniques, radiofòniques, és normal que el Joan, doncs, bueno, encara...
5: La il·lusió del principi... d'això.
3: No és pas veritat. Encantadíssims que ens acompanyi, no?
4: I tant,
3: Joan, que posi aquest punt de discrepància.
4: Que vingui aquí a crear polèmica. Només la portem perquè creï la polèmica que nosaltres no sabem crear.
5: Clar. Ja està.
3: I així utilitzem la tecnologia, que a priori seria com un tema molt interessant, però és així com més planer, no? Mm. I en canvi amb la Sílvia li donem una mica més d'ímpetu. Fantàstic. A més, avui parlem d'un tema important, de veritat, un d'aquells temes que jo crec que són per reflexionar i per donar-ho a conèixer, que és allò que queda penjat o allò que pengem a les xarxes.
4: Correcte.
3: Que no es perd, és un gran magatzem, un gran arxiu que queda allà per gairebé sempre.
4: Un cop ho puges ja perds el control de qui ho pot descarregar, qui ho pot llegir. I avui tenia una altra secció preparada, però just em vaig trobar amb això a finals de la passada i al cap de setmana i he cregut bastant convenient parlar-ho.
3: Val.
4: Perquè és una cosa que és del poble, ens afecta com a poble, perquè jo crec que per sorpresa de ningú el Vendrell no és que estigui molt ben vist en quant a poble. I, a més, amb una persona que ens representa. Llavors, el tema que venim a parlar avui és... Tenim un regidor aquí, Vendrell, que a més està al Parlament, que jo crec que ho va fer amb tota la bona fe del món, que va pujar un vídeo explicant el seu dia a dia, des de que es llevava fins que s'anava, o fins que tornava, fins que s'anava a dormir, passant pues, per com es lleva, com esmorza, com dina, com va al Parlament, com fa tot això... I l'han funat. Pel que no entengui el que és funar, és una paraula que ara fan servir la gent molt jove per dir és que et cancelen o que et critiquen a través de xarxes.
3: Val, hate, no? El hate.
4: Sobretot ha sigut per Twitter, perquè abans li comentava la Sílvia si ella havia vist alguna cosa per TikTok. Jo no tinc TikTok, llavors per TikTok no ho veuré mai, però per Instagram no havia vist res. Sobretot ha sigut per Twitter. I bastanta gent que jo crec que ho vull creure, que ho va fer amb la bona intenció del món, se li va girar en contra i al final pues, ha tingut, crec que una repercussió molt més negativa de lo que... de lo que el vídeo va començar.
3: Val.
4: Llavors, sí, venim a parlar d'aquest tema, de com quan puges algú perds el control del que puges. O sigui, tu pots pujar amb tota la bona fe del món...
3: Clar, hi ha una intenció, no? Hi ha una intencionalitat...
4: Però quan passa la comunicació, una cosa és com tu dius les coses, l'altra cosa és com la gent la rep.
3: Sí.
4: Llavors, d'un vídeo que vull creure que es va pujar amb tota la bona fe del món, es va girar criticant pues la imatge que pot tenir aquest polític i també com es comunica a través de xarxes, que al final no oblidem que els polítics han de ser el més propers a el que són la classe obrera, com podem ser qualsevol de nosaltres.
3: Això és molt complicat de controlar, però, no? És a dir...
4: És impossible controlar.
3: El missatge que tu vulguis donar i després el missatge que es pugui arribar a percebre... Això no s'ha escapat de les mans. Fa realment por, eh?
4: L'única forma que tens de controlar-ho és no publicant res. Si no publiques res, ningú...
3: No, clar, sí.
4: Però
3: sí,
4: has de xarxes, llavors. Sí, aquí entres amb la dicotomia de què fas. T'exposes o no t'exposes?
3: Sí. En aquest cas, jo crec que la gran majoria de gent... Jo no sabia aquest cas, t'ho dic de veritat. Jo no coneixia aquest pas en concret. Només el que estàs dient, hi ha gent al guió, sé de qui estem parlant. No vull dir el nom
4: ni
3: del partit que representa. Jo crec que aquí també s'hi pot sumar la ideologia política, crec, que aquest hate també arribi des d'una vessant ideològica.
4: Segurament, però passa
3: no
4: les
3: sé,
4: dues
3: eh?
4: Bandes.
3: Sí. I una mica la crítica que ve és com bueno, aquesta situació de privilegi que pot tenir aquesta persona per ser política en contraposició a un treballador assalariat estandarditzat.
4: Al final, més enllà dels insults, que jo soc partidari de que mai s'ha d'insultar ningú per més bé o més malament que ho faci, més bé o més malament que et caigui, més d'un partit o més d'un altre partit, o sigui, el respecte sempre ha d'anar per davant de tot. Sobretot el que la gent deia era que... amb la quantitat de diners que cobra un polític, i aquí ja parlem amb polítics en general, no només parlo d'aquest, o sigui, amb la quantitat de diners que cobra un polític, que aquest sigui el seu dia a dia, quan hi ha gent que es lleva a les 6 del matí, que s'està 12 hores treballant, que li costa arribar a final de mes, la gent s'ho prenia com un insult. El fet de, et lleves quan el sol ja està pujat, agafes el cotxe per anar a Barcelona perquè tens un pàrquing on poder aparcar, perquè la gent no pot aparcar a Barcelona.
3: Clar.
4: No agafes transport públic, que és el que s'està promocionant, que la gent agafi el transport públic per no contaminar. Tens dietes i menges tàper, o sigui, hi ha un munt de coses que la gent de peu, que pot estar més arriscada per la seva situació personal, que cada un té la seva, i si sigui millor o sigui pitjor, ha de ser respectable, perquè cada un viu la seva realitat, doncs ho van veure com un insult al seu esforç. Llavors, a Twitter, que és una xarxa on tothom treu la bilis a la mínima que pot, perquè no hi ha censura, pràcticament, o sigui, pots pujar qualsevol cosa que molt difícilment et censuraran.
3: Però en general també, no? Les xarxes, Instagram també passa. Clar, potser Twitter està més abonat, això, és veritat.
4: Twitter
3: no.
4: El bo que té X. Bueno, jo li dic Twitter perquè ja tinc l'hàbit d'agafar...
3: Perdó.
5: Però no està avançant la tecnologia i cap aquí. Has de dir-li X...
4: Bueno,
5: aquí, molt bé, punto para...
4: Molt bé. Que te clic.
3: Ostres, no podíeu fallar, no ho feia amb aquesta intenció, pobre Joan.
4: Un punto para Gryffindor.
5: Perdona, pobre Joan, si després a mi me funais ahí, que no sé què, que vaig al CAICA, que no sé quantos, que m'haig de sumar la tecnologia i tal.
4: Seguiré dient Twitter.
5: Sí, canvia.
4: És més fàcil que dics. És més fàcil que dics Twitter, tothom ho té reconegut.
3: I a més, X que té la connotació de contingut X. A mi sembla m'ho ha semblat. Jo a vegades quan veig publicacions X amb la marca X, a vegades ho intueixo i dic que això és una
5: publica...
3: No, sí o no?
5: No,
3: per això...
4: Però a l'Elon Musk li agrada molt la X perquè de SpaceX també. A mi li agrada molt la X, ja està.
3: Va, perdó, deixa parlar els grans, Sílvia, sisplau. Dèiem això d'aquest cas, d'aquesta exposició pública...
5: Sí, ho veus com haig de tenir gelos? Que fas callar.
4: Que al final, segurament, una vessant política li va donar un bombo, que potser el vídeo hagués passat molt més desapercebut, i això ha fet doncs que durant 4 o 5 dies, encara no sé si es parla, jo crec que ja no, però durant 4 o 5 dies, gent molt de peu, inclús jo crec que gent política, també n'he llegit algun, per suposat, d'altres partits, que ho comenti i que ho critiqui, sentint-se insultats o sentint-se...
3: Ja.
4: desprestigiats perquè ells no poden fer això, perquè vas a Barcelona, quan comentava, vas a Barcelona, no tens, o sigui, no tens pàrquing, no agafes el transport públic, et paguen dietes però menges tàper. Llavors, és com una mica incoherent potser el que volia transmetre amb el que la gent ha percebut. O sigui, no sé què volia transmetre, jo no parla també, ni molt menys.
3: Però... No, suposo que transparència, naturalitat...
4: Però el que la gent ha...
3: Postuleu una mica.
4: Bueno.
3: Sí, no sé. Bueno,
4: o sigui, ara els partits polítics estan fent molt d'exposar-se i semblar que són del dia a dia, que són com qualsevol de nosaltres, que no deixen de ser-ho, però amb unes condicions que qualsevol de nosaltres no té.
3: El vídeo l'ha retirat o no?
4: Tinc ni idea.
3: No ho sabem,
4: si no he investigat. O sigui, no he fet el meu periodisme d'investigació, llavors jo he vist el que la gent anava retuitejant i de més.
3: Aquest cas és únicament el que ens dona peu i la introducció, en certa manera, del tema d'avui, no?
4: Ha passat això, però també passa amb Vito Quiles, amb tots els partits, amb tots els colors. Sempre hi ha algú que...
3: Que, de fet, és el que desperta les xarxes, i sobretot Twitter, que és el que s'anomena hate, està ben pronunciat, no? El hate.
4: No, hate seria una pronunciació molt espanyolita.
3: Per això dic, el hate, que és l'odi, no? En traducció literal seria odi. Sí. És a dir, qualsevol publicació de qualsevol persona, més o menys amb influència a les xarxes, rep un hate constant, personal, sense filtres i sense barreres, ficant-se des de la part més física a altres comentaris.
4: Hi ha un altre cas, aquest no ha sigut molt... O sigui, no ha tingut molt de bombo, o sigui, jo l'hi he llegit perquè jo vinc pràcticament a Twitter, però hi va haver un analista, diria que era del BBVA, si m'equivoco, però era d'una gran banca, que la seva compte de Twitter el que es feia era analitzar. O sigui, analitzar comptes financeres, analitzar fons, analitzar un munt de coses. Doncs amb aquest tio s'ha hagut de tancar el compte perquè d'un tuit que va ficar un periodista d'Esquerra, no d'Esquerra Republicana, sinó un periodista d'Esquerres, es va sumar tota l'esquerra a criticar-lo. Això va escalar dintre dels jefes que tenia aquest home, que l'únic que feia era compartir divulgació financera. Llavors van començar a dir que el que feia era compartir informació financera a favor del banc on estava, com potser no era ni així. I això va fer que per la pressió mediàtica, la pressió política i la pressió laboral es tanqués el compte. Hola. I un tio que compartia coneixements financers sense apuntar amb un amb l'altre.
3: Que també hi ha el cas, no recordo els noms, jo sé que, per exemple, ell és de Vilanova i la Geltrú, aquella parella també de consultors financers que ja fa molts, estem parlant de fa molts anys, que van sortir... És a dir, clar, també s'ho van buscar una mica perquè van fer un vídeo d'anàlisi financera d'hipoteca totalment col·locadíssims.
4: Sí, però tenien raó.
3: Sí.
4: O sigui, el que diuen les males llengües, i no sé fins a quin punt és veritat, perquè jo no el conec, el Simón, em sembla. El Simón, que ara està a Andorra o alguna cosa així. El tio està bastant fet caldo. Però aquest tio es veu que era un tio un fora de sèrie en tema de finances. Òbviament, per l'altra part, també era un fora de sèrie. O sigui, el que no s'ha de fer a la vida també era un fora de sèrie. Però li van fer com una... O ell explica que li van fer una espècie de com es diu, de mala jugada, i els van portar després d'anar a la festa, i per això van fer el vídeo que van fer, i per això els van cancel·lar o funar en aquell moment, ja parlem de fa 10 anys.
3: Un dels primers casos, potser així, més mediàtics, no?
4: Però ell després va desaparèixer de la imatge mediàtica durant un temps, després va tornar, però aquest tio era un fora de... Per lo que...
3: Sí, sí, allò, financerament parlant, o parlant dels seus coneixements financers, era molt bo.
4: Era molt bo.
3: L'únic que també és el que dius tu, era molt bo, també.
4: Era molt bo.
3: Anant de festa...
4: Però al final és tan fàcil, és com tenir un mal moment, que aquest moment corri per xarxes a tothom i que això faci que la teva imatge quedi molt desprestigiada, després d'haver inclús guanyat molta bona imatge perquè es pugui fer. O sigui, mala imatge et pot treure totes les bones imatges.
3: No, pot destrossar un vídeo de 30 segons, et pot destrossar la carrera, sens dubte. Sílvia. El hate. Què en penses tu del hate?
5: Però és que això ha existit tota la vida i en la...
3: Però no ho hem d'acceptar, no? Eh? És a dir, però no ho hauríem d'acceptar.
5: Ja, no, clar, però és que la gent ens creiem amb el dret de poder opinar en qualsevol moment i la nostra frustració exterioritzar-la i canalitzar-la a l'altra persona, no sé. Llavors, Cordills, jo penso que en aquest cas el que parlàvem, doncs, els polítics són persones com nosaltres, i si tu tens enveja perquè no pots anar a Barcelona amb el cotxe i has d'anar amb el tren i funciona molt malament i t'has de tirar 3 hores i no sé què i t'has d'aixecar a les 5 del matí amb un sou de molt baix i tot això, doncs no sé, progressa la vida. que a vegades també tots aquestes, els hates no haurien de ser, però la gent té la llibertat suficient com per opinar amb coses que llavors per mi sempre és plantejar, i tu què fas per canviar i per no criticar-ho? Pues continuaràs estant al mateix lloc, i no, aquesta persona estarà on està per lo que sigui. I això ha passat amb tota la vida, però és que passa amb els negocis i passa amb el dia a dia. Si et compres una casa, mira, amb els diners de que guanyes de en el meu cas, a l'òptica i tal, estàs vivint en el dòlar. És com ara amb lo de les ulleres del Clipse, et forraràs. Tu saps quan les compro i saps quan les veig? Si m'haig de forrar amb les ulleres de l'Eclipse que venc, n'hauria de vendre un milió de... Però la gent ja dona per sentat que viuré en el dòlar. I llavors això, llavors...
4: Però no per mi hi ha una gran diferència aquí, que és que tu no gestiones els diners de la gent.
3: Clar, ser càrrec públic, ser
4: que
3: polític...
4: Que per mi és la gran diferència. Sí. O sigui, coincideixo totalment, sí que és veritat que penso que no és bo generalitzar, o sigui, hi ha gent que potser vol fer més, però per situacions de la vida no pot, siguin familiars...
5: Pues posa-te política i gestiona tu els diners de la gent si creus que l'altra persona no ho està fent bé. Però això et crea el dret d'opinar no. I fer hate i de vaya vídeo que ha fet i no sé què, no sé quantos. Jo crec que és una excusa de la frustració de la gent.
4: Sí. Que la societat està molt frustrada, està claríssim.
3: No, està claríssim, i el hate és un exemple d'això, eh?
4: Sí, la societat està molt frustrada. Sí. La gent cada veu...
3: Què vol dir? Què vol dir? Que se sent tot, clar, si estàs amb una ràdio davant d'un micro, se sent tot.
4: No passa res,
5: Buah, és que, clar, m'heu encès, eh? Bueno...
4: No, te'n sents sola.
5: Bueno, sí, exacte.
4: Te'n sents sola. No, però sí que és veritat que la societat està molt arisca, molt cremada. El que jo llegeixo, i ja dic, no sóc expert polític ni faig enquestes ni res, però el que acostumo a escoltar és que la gent cada vegada s'ha d'esforçar més per tenir menys, això arisca molt, no sé fins a quin punt serà veritat o no, però jo dic el que jo des del Vendrell percebo de parlar amb la gent, i puc estar totalment equivocat. Llavors, una de les formes de treure la bilis és pues, escopir contra el que no m'agrada, sigui polític, sigui el Barça, sigui el Madrid, sigui el que sigui, perquè en futbol passa el mateix, o sigui, els del Barça qualsevol critica el Madrid, i els del Madrid qualsevol critica el Madrid.
3: No, i els del Barça critiquen els del Barça, i els del Madrid critiquen els del Madrid, es critiquen també entre ells,
4: sortir totes les crítiques de la selecció espanyola, que si havia d'anar al Gavi, perquè no anava l'altre, o sigui, la gent té ganes de discutir, necessiten treure-ho.
3: Sí, la frustració, que
4: deia. La frustració, per sigui el que sigui perquè el seu equip de futbol no guanya, o sigui perquè... Estan malament.
3: Sí, pel que sigui. Això ens porta justament a això, el que és el que tu anomenes, la reputació digital, no? Que és, de fet, és una petjada que és molt complicada d'eliminar, entenc, no, Joan?
4: És pràcticament impossible d'eliminar, perquè... O sigui, tu pots eliminar un vídeo a Instagram? Sí, tu pots eliminar un vídeo a Instagram.
3: En aquest cas, per exemple, aquesta persona el pot eliminar del seu compte, segurament ja donaré còpies.
4: Si jo com a Joan me l'he descarregat per tenir-lo al meu ordinador, jo tinc una còpia del vídeo.
3: Sí.
4: Que potser si el fa servir me'l tiren perquè me'l denuncien. Ok, però jo tinc, o sigui, tinc una còpia que puc pujar...
3: A xarxes potser no, però en grups de WhatsApp, que pot arribar més lluny que no pas la xarxa, sí.
4: A WhatsApp, el que és l'internet oscuro, hi ha molts llocs que no hi ha control sobre on acaba les coses. Llavors, és molt important vigilar que pugem, sigui des d'un vídeo que fem parlant sobre el nostre dia a dia, com pot ser aquest cas, com fotos dels nostres fills, com fotos nostres, com comentaris, com qualsevol cosa que puguem fer, deixa una petjada. I sí, puc anar eliminant rastre, però he de confiar que ningú s'ha guardat aquest rastre. I això a Twitter també passa, que a vegades et surt un tio amb un tuit del 2012 que vas dir avui el cel està taronja. I hi ha gent que guarda aquestes coses, no sé qui deu ser, però hi ha gent molt friqui que guarda aquestes coses, que busquen el primer moment que poden i el moment més fàcil per dir-te, té, tu que vas dir que avui el cel era, que el cel no podia ser mai taronja, avui et dic que tu vas dir el 2012 que el cel és taronja. Llavors, és perillós, és perillós. Clar. I hem d'anar amb molt de cuidado del que pugem, perquè això és l'empremta digital.
3: Clar. I a vegades tenim aquesta falsa percepció, no?, de que internet és això, és algo tan gran, és algo que se'ns escapa tant de les mans que ens pensem, bueno, no sé si l'anonimat, bueno, en certa manera sí que és cert que, evidentment, que tu tens un nom o un sobrenom a les xarxes, però sí que et podem tenir aquesta percepció de que quan tot és tan gran, no?, ens podem pensar que, bueno, no és allò, bueno, tampoc no, bueno, com que jo no veig qui em segueix, ni veig físicament, bueno, jo no me'n puc atrevir a dir certes coses, i això hem d'anar molt en compte, hem de ser molt
4: prudents. Sí, i a vegades ens pensem que 100 seguidors no en són gaires, però és que 100 seguidors no hi caben aquí.
3: Ja.
4: O sigui, 100, o sigui, si fiquem 100 persones
3: físicament
4: en un lloc, físicament en un lloc, i veureu el missatge que tu has transmet al família i amics, que potser són 100 o 200 o els que siguin, junta'ls físicament amb un lloc, veuràs quanta gent. Ja no parlem dels milers o dels milions, que, que és que qualsevol cosa pot arribar i pot escampar-se.
3: Home, jo sé que, per exemple, la policia, i ho fa servir molt, jo ho he sentit en diferents ocasions, que és això, és a dir, tu agafaries una fotografia, la imprimiries en tamanyo o pòster i la penjaries a la plaça Vella? No t'estic dient al mig de París o al mig de qualsevol carrer xungo de qualsevol ciutat europea, no, a plaça Vella, que és la plaça del teu poble. Tu penjaries una foto del teu fill, de la teva filla, de tu provocant, o tu o no, o tot el que sigui fent el tonto, que no ho faries, encara que sigui plaça Vella i sigui el Vendrell, no ho faria. Doncs una mica és el mateix, sí. No? Has de tenir aquesta mateixa cura.
4: Sí, sí, sí.
3: Digues, digues, Sílvia.
5: Puc obrir un altre cop un debat que vam tenir aquí en un altre programa,
3: sisplau,
5: de quan accedir als infants, si tecnologia sí, si tecnologia no, amb això que esteu dient.
3: Però no és el fons de la qüestió d'avui. Sí.
5: Vale, no és el fons, però jo quan defensava el prohibir tecnologia als infants partia d'una base d'aquestes característiques. És que tu no saps l'abast que té el que pengis la foto.
3: No, clar.
5: I aquest exemple que m'has donat
3: està
5: de
3: clar.
5: La plaça Vella, bueno, de la fotografia és això.
3: Com
5: és
3: un espai que, públic, no?
5: Clar, i venim cap aquí, parlàvem, però en el fons perquè tenim la necessitat d'exterioritzar tant en xarxes socials.
3: Clar, que té un altre debat, eh? I és un debat que a mi també... Jo, sincerament, i els que em coneixeu ja ho sabeu, jo no utilitzo les xarxes, no les actualitzo gens ni mica, perquè estic molt incòmode amb això, amb el postureig, amb aparentar, i jo no puc arribar a entendre certes fotografies i certes publicacions de gent que conec sobradament que allò que estan ensenyant no és real.
4: Bueno,
3: o és algo molt esporàdic.
4: Sí, per això ho pugen, perquè els que ho veuen no saben si és real o no.
3: Clar.
4: Sí, la cosa està... I això ja és ficar-nos amb camisa d'11 vares, eh? Però al final és la gent... La majoria de gent, no dic que tothom, però la majoria de gent al final puja el que necessita que la gent vegi. Uh-huh. Sigui des de la feina, podem parlar també amb com funciona xarxes a la feina, eh? Però amb xarxes personals, la majoria de gent, potser amb pocs seguidors, no, però amb molts seguidors... Tot sembla que tinguin una vida padre i de que
3: clar,
4: sigui
3: això.
4: La vida sonyada i que...
3: Clar, i saps que no és veritat.
4: Saps que no és veritat, però tu potser perquè ho saps, però quanta gent no ho sap que
3: no, això... No, això està clar.
4: Sí, i al final, si això et dona uns diners, doncs vens una pel·lícula, i les pel·lícules també són això, eh? O
3: sigui, no, sí, sí.
4: És una altra forma que, no, que a mi no m'agrada, eh? I opino com altres. Però al final, quan tu puges una foto, tu no saps si el que ho veu sap si és veritat o no és veritat. Ell veu que potser estàs a les Maldives. Ja, però potser estic a les Maldives perquè he anat un dia de viatge i la resta de dies estic dormint en un hotel que té un llit.
3: Ja.
4: Però la gent no ho sap, això.
3: Clar.
4: Perquè com la gent només sap el que veu...
3: O és com l'esport, eh? Jo m'he trobat molt amb el meu entorn, perdoneu, no? D'algú que publica la típica foto d'on anar al gimnàs o anar a córrer i aquestes reflexions de sí, perquè no sé què, i quan tu saps realment que dius positiu, no has fet esport en ti punyetera vida, fot 30 anys que et conec i no t'has calçat mai unes bambes de córrer i per un dia que ho fas estàs presumint de que és mentida.
4: Saps? Sí, sí.
3: Una mica per aquí, ja ho vaig. I però això a mi em sobrepassa i m'avorreix moltíssim.
4: Això és el que ven.
3: Ja.
4: Això és el que ven i és el que la gent vol fer. Però això passa en tots els aspectes.
3: Sí, està, clar, està clar. El que sí que és cert, hem de dir, tenir en compte que publiquem a xarxes, i ara que dèiem la implicació dels més joves, clar, la nostra generació potser ens ha pillat una miqueta més així. Però clar, la gran part de joves, segurament, es poden arribar a arrepentir d'aquí uns anys el que van publicar, potser quan tenien 13-14 anys, i després, quan ja tinguin una vida adulta consolidada...
4: Això passa amb el porno, amb OnlyFans.
3: Veus, doncs una mica és això.
4: Hi ha actrius americanes que ara estan intentant esborrar la seva petjada digital en el tema del porno. Ho vaig fer quan tenia 18 anys, dels 18 als 22 vaig fer tota la pasta que vaig poder, ara que ja vull tenir una família, vull tenir fills i tot... No vull que els meus fills em vegin fer coses amb altres homes, dones...
3: Clar.
4: I ja no parlem de fills, parlem de fills, i en un futur, els nets, i o sigui, això costa molt d'avorrar. I sobretot amb aquest aspecte, que és més controvers, el tema de la pornografia i tal, o de la prostitució, hi ha gent que ho va fer en el seu moment perquè creia que era el que havia de fer, i ara se n'estan arrepentint bastant.
3: Això són casos molt extrems, però una mica això. I sé que s'està treballant, no?, amb una llei, no?, de la segona oportunitat. També sé que existeix àmbit financer, però també sé, no?, que...
4: No en tinc ni idea d'això.
3: Crec que és la llei a l'oblit, alguna cosa així, que una mica el que fa és intentar esborrar tots aquest rastre, que és molt complicat, però almenys de forma legal poder esborrar-lo.
4: Clar, com borres el vídeo amb l'ordinador d'una persona?
3: No, però si aquesta persona el publica o el que sigui, que tu tinguis les eines com per poder denunciar-lo d'una manera directa i eficient...
4: No? Sí, tu a Europa tens totes les eines de la política de privacitat i tot, a Europa.
3: Val.
4: Si això acaba a la Xina, pues, ànims intentant que treguin el contingut de la Xina. Però a Europa tens...
3: Per això, i suposo que acabarem ja amb això, que són aquests consells pràctics, no?, a l'hora de publicar xarxes, que, bueno, hem de tenir una mica en compte o hem de ser conscients de lo que fem i lo que publiquem, no, Joan? Almenys són els consells que tu ens dones com a expert.
4: Jo sempre que pujo algo, o la majoria de vegades, sempre penso, qui pot veure això? O sigui, en el pitjor dels casos, si això es fa trend, o sigui, si això comença a córrer per tothom, em pot

0: Jo sempre he sigut de publicar molt poc i últimament a Twitter publico més. O sigui, canalitzo la meva bilis, per dir-ho així, sense insultar ningú, ni molt menys, però canalitzo la meva bilis, o la meva forma de pensar, que durant molts anys me l'he guardada per mi, d'una forma de donar les meves opinions. Que arriba en algun lloc que no ha d'arribar i algú m'ho contesta, m'ha passat, i al final queda allà, ja està. O sigui, si algú em comença a insultar, jo ja paro i... A mi això no va. Però sí que com penso que no tinc la raó absoluta, jo opino una cosa i també m'agrada que la gent em respongui, òbviament, argumentadament, sí, que puc estar equivocat. I a mi aquest tipus de debat sí que m'agrada perquè també crec que m'enriqueix, però ho acostumo a fer molt poc.
1: D'acord.
0: Perquè mai sé on pot arribar algú, ni quan, perquè pot ser en un futur, uh-huh, d'algú que hagi publicat jo,
1: clar,
0: jo ara.
2: Que després també és un altre tema que en podem parlar, eh? És un altre tema que és, no, de cara a aquests perfils a les xarxes, quin és el meu perfil personal i quin és el meu perfil professional, on està el límit dels dos perfils, que és un tema que també per mi és la clau.
0: Si ho fas com a persona, per mi no hi ha... Al final un s'acaba menjant a l'altre.
2: Ja, per això. Tu reflexiones, Sílvia, quan fas publicacions? Tu ets activa a xarxes, publiques moltes coses, i penses dues vegades en què publiques o deixes de publicar?
3: A nivell familiar, sí. No intento... Si penja tu una foto personal o dels fills o així, intento fer el mínim possible i en moments molt puntuals. A nivell empresarial, o sigui, a nivell de l'òptica, jo personalment jo no publicaria, però com que m'haig d'adaptar a les tecnologies, pues publico. A nivell de màrqueting i tot això, molts vídeos o moltes pintes que tinc quan publico a xarxes, pues no són políticament correctes, no són d'això, però és que jo sóc així. O sigui, pues ja, si vaig espantinar, sí, vaig espantinar, m'entens? Llavors, que molta gent m'ha dit, com pots penjar-te aquí? Però és que jo sóc així, o sigui...
0: És que llavors, la gent no ha de fer res del que penja.
3: Per això...
2: I menys físicament, que és el que més ràbia em fa, no? T'has aprimat, t'has engreixat, els cabells o no els cabells, o no sé què, la roba...
0: Si no surts tu el vídeo, si no t'agrada, no el miris.
2: Exacte.
3: Ja per això, llavors, jo al final intento fer alguna cosa que m'identifiqui a mi, que m'hi senti a gust, que tingui un missatge, això sí... I ja està. Que em pot perjudicar? Pues sí, però és que... Bueno...
2: Hi ha algun missatge que et pugui perjudicar ara mateix, així que t'ho recordis, a fa anys enrere? Algun vídeo polèmic, no?
3: Pot ser que sí, però no, és que tinc la memòria molt selectiva.
0: Ja ho crec.
3: El que passa que sí que es volia de posar...
2: Jo ara de marxar, no us podem enrotllar massa més, eh?
3: Vale.
0: No, avui no. tinc temps.
2: Ah, sí?
0: Cada 5 minuts més, si fa falta.
2: Val. Intes que no, doncs.
0: Ah, no, sí, o sigui, jo avui tinc fins les 12 i mitja.
2: Ah, d'acord. Intes fins les 11 i mitja.
0: No.
2: Per això
0: no.
2: Ja ara patia, eh?
0: No, tinc
2: fins
0: les 12 i mitja.
2: Ah, d'acord, doncs vinga.
3: Joan, jo em quedo... Ja està, veus com l'haig de tenir gent,
2: enveja, gelosia. No,
0: fes-te un programa de tecnologia, fes-te un programa de...
3: Exacte.
2: Munta't un hub tecnològic, xavala, i posa't allà a fer coses.
3: No, que jo me'n vull anar a retirar a la muntanya amb les meves papallones.
0: A veure l'eclipse, o no?
3: Eclipsada i tal. No, però volia posar sobre la taula diferents temes, vale? No sé si toquen avui o no, però...
2: Bueno, endavant.
3: Llavors,
2: ara em relaxo, doncs, va, tira.
3: Ja
2: va, patint per l'hora, però tira.
3: Llavors, el tema és que el hàndicap de moltes publicacions i moltes coses de les que veig amb la IA, a vegades et causa dubte de si el vídeo que estàs mirant o la imatge que estan...
2: Ja,
3: o les notícies que s'estan publicant...
0: És espectacular,
2: clar.
3: Si són reals o no, o la suplantació de... Bueno, en vídeos de...
2: Són vídeos falsos, no?
3: Sí. Anunciant venda, no sé què, i són estafes, i aquestes coses. I a mi potser em preocupa més, o m'ocupa més això, saber identificar o no, per no caure en això, que potser que, doncs, que s'hagi penjat un vídeo i que la gent comenci a hatear, perquè se suposa que una persona que podria pagar-se anar a menjar no sé on es porti el seu tàper quan està mostrant que també que pot utilitzar un tàper, saps? Uh-huh. És com...
0: Claro, aquí tornem al principi d'una cosa com tu vols transmetre, de coses com la gent s'ho agafa.
2: Clar, ja, però és el que fa por realment, eh? Jo torno a dir que és el que realment fa por. De que tu ho vols contextualitzar o contextualitzes d'alguna manera, però després allò es percep d'una altra manera, o

0: es contextualitza des d'un altre vessant, no? Clar.
1: Però això, bueno, també hi ha un vídeo per Instagram que d'un altre partit polític que ha mostrat un tros del Vendrell que no és la totalitat del
0: clar,
1: Vendrell.
0: Clar, que està contextualitzat, està tret de context.
1: Tret de context i tot això.
2: Ja el buscaré. Si no, l'hagués portat, també. Sí.
0: Hi ha diversos.
1: Però la qüestió és aquesta, llavors, que independentment de que tu plantegis un vídeo que surti fora del context del que tu voldries transmetre i al final es transmet una altra cosa, que a més agafin aquest vídeo i a través de la IA a lo millor el modifiquin i encara clar, que et pot perjudicar més, sí, sí. O et pot portar a una estafa.
0: No, clar, però és clar, amb el debat que avui estem tenint, clar, aquesta és una preocupació que segur que a vegades també serà, que ja ho és, però que a vegades serà més potent, que és això, no? Que algú agafi un vídeo que intenti fer un vídeo de desprestigi teu, que el publiqui a les xarxes i que sigui completament fals i que estigui fet amb intel·ligència artificial. Hi ha hagut casos, i jo sé que també la llei, em sembla que ara també és molt concisa amb això a nivell europeu, que és que s'havia fet a través dels instituts de falsos nus fes amb intel·ligència artificial, és a dir, amb fotografies d'adolescents que aparegués despullada quan era fals, i això s'havia fet als instituts i sembla que això s'ha aconseguit frenar perquè s'ha posat molt en sèrio. Però això pot existir, no?
2: Sí, al final, quan més contingut tens a xarxes, més pots entrenar la intel·ligència artificial perquè et cloni la veu, perquè et cloni la cara i perquè et cloni la forma de vestir, de caminar i de dormir, si vols.
0: Clar.
2: Més contingut, més arxius té la intel·ligència artificial per copiar-te. Menys contingut, més difícil.
0: Sí, sí. Més difícil. Clar, d'acostumar has de demostrar que allò és fals.
2: Ja, però la part reputacional ja la tens.
0: Per això.
2: Sí, després pots dir que és fals i tot, però...
0: Ah, la primera patacada ja la tens,
2: clar. Has de comptar que la gent llegeixi que és fals.
0: Clar.
2: Si la gent no llegeix que és fals, la gent es queda amb que... Sí, sí. Això és la realitat.
0: O per altra banda, que també ha passat, que és utilitzar l'argument de no, això és fals, això és fals. Quan hi ha un prova algun, no, això és fals, Està fet amb intel·ligència artificial.
2: Sí,
0: i el
2: sí,
0: cas,
2: sí.
0: I no sé si dir el nom, però hi ha una política de fa anys ja que havia manat molt a Madrid, que en judici va escoltar uns àudios seus enregistrats, sí. I va dir que era fals i que era intel·ligència artificial.
2: Bueno, per la gent que sigui molt curiosa, ara els dos judicis que tenim, que són el del Koldo i el de la Kitchen, que són del PSOE i del PP, és espectacular. O sigui, és vivim a Torrente. Vivim a la peli de Torrente. I està... Bueno, ara en tot el del Zapatero... Bueno, ja. És Torrente.
0: Sí, sí, sí.
2: A mi em perdonareu, però no. Vivim amb Torrente.
0: Mira, perdó. Acotació, és que volia dir-ho, i no tenia l'espai per poder dir-ho, però vull dir-ho, acotació. Que les filles de Zapatero tinguin una empresa que es diu What the Fap,
2: sí.
0: Em sembla extraordinari, sí. Tio, que tu li puguis posar... O una empresa, clar, no és What the Fuck, és What the sí, Fap, sí. No sé com ho amaguen, però em sembla brutal, tanco parèntesis, vull dir que és Torrente total.
2: Sí, no, però ho tenim pels dos partits, o sigui,
0: sí, no, per suposat.
2: A la part ja està bé, la part del Kitchen, que és el del Bárcenas,
0: sí,
2: que ja sabem per fi qui és M. Rajoy.
0: Exacte.
2: Ja, jo crec que ningú sabia qui era, però ara ja ho sabem, per fi algú ja ens ha ficat llum a la foscor, com diria el de Crims. I a l'altra part, tot el cas del Koldo, llavors, aquí ja no importa partits, però és que sí, o sigui, i s'està fent servir xarxes per desprestigiar l'un i l'altre, per clonar coses, i ara... A mi em passa, i ho comentàvem amb altres programes, jo hi ha vídeos que ja no sé si estan fets amb intel·ligència artificial, i fotos. O sigui, les fotos encara les pots detectar una mica més, perquè pots buscar que si els dits, que si els ulls, que si la nitidesa, que si un munt de coses. Però els vídeos, hi ha vídeos que estan molt, molt ben parits.
0: És més complicat.
2: I és molt difícil saber, això que estic veient és real o no és... O és fals,
0: Ja.
2: És curiós.
0: Sí. I també, tornant al tema, el que dèiem, no?, d'això, del que tot el que penges que quedarà, és a dir, que has d'anar en relativa compte del que penges quedarà tal qual. Clar, això també porta, i anant a l'altra banda, de dir, ostres, si tu has de pensar el que dius, també et trenca una mica, no? Ja no és la llibertat d'expressió, que també... sinó també és una mica l'espontaneïtat que pugui tenir la xarxa,
2: bueno, has
0: no?
2: de saber què vols, o sigui, prefereixes ser espontani sabent el que et pot caure? Ok, si ho acceptes, escolta, juguem. O prefereixes no ser espontani, sacrificar aquesta part perquè ningú et pugui dir res? Jo tinc molt clar el meu, però hi haurà gent que li dirà, no, és que a mi m'és igual que em critiquin, és que me la bufa.
0: Ja.
2: Bueno, doncs perfecte, o sigui, digues el que tu creguis, quan creguis, com ho creguis, i per la plataforma que creguis només faltaria, i ningú t'ha de dir com fer les coses. Però... si hi ha algú que no li senta bé, que no dic que estigui mal seu dret de poder-ho fer, si hi ha algú que no li senta bé i t'ho diu, Les xarxes tenen això.
0: Yeah.
2: I este és el juego, amigos. Si t'agrada, veis. Si no, pues... És que és el que hi ha. Mm-hmm. No, si no veig una forma a curt plaç
0: de poder-ho
2: poder canviar, no? Més enllà de que la gent canvi la seva forma de ser, jo crec que cada vegada va pitjor.
0: Ja, no, no, i tant, i tant.
2: O sigui, llavors, i les noves generacions ja pujaran amb això i s'estan donant molts casos, i això la Sílvia em podrà parlar molt més que jo, perquè jo no en tinc tanta constància de com això afecta la part psicològica dels xavals i xavales i xavales, mm-hmm, que estan a xarxes. O sigui, com això afecta a un noi, noia de 14 anys que puja fotos perquè li agrada i els del col·le el critiquen. Clar, o sigui...
0: No, no, és complicat.
2: I això les noves generacions ja pugen. O sigui, han d'estar preparats. Això parlàvem en un altre programa, entenc, uh-huh, que és com a l'escola ens poden ajudar també a,
0: sí,
2: a tot això, però ningú ens prepara. I hòstia... i no saps si davant tens una persona de 14 anys o tens una persona de 45, uh-huh, que s'està fent passar per una de 18.
0: Ja, ja, clar.
2: És perillós.
0: Sí.
2: És perillós.
1: I també el fet de gravar, per exemple, agressions o tot això, en comptes d'anar
0: a
1: separar o així... Que
2: això em sembla molt espectacular.
1: Que es, sí, gravin i llavors es pengin i...
2: O sigui, això potser tu, Pere, que estàs aquí... O sigui, hi ha una cosa que no entenc mai,
0: sí,
2: i és perquè no soc de l'ofici, amb temes de guerra o amb tot això... Veus que hi ha una persona que està apuntant amb una altra al cap i veus un munt de càmeres al costat, sí, gravant, però ningú és capaç de separar. Jo això no ho he entès mai. O sigui, el periodisme és transmetre la informació estant tu el més lluny que puguis perquè no et toqui tu, perquè, hòstia, si jo estic gravant algú i veig que et peguen, però, hòstia, que li donin pel cul a la càmera i, yeah, i jo intentaré ficar pau el màxim possible.
0: És un debat, és un debat aquest.
2: Es donen molts casos que surten notícies i veus un munt de periodistes en llocs de guerra, i dic de guerra com em podia dir altres, però en llocs de guerra que graven tot i tal, però no actuen, no fan res, no separen, i si el que estan veient és injust, doncs és injust, i ells ho transmeten. Llavors, hòstia, això em dona molt de... I no sé si seria capaç de...
0: Sí. Clar, és un debat, és un debat. Clar, és, clar, un periodista en principi no hauria de... En principi, no hauria d'intervenir en cap circumstància amb allò que està informant, no? És una persona neutra que simplement informa. Clar, en un cas tan concret, davant d'una execució, d'un crim, d'un assassinat, del que sigui, clar, jo pensaria com tu, no m'hi he trobat mai. Clar, on queda la vocació informativa d'explicar que allò està passant i que allò s'està fent, el d'interactuar i de formar-hi part?
2: Sí, doncs, si deies de les grans paraules fent memòria, estàvem pensant, per exemple, el que va passar aquí amb la independència, que vèiem que els policies li fotien d'hòsties a la gent i la gent cremava un munt de coses, uh-huh, i els periodistes... passaven per allà, feien, però no es ficaven a parar uns o a parar altres, no. Clar, o sigui, no sé fins a quin punt, però, hòstia, jo des de fora, com a persona que sóc, dic, hòstia, jo no sé si seria capaç de veure això i no ficar-me a defensar.
0: Clar.
1: Però això, jo penso que hi ha professions, com, bé, sigui com l'advocacia, els advocats, que han de defensar, es posen a defensar.
2: Ah, sí, totalment.
1: Llavors aquí...
2: Que tampoc podria.
1: Que, ja. Per això, llavors, no sé, suposo que tu t'has de posar en un modo neutre, estic treballant, i la meva feina és aquesta. Però ah, estem... Jo el que em volia referir és a gent del carrer que en comptes d'entrar a dir, bueno, anem a veure com podem aportar, uh-huh, o trucar perquè no passi això, ho estem filmant.
0: Sí.
1: O sigui, ja ho filmem pensant que ho penjarem a xarxes.
2: És el morbo.
1: I a més...
2: És el morbo, és
0: i a
2: el
0: més,
2: morbo.
0: Recordem-ho, és a dir, avui en dia, segons la legislació, tot i que té molts forats i moltes escletxes, tu pots filmar la via pública, tu ho pots emetre sense cap tipus d'ànim lucratiu i tot plegat, sempre i quan no vulneri la intimitat i la privacitat d'una persona. Aleshores, si tu filmes, graves algú que li estan fotent d'hòsties, jo crec que allò és un acte que, evidentment, que ataca la seva honorabilitat, a la seva privacitat, aleshores allò no es podria publicar. És a dir, que si algú veu, filma un accident, qualsevol circumstància, per penjar-ho a xarxes, que sàpiga que està prohibit i això no pot fer-ho, podria ser denunciat.
2: És que no hauria de fer.
0: No hauria de fer.
2: O sigui, per ètica...
0: Ja, per ètica, exacte.
2: Per ètica personal...
0: Però que a vegades hi ha molta gent que això de l'ètica i la moralitat no, una mica no sap ben bé el que és, i que rigeix amb això de filmar-ho i vull penjar-ho perquè mis col·legues riguin, pues, que sapigueu que això és legal.
2: Sí, sí, sí, és il·legal.
0: I quan diem penjar-ho, no és penjar-ho a xarxa, sinó distribuir-ho a través de WhatsApp, per exemple. Només de sí. compartir un vídeo, això ja és il·legal i ja pot ser denunciat.
2: És algú del dret a l'honor.
0: Sí, sí, sí, sí. Exacte, l'honor, la privacitat, hi ha uns paràmetres sí, sí. que en aquest cas, evidentment, doncs, si ets agredit, doncs t'estan vulnerant els teus drets, és evident.
1: Però això està penjat, tu no has penjat, i llavors és el que dius, allò està a internet, no saps, per molt que denunciïs i ho treguin, allò ja...
0: No, clar, ja ha corregut, ja s'han fet còpies, ja no saps.
1: I tu no has pogut dir ho publico o no publico, sinó és que és un tercer, és que...
2: Bueno, si ho puges tu decideixes publicar-ho.
0: Sí, clar.
2: Si t'ho puja una tercera persona, allà no decideixes res.
0: No, clar, sí, sí, sí. Però jo estic convençut que molts dels vídeos que veiem avui en dia d'agressions, de violències...
2: No, s'han fet per terceres persones.
0: Per això dic, que no estic convençut, que no tenen ni el permís ni el consentiment dels protagonistes, estic convençut. Sí, sí, sí. Sí que a vegades es pixelen, com a mínim, es pixelen la identitat, però no sempre és així.
2: No, o et pixelen la major part del vídeo, però quan entra la cara ja la veus i dius, vale, em pixeles tot el vídeo, però la cara ja te la puc treure d'un altre lloc.
0: Sí, és curiós.
1: Jo voldria treure dos temets.
0: Vinga.
2: Els que vulguis.
0: Vinga, va.
1: I un és el tema de lo que diem quan pengem coses a les nostres xarxes socials, que ens exposem i tal, i després el que puguin les empreses quan tu vas a buscar feina puguin mirar la teva xarxa social perquè és pública i veure pues, la teva vida quan no és laboral i tot això, què n'opineu d'alguna manera? I l'altra part és que quan quan deixem la vida, el fet de que les nostres xarxes socials, a no ser que ho tinguis previst amb uns assegurances d'aquestes de decessos o tinguis algú
0: últimes voluntats
1: i llavors ho treguis, perquè hi ha gent que ja no hi és i les clar. Seves xarxes socials
0: sí. és un tema controvers aquest també, perquè sí, no està legislat.
2: No, sé que Facebook té alguna de si demostres que realment s'ha mort i tot, crec que ho poden borrar, però durant molt de temps no podies fer. O sigui, ni que tu diguessis, no, jo sóc la seva mare o la seva parella o la seva dona o el seu fill, no t'ho treien perquè ells tenien unes coses que deien els seus termes i condicions que especificaven que només la persona en qüestió podia ja està morta. Ja,
0: clar. Sí que també ara, crec que ara existeix com unes últimes voluntats digitals sí, que sí, tu sí. pots deixar per escrit sí. què vols que quedi del teu contingut digital, si vols que sigui eliminat, que sigui conservat, no? Existeix, no, Joan, això?
2: Sí, bé, jo també penso que com ja estaré mort...
0: que facin el que vulgui, no?
1: Però
2: no m'haurà de preocupar, no. O sigui, no em preocuparé perquè ja estaré mort, llavors.
0: Sí, sí, sí.
1: Però la imatge queda allà.
2: Però la imatge queda
0: clar,
2: allà.
0: I una cosa que jo... De veritat.
1: I continues sense controlar-la.
0: No, per això dic, hi ha una cosa que a mi em desperta molt de dolor, que jo m'he trobat amb casos propers, de familiars propers, a Facebook, per exemple, que gent continua felicitant els aniversaris de gent que ha mort i que segurament no sap que ha mort i el continua felicitant. Sí. Ostres, això sempre ha sigut... Uah.
2: Bueno, perquè al final tu no ho saps. Si
0: clar, no, que has de saber, clar, tu...
2: I com hi ha gent que té la necessitat de felicitar per Facebook, sí. mira, pues...
1: Clar, ja t'avisa i tot això, però llavors, clar, tu no tens les claus d'accés o el familiar que queda no té i no
0: clar,
1: poden...
0: Clar, no, sí, clar, és això, és un tema delicat, sí. Però bé, això amb aquesta consciència de que tot allò que pengem al final queda. Una pregunta tecnològica i molt tonta, Joan, físicament, tot això que hi ha al món mundial, a on va? És a dir, té que haver algun disc dur, algun servidor, sí, en algun punt
2: amb
0: que físicament...
2: en centres de dades.
0: A més d'un, intueixo, no?
2: Bueno, estan repartits per tot el món.
0: Allò, són aquelles... És diferent, no? Són les granges són les criptomonedes, no? Que li diuen granges o no sé
2: sí,
0: què.
2: Sí, però al final és el mateix, que són naus industrials, quilomètriques, on dintre tens servidors.
0: Val.
2: Si una granja, que és on es minaven les criptomonedes, podia ser des de qualsevol magatzem, que tu tinguessis quatre targetes gràfiques similant, fins a naus industrials on ja tenies...
0: Val. Però això, a les xarxes, Instagram, per exemple. Instagram té una mega... O
2: té
0: moltes megas naus sí. amb milions d'ordinadors i allà emmagatzemen tot allò que es va publicant.
2: Sí, hi ha diverses...
0: Perquè això queda, no, teòricament?
2: Sí, sí. Hi ha diverses capes, o sigui, pel... Si l'última capa és un disc dur, un disc dur, sigui elèctric o rotatiu, hi ha un disc dur, que és el que guarda els bits, però per sobre tens capes, tens CDNs, tens diferents coses, que és per poder-te donar el contingut més ràpid. Això vol dir que si jo estic demanant la imatge des de Vendrell, no fa falta que me'n vagi a Luxemburg ja, a buscar la imatge, sinó allà, potser a Barcelona tenen una CDN que em donarà el contingut molt més ràpid per no haver d'anar fins allà. Però sí, al final tot acaba amb disc durs.
0: Tot acaba emmagatzemat quan parlem del núvol, tot acaba emmagatzemat en un punt físic.
2: El núvol són ordinadors, el cel, per dir-ho així, que no és el cel físicament,
0: sinó... Sí, sí, no, aquestes naus que dèiem, no?
2: Aquestes naus, sí.
0: Vull dir que tot acaba sempre emmagatzemat amb algun punt.
2: Hi ha altres tipus de formes d'emmagatzemar, que és, doncs, per exemple, fem servir tots els dispositius del món nostres físics per anar emmagatzemant petites coses, que això és el que es diu una xarxa distribuïda, que és, en comptes de tenir-ho tot en un sol lloc, i quan dic un sol lloc és en una sola empresa, doncs la informació ens l'anem repartint tots, que és el que l'antic torrent, eren els peer-to-peer i tot,
0: sí.
2: El que jo feia era, jo em connectava a l'ordinador del Pere per descarregar-me la pel·lícula que tenia el Pere. Això és on funcionaven els torrents. Tenia més coses per sobre, però així...
0: Explicat fàcil.
2: Això és... No ho emmagatzemem al núvol, sinó ho emmagatzemem als nostres dispositius. Llavors, quan jo em vull descarregar la imatge d'ahir, doncs en comptes d'anar-me'n a Instagram, em vaig a l'ordinador del Pere. Així és una altra forma d'emmagatzemar distribuïda. Però el 99% estan... estan amb servidors de dades de la pròpia empresa.
0: Val.
2: Estan distribuïts per tot el món.
0: Sí.
2: I això és el que se li diu redundància.
0: D'acord, és a dir, que això i fa molt complicat que això, que jo tinc un vídeo penjat o vídeos penjats o el meu perfil que pugui eliminar, no és tan fàcil com anar a buscar el servidor d'Instagram i dir, eliminar tot això.
2: Bueno,
0: no?
2: Si és amb Instagram hauria, perquè Instagram al final és tens 50.000 servidors, ok, però al final són còpies, per dir-ho.
0: Ja.
2: Si tens les dades distribuïdes. Si jo borro l'Instagram, se m'hauria de borrar de tot Instagram.
0: Val.
2: El problema no està amb això, sinó és si jo em descarrego la foto d'Instagram i jo la guardo amb el meu servidor de TikTok,
0: sí,
2: ja no
0: sí,
2: és Instagram.
0: Sí. No, clar, clar.
2: Jo podria pujar aquesta foto al TikTok, llavors és un altre lloc que jo ja no tinc control.
0: Clar, allà. I després, si jo tenc una compte, és a dir, jo ara vull tancar la meva compte perquè estic fart de tot plegat, tenco la meva compte, tot allò que has penjat durant tots els anys al teu perfil, tot allò s'ho queda en propietat...
2: Depèn les termes i condicions.
0: Sí? Tu pots triar-ho, això? Jo creia que ja de manera intrínseca, no només acceptant l'obertura d'un perfil, tu ja acceptes que després es quedin tot el material que tu has generat.
2: A Europa, una de les poques coses que ha fet bé, en tema de legislació digital, perquè ha ficat moltes pedres al camí, però jo crec que això sí que és bo, és que tu pots escriure a un correu o a una plataforma pròpia de l'empresa, o sigui, les empreses han d'habilitar un canal per tu poder suprimir les teves dades. O sigui, el que diu el GDPR és que tu tens dret a agafar les dades que té l'empresa sobre tu i eliminar-les. I les empreses estem obligades
0: a fer-ho.
2: Que ho fem o no és una altra cosa, perquè segurament algú farà trampes per darrere.
0: Ja, segur.
2: Però el que diu Europa, entre moltes altres coses sobre el GDPR, és que jo tinc control total sobre la meva informació de cara a les empreses.
0: D'acord. Encara que sigui una mega super super multinacional com pugui ser Meta, que em ve el cap ara Meta, per exemple.
2: És igual.
0: Tu pots demanar que eliminin de la seva base de dades tot allò que sigui teu. Fotografies, vídeos... Jo pensava
2: o inclús
0: que
2: t'envin.
0: Ah, sí? Ostres.
2: Sí, tu pots demanar que t'envin tota la informació que tenen teva.
0: Ostres.
2: I així veus tot el que guarden.
0: Clar, això és interessant.
2: Sí, amb una cosa d'aquestes es va saber tot el que està escoltant TikTok a les aplicacions.
0: Sí.
2: O sigui, perquè tu demanaves la informació que tenia TikTok sobre tu i veies que tenia la de TikTok, però també tenia la de Facebook, i tenia la de Google, i tenia la de... No. O sigui, l'aplicació de TikTok anava monitoritzant tot el teu ús amb les altres aplicacions. I com per llei t'han de donar totes les dades que tenen de tu, així es va saber que TikTok escoltava i feia molt més del que...
0: Que si no tinc mal entès, també sé que, no, que tu pots demanar a la Google o a l'Alexa que t'enviï els arxius que han registrat. És possible?
2: Sí, com no ho he fet servir, segurament sí.
0: Jo, una vegada...
2: En principi...
0: En vídeo TikTok, segurament, no, TikTok que no en tinc, però amb algun short d'aquest l'haver vist jo,
2: en
0: això,
2: En principi, si estàs a Europa, les empreses t'ho han de donar.
0: Val.
2: Perquè la llei europea diu això. O sigui, el GDPR diu exactament això, que tota informació que tinguin meva és meva.
0: Val.
2: No és de l'empresa.
0: D'acord, que això és un altre tema que un cop ja en vam parlar, però també és un bon tema, que és allò que ens escolten i aquestes coses. Sí. Crec que no és una escolta activa, sinó no, que és una escolta interessada, no? És a dir, que enregistren o escolten certes paraules, certes coses que
2: el
0: no?
2: Que, en principi, el com funciona això és molt més senzill, i és si com Google i Facebook i tots aquests saben tanta informació de nosaltres, si saben la meva informació i saben la teva informació, els seus algoritmes poden predir de més o menys el que parlarem.
0: Val.
2: S'entendria com això.
0: Ja va més enllà, no?
2: Que han escoltat, jo penso que sí, que escolten ara. Hòstia, em sorprendria...
0: Potser ja no tant.
2: Em sorprendria que amb els últims dispositius que estan sortint, i des de ja fa uns anys, uh-huh, ho puguin arribar a fer. Abans segur que ho podien fer. Ara, amb els últims, jo, em sorprèn, però ja tenen tanta informació d'altres que saben que si el Joan, la Sílvia i el Pere estan aquí com cada dimarts a les 11, doncs segurament avui parlem sobre coses de la ràdio.
0: D'acord.
2: I ens pugui sortir. Així sí, és com funciona.
0: Val.
2: Així. Hi ha un documental a Netflix que es diu... es diu algú de Network, que t'explica exactament això.
0: Val.
2: Un documental sobre els creadors de l'algoritme del matching aquest.
0: Val, és que recordo, això segurament deu ser un vídeo, que no hi vull donar més importància en tot això, però jo recordo que deia que això, que no sé com, dins dels menús de... No recordo si és Alexa o Google, és igual, tu podies anar i podies veure els arxius que havia fet l'aparell, però que eren aleatoris, que potser era una gravació random que havia fet el dia 26 a les 5:03 de la tarda, simplement. Sí. Una altra gravació d'un altre dia a tal hora. És a dir, són gravacions aleatòries. Correcte. Que el dispositiu fa. Per això ho deia, simplement.
2: Sí. Al final pensem que aquests dispositius estan amb escolta activa, o sigui, per tu dir hey Alexa i que s'aixequi...
0: Uh-huh. Clar, ha d'estar escoltant. És evident, per això anem una mica per aquí. Quantes coses hem parlat, sobre justament això, aquesta petjada digital.
2: Avui la Sílvia ha parlat poc.
0: Sí, és que l'hem fet a callar per això al principi, pobra. Ara, és que ara em sento malament.
2: Ja no vindrà més.
1: No, jo ara... continuaré venint.
0: No, ara després de que tingui gelos...
1: Que he dit el que havia de dir.
0: Sí? Doncs ja està, quedo més tranquil.
1: Más, hay menos es más.
0: És que abans, perquè com que jo pensava que teníem menys temps, però això deia no, saps? Sí, per això té. Vale.
1: Que ja saps que jo encantada.
0: Gràcies per venir. Digues. Ah, que tens una trucada. Sí, no, ja estem, Joan.
2: Molt bé,
0: gràcies per venir, merci. Adéu, Sílvia, que vagi bé.
1: Adéu-siau.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros Adhanom ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
2: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
1: A més, ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Més notícies en format breu. Almenys 416 persones han estat detingudes a França durant la celebració de la segona Champions del PSG. A més, 7 policies han resultat ferits, un d'ells de gravetat. Segons un balanç provisional, uns 20.000 aficionats s'han concentrat als camps d'Elisis per seguir la final i celebrar la victòria del PSG. Per evitar disturbis, com els de l'any passat, França ha desplegat 22.000 agents arreu del país. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran mentre continuava